0: Era a ti mismo, era a ti mismo.
1: Thank you.

0: tôi đến đây là để giúp đỡ các bạn.
1: Estas son espillas que aporté en el time. En verano tinde fresh, en verano tinde fam. Estas son las chances que están pescallar. Recorren el teu carrer, recorren el teu pasar. Estas son las pares que han bombardejat. Avión de la libertad, en la nit dels oblidats. Estes són els dies que avui has celebrat, sense espelmes ni fanat, amb la lluna de...

les 12 van arribar. La fada bona i venta forts. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.

0: Bum, ba, bum. Bum, ba, bum. Bum,
1: tota la vida volent anar a Jamaica, de que la penya passat. Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la penya passat. Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la penya passat. Tota

0: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: Opa, jo viajo en corra, passa gallina i passa menino. Opa,

0: I hem arribat a les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest divendres matí, pendents avui del Congrés dels Diputats, on s'ha de votar la convalidació dels decrets d'habitatge. Tot apunta a que no sortiran davant, i aquesta matinada Junts per Catalunya ha anunciat que entregarà al PSOE una proposta pròpia de Reial Decret com a punt de partida per avançar cap a un acord.
1: La formació catalana ja havia avançat ahir que votaria en contra dels dos decrets en cas que el govern espanyol no els retiri uns vots en contra que decanten la balança cap a la no convalidació de cap dels textos. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha publicat un missatge a X en què assegura que no faran ni una passa enrere en la lluita pel dret a l'habitatge. En paral·lel, els sindicats de llogaters han convocat una concentració davant del Congrés a les 11, tot coincidint amb el moment de la votació.
0: I també molt pendents del que passi avui. Al Congrés hi ha els assessors immobiliaris, entre ells els advocats Maria Martínez del bufet Boades Legal i expert en dret immobiliari, ha confirmat a l'informatiu Matí que ja han rebut consulta sobretot de propietaris respecte de com els afecta la nova normativa.
2: Nosaltres ja hem rebut un parell de consultes de realment de les dues parts. Jo concretament sí que n'he tingut més de propietaris que sobretot me demanen per el tema de la indemnització i sobretot si podran recuperar la seva vivienda o no.
0: I també estan pendents avui d'un nou desnonament. A Palma, els membres de l'acampada de la plaça d'Espanya es desplaçaran d'aquí uns minuts fins allà per donar suport a l'afectada. Toni Sastre, bon dia, que en sabem?
3: Bon dia, i de just ara s'estan organitzant, s'estan preparant per anar cap a aquest habitatge situat al barri de Pere Grau de Palma per donar suport a aquesta dona, aquesta llogatera, que fa uns minuts precisament era aquí, en aquesta acampada. Escoltam un dels portaveus.
4: Nosaltres aquí tenim un sector que no està fent feines de matí, que està aquí disponible, i ens estem organitzant per poder acompanyar aquesta persona, per recolzar un poc. Ens hem posat en contacte amb altres organitzacions per coordinar un poc aquest recolzament i poca cosa més. Estem aquí per ella. En el final la nostra protesta ve en això, llavors és que manco.
3: He pogut parlar amb aquesta inquilina fora de micròfon. Diu que té voluntat de negociar amb el propietari els doblers que deu i assegura que ahir van als jutjats perquè pensava que allà podria arribar a un acord amb ell, fins que després es va donar que la situació judicial era un desnonament.
0: Gràcies, Toni. També avui estan ben pendents del temps. En aquests moments hi ha una tempesta que descarrega a les Pitiuses, que estan en avís taronja per risc important de pluges torrencials i tempestes. Xesca Cifra, bon dia. Quina és la situació?
5: Bon dia. De moment, pluja moderada a Eivissa cap a la meitat nord. Ara pluja més feble al sud de l'illa i també pluja feble a Formentera. Però si tot ja hem acumulat 8 litres a Sant Llorenç de Balàfia, 5 a Sant Mateu, 5 també a Sant Josep o 4 a Sant Antoni de Portmany. I va fent aquesta precipitació, ha de continuar aquestes pròximes hores també amb tempesta i amb vents que poden ser intensos encara durant aquestes primeres hores del dia. I a la resta de l'arxipèlag, que encara atents a l'evolució d'aquesta mateixa tempesta, si arriba o no el ponent de Mallorca, el cel ennigulat i ruixats més localitzats.
0: Gràcies, és que ja està previst que avui comenci el judici en tribunal jurat a l'home acusat d'assassinar la seva parella Campastilla el 2024. La defensa, però, podria tancar un acord de conformitat amb la fiscalia i evitar-lo. S'enfronta l'acusat a una pena de 27 anys de presó.
1: L'home s'enfronta a un delicte d'assassinat i un altre de trencament de mesures cautelars i un altre de lesions en l'àmbit familiar. Els fets varen passar el 2 de novembre del 2024 quan l'home va pegar 66 punyes a la víctima.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
6: Més informació.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: A Ràdio Pollença són moltes les persones que treballem perquè tu, sense sortir de casa, puguis estar informat de tota l'actualitat del municipi. Entre tots, feim el poble que volem. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
1: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de na Cesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a na Cesc Ensenyat.
2: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena al Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
3: La tardor ve carregada de radioactivitat, entrevistes, esport, cuina, música i entreteniment. Tot el que passa a Pollença, a les veus dels nostres protagonistes i molta música per acompanyar-te cada dia. Aquesta tardor, posa Ràdio Pollença al 107.9 de la FM o radiopollença.net.
4: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bon dia, 9 i 7 minuts del dematí. És el darrer dia avui, que escoltau aquesta sintonia. La tardor ja ha començat i nosaltres la programació de tardor i hivern la començarem dilluns, així que hi haurà canvis de contingut i canvis de sintonies. Bon dia, Jaume Maria, com estàu?
1: Bon dia. Com va? Divendres?
0: Divendres, el darrer divendres que feim aquesta programació d'estiu, podríem dir encara, ho tens, també mos ha acompanyat fins ara, i hem de dir que avui són tot quatre. En Bruno no el sentiu, el tenim fent feina, preparant tot perquè dilluns posarem aquesta maquinària en marxa de la nova programació. Però bé, som els quatre per aquí i pareix que va un poquet de més fresqueta. Oh, millor dit, no fa tanta pescota.
1: Sí, avui, jo, avui de mateix s'ha notat ja. Sí. Estàvem a 23 i crec que avui no pujarem més de 26. O sigui que sí,
0: això. Monada.
2: Ara aigua.
1: No,
2: zero, de moment.
0: Allí res, aquí no, però hi ha alertes, i l'U2 ha activat alertes per aquestes normes sempre de precaucions a diversos punts de Mallorca. Nosaltres sí que l'hem mort d'una aigua pollant 78, com demà, com diumenge, com dilluns.
2: Menys si es veure d'una vellada.
0: Però bé, aquestes quant de dies tenim previsió de pluja i no arriba.
1: Bé, tres espovals, per si un cas.
0: I l'altre dia que va fer aquella...
1: Sí, fang.
0: Sí, després de dinar no ho havíem dit perquè no ho anunciàvem, és a dir, que no han donat ni una. Però bé, el canvi de temps ja arribarà i el que arribarà, com dèiem, és dilluns, la nova programació de Ràdio Pollença. Per tant, avui fem un darrer estiuet d'aquest 2026. I què tenim?
2: Idò, tenim a partir de les 10 el darrer programa de petites possessions com a tal. Ara que avui només serem amb Miquel Àngel Mar, no en Joan Torres Nové, se farà idò un monòleg amb Miquel Àngel.
0: Sí. En teoria ja havíem dit que era el darrer, però encara en tenia un altre preparat i bé, el faré. Puc venir, vine, clar.
2: I hem deixat que no quedi res pendent. Fantàstic. No, que no quedi res per setembre, no? Petites posicions ja de 10 a 11, de 11 i quart a 12 aproximadament. Estarem parlant un poc més de Natxes que ha ensenyat. Parlem amb el regidor de Cultura, Miquel Àngel Surada, i la tècnica, Ana Marina, perquè bé, hi ha actes preparats en el municipi per recordar la figura de Natxesca, recordant que som a l'any Txesca Ensenyar, que ja la tenim fia il·lustre, i avui també farem una telefonada a l'actriu Catalina Solivelles, que és qui interpreta l'obra de Quan venia l'esquadra, que s'inaugura, per cert, ja demà s'inaugura.
0: S'estrena.
2: Efecte de fàbrica, això. S'estrena demà, les funcions són demà diumenge i dilluns dia 12. Per tant, mos toca ja xerrant, no? I doncs, és que he ensenyat entre 11 i 12, a les 12...
0: I a més, perdona, Maria, bé, 12 anys després, quan diu aquesta falca que anem posant d'en Catalina Solivelles, s'ha com actualitzada i... Si no teniu entrada, perquè hi ha gent, hi ha un sector de gent que li costa comprar l'entrada per Ticket i bé, se pot anar a l'àrea de cultura, però si sou d'Humoll i no voleu venir fins aquí, a taquilla n'hi haurà.
1: A la sala parroquial,
0: ahir la regidora mos ho comentava, podran anar allà directament perquè segur que a taquilla en trobaran.
2: I més té un preu molt econòmic, 10 euros, i per tant, jo crec que és una d'aquestes obres que... Sí o sí s'han de veure un pic a la vida, o dos.
0: Si podeu ja veure fins a tres.
2: Si voleu. Exacte. Vinga, de 11 i quart a 12. A les 12 l'informatiu i a partir de les 12 i mitja les estrenes amb en Pet Solivelles.
0: I d'això és el dematí i cap vespre vos emetrem un resum d'entrevistes que hem anat fent al llarg d'aquesta setmana. I d'arribam a les 9 i 11 i començam.

0: La regidora Estefi Pozo ahir va anunciar als micròfons de Ràdio Pollença que durant aquest mes d'octubre es durà a terme la retirada d'Uvaler que es troba encallat a la zona d'Utamarels, a la badia de Pollença.
1: L'embarcació va quedar encallada el passat mes de gener després d'un episodi de vent i des d'aleshores roman a la vorera de la badia. La presència d'embarcacions encallades o abandonades al litoral també posa damunt la taula la problemàtica de control i la gestió d'aquest tipus d'embarcacions a la costa. Pozo ha avançat que en aquest cas la retirada es farà efectiva durant aquest mes d'octubre. És la mateixa regidora de Medi Ambient.
2: Amb el Valer, que també està identificat el propietari, la situació és diferent perquè està a les platges de Pollença i per aquest famós article 115 de la Llei de Costes l'Ajuntament pot fer subsidiàriament aquestes tasques. Han demanat el permís per poder-ho fer, han de presentar el pla de com se farà, ja tenim el pressupost per poder-ho retirar i s'ha encarregat, si no hi ha cap contratiempo ni res, serà l'empresa d'Adalmo, que al final és també gestor autoritzat per el tema de residus, i ho estem organitzant, i si tot va bé i les dates quadren, serà abans de que acabi aquest mes d'octubre, perquè el que no podem fer és esperar l'hivern i que se mos faci pessetes i tinguem un impacte mediambiental més gran.
0: I precisament també ahir la regidora de Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i Badia va informar que deixa la dedicació exclusiva i passarà a partir de dilluns de la setmana que ve a tenir dedicació parcial.
3: Estefi Pozo ha explicat que ha aconseguit una plaça interina a la Conselleria de la Mar i de l'Aigua i que a partir d'ara atendrà els ciutadans i les qüestions municipals als capvespre. L'escoltam.
2: Jo el meu compromís en les àrees que són de delegades de la meva competència i en l'Ajuntament en general continua igual, o sigui, el meu compromís està intacte, però és cert que passaré de tenir dedicació exclusiva a passar només a indemnització per assistència, plans, juntes al govern local i comissió informativa. I bueno, jo espero que les meves portes estan obertes, qualsevol ciutadà que vulgui contactar amb mi té la meva adreça, té el meu número de telèfon i les portes del despatx estaran obertes els capvespres en cita prèvia, evidentment, per poder-me organitzar l'agenda de la millor manera possible, però bueno, des de matins estaré ja a Palma.
0: Ports de les Illes Balears obri el termini per sol·licitar la continuïtat dels amarraments al port de Pollença. Són autoritzacions temporals per a l'ús de llocs d'amarrament destinats a embarcacions de llista setena en un moll.
1: El termini per presentar les sol·licituds està obert des d'avui i fins dia 31 de desembre d'enguany. El procediment està adreçat a un titular de les autoritzacions actualment vigents, que també expiren en aquesta mateixa data i que disposen d'un dret preferent per sol·licitar-ne la continuïtat. Els formularis necessaris estan disponibles a la seu electrònica de Ports IB. L'organisme recomana fer la tramitació per via telemàtica per agilitzar la gestió. També es pot presentar la documentació presencialment a les oficines centrals de Ports IB a Palma. Des de Ports IB recorden en un titular l'importància de presentar la sol·licitud dins aquest termini establert perquè en cas de no exercir el dret preferent se perdrà l'autorització actual i serà necessari desallotjar el lloc d'amarrament. La convocatòria també inclou altres quatre ports gestionats directament per Ports IB com el de la Colònia de Sant Jordi, Huarquerès, Soberta i Valldemossa.
0: I des del Museu de Pollença informen que aquest diumenge 4 d'octubre finalitza l'exposició a la recerca de Bocoris 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, que ja sabeu està ubicada en el mateix museu.
3: Recordant que es tracta d'una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. Si encara no l'heu vista, no l'heu visitada i la voleu reviure, aprofitau aquests darrers dies. L'horari del museu, vos recordam que és de 10 a 2, i els dissabtes de 10 a 2 i diumenge de 10 a 1 i mitja.
0: I un avanç per la setmana que ve, dissabte dia 10, podran gaudir del film documental Dones de muntanya d'Eduard Costa i Sònia Armengol, guardonat en nombrosos premis.
1: I atenció, perquè també s'estrenarà el curtmetratge realitzat des de l'àrea d'igualtat Dones Tramuntana de Pollença, un acte que serà, com dèiem, el dissabte 10 d'octubre a les 6:30 en la sala cultural del Port de Pollença.
0: Recordant que Enser està duent a terme la neteja de contenidors a Pollença i en un moll.
3: Així és, ens informen que aquest dia s'han duit a terme aquestes tasques de rentat de contenidors al parc de Pollença i a Pollença i les urbanitzacions properes. En total, s'han netejat 238 contenidors mitjançant un vehicle especialitzat que permet revisar-ne el rentat interior. Aquestes actuacions formen part de les tasques de manteniment i higiene de punts de recollida de residus del municipi.
0: I a més, també, en matèria de residus, ahir la regidora d'Enser, Jonaina Campomà, explicava que en la nova instal·lació de nous contenidors és per continuar renovant i millorar aquest servei de recollida. També un canvi de model incorporarà la recollida de fracció orgànica en un moll i ens va avançar que dia 8 d'octubre es faran sessions informatives en aquest nucli i que un nou sistema començarà dia 13 d'octubre. I tornem en planes culturals. Aquesta setmana s'estrena una nova adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat, Quan venia l'esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles.
1: Sí, tal com vos explicàvem, se fan tres funcions. L'estrena és demà dissabte, les 8 en un saló parroquial en un moll, i el 7 demà diumenge hi haurà una altra funció a les 7. La tercera serà el dilluns 12 d'octubre en el Club Pollença, també a les 7 de l'hora baixa. Les entrades es poden comprar a tiqueti.com o l'àrea de cultura, que està oberta de dilluns a divendres de 9 a 2, i presencialment també hi haurà a l'entrada més tiquets, més entrades a la venda.
0: I precisament el Club Pollença avui dona usos a un cicle de conferències per recordar la figura de Xesca Ensenyat.
3: Sí, ho fa el Club Pollença amb l'Espira quan el magazín és un barrubí, que serà a càrrec de Mateu Coll. Serà avui a les 8 i Mateu Coll explica per què ha volgut destacar a la revista de Xesca Ensenyat el tema de les que serà el tema de la seva ponència. L'escolta'm.
4: Perquè crec que aquest magazín és una obra més de Xesca. És a dir, és com dir la Còpola o quan venia l'esquadra, com una mala fresqueta, no ho sé, una obra més. Però que, per ventura, com que era una revista que sortia tal, que bé, amb aquest format que tenia, pareix que té més poca importància, i jo crec que no. Jo crec que té tanta d'importància com una altra obra de Xesca. Per això ho vaig triar, i perquè és aquest misto que encén la nostra realitat més quotidiana i vol descol·locar, crec jo, aquella cosa que tenim com a normalitat. És a dir, se mira la normalitat, Xesca, entre cometes, com si fos una externa, però ell en forma part. No sé, és una miqueta complicat, però ja en parlaré d'una manera més detallada divendres. Va ser una revista, més que una espira, jo crec que va ser una bomba. Una espira és molt poca cosa per la revista que va ser.
3: Durant aquest mes d'octubre també hi haurà xerrades a càrrec de Biel Mesquida i Sebastià Perelló. A més, l'exposició Xesca Ensenyat un món sobre la vida i obra de la filla il·lustre de Pollença s'allargarà fins a final d'any.
0: I el Rotary Club Pollença torna a fer l'operació Kilo aquest cap de setmana, demà dissabte i diumenge.
1: Sí, l'entitat torna a recollir aportacions de la ciutadania a les portes dels principals supermercats, tant de Pollença com d'Humoll. Per això demanen a les persones que aportin productes de primera necessitat, que aniran destinats a persones i famílies en situació de vulnerabilitat del municipi. Entre els articles més necessaris s'hi troben aliments de llarga durada, com conserves, llegums, oli, llet, pasta o arròs, també material i estris d'higiene personal, des de sabors, xampús, pasta de dents, etc., i productes de neteja per a la llar. Aquest dissabte demà els trobareu a partir de les 9 del matí. A més, comptaran amb la col·laboració de joves voluntaris dels cursos de 6è del CEIP Joan Mas i del CEIP Miquel Callón, que també s'uniran a la causa dissabte de matí i migdia. L'any passat es recolliren més de 3.000 unitats de donacions i l'organització espera poder superar la xifra aquest cap de setmana. És Margalida Jaume, membre del Club Rotari de Pollença i responsable de coordinar l'operació Kilo.
5: El que li agrada molt a la gent és que tots els productes que recollim, tots queden a Pollença i en el moll. Hi ha altres pobles, a Palma, que queda concentrat, que se reparteixen Càritas d'altres parròquies i d'altres llocs, nosaltres no. Tot el que se recull en els tres supermercats de Pollença queda en el rebot solidari que tenen a bé les monges de Sagrat Cos en col·laboració amb l'Ajuntament, amb la Civil Social de l'Ajuntament. I tot el que se recull en els tres supermercats del Moll, tot queda Càritas del Moll, la pròpia del Moll, tot queda allà, que hi ha unes senyores molt generoses, comprides cada estes de la setmana, reparteixen a les persones necessitades. Penseu que tot això està coordinat des d'un punt de vista de... Vull dir, que gent que té targeta, unes targetes que els hi donen, segons el número de persones que són a la vivenda i l'edat i tal, se'ls hi donen un producte a uns altres.
0: I ja passam a la informació esportiva. Demà, ja és un dia, a Pollença serà l'arribada de la desena edició de la Me Mallorca 5000, una cursa que reunirà 500 corredors i un centenar de voluntaris, com deien demà dissabte 3 d'octubre, després de recórrer 72 quilòmetres i superar 5.000 metres de desnivell per la serra de Tramuntana.
3: Es tracta d'una prova, una de les cites destacades, més destacades del calendari de curses de muntanya de Mallorca. Completarà, allò així, el seu exigent recorregut amb una arribada a Pollença després de travessar la serra de Tramuntana partint des de Solla. L'edició d'enguany mantindrà el recorregut principal de 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell positiu amb sortida a Solla i arribada, com dèiem, a Pollença. A més de la prova principal, la jornada comptarà amb la Mallorca 1.000 de 24 quilòmetres i 1.060 metres de desnivell positiu i a la modalitat de relleus, que permet completar el recorregut de la Mallorca 5.000 dividit en tres trams. L'arribada a Pollença serà el punt i final de la Mallorca 5.000 i posarà el municipi en el centre de la jornada esportiva. Les inscripcions les podeu fer a elitecheat.net.
0: I un cap de setmana que també hi haurà activitat a la nostra badia, perquè el Real Club Nàutic de Port de Pollença ha publicat tot el calendari de regates d'aquest mes d'octubre que comencen ja demà.
1: Exacte, demà i passat demà tenim en el Club Nàutic l'Open d'Espanya de Fly 15. El cap de setmana del 16 al 18 d'octubre el campionat de Balears d'Ilka 4 i a final de mes, del 29 d'octubre a dia 1 de novembre, hi ha la Copa d'Espanya d'Ilka 4. Més informació en la secció de vela del Club Nàutic.
0: I d'ara mateix ja són les 9 i 24. Anem a veure què diu la premsa escrita avui parlant de Pollença.
3: Semanari El Económico de l'última hora, aquest semanari que va destinat a l'empresa i al turisme de les Illes Balears, parla d'aquesta trobada que hi ha hagut dels principals directius de les principals entitats bancaris, entre elles Gabriel Bauzà, director general de Colònia Caixa Pollença. I diuen, els principals directius de la banca asseguren que les illes van per molt bon camí, així tot reconeixen les dificultats que travessen nombrosos ciutadans. També diuen que Espanya va bé, però que Balears va molt millor que Espanya encara. I diuen que els principals diuen que asseguren que les illes van per molt bon camí, però expliquen que els indicadors macroeconòmics són excel·lents. Hi ha unanimitat també en reconèixer els problemes estructurals de l'arxipèlag i les dificultats que travessen nombrosos ciutadans. Diuen les entitats bancàries que són conscients dels problemes de la vivenda, coincideixen en que han demandat més en fer demanda de vivendes de nova construcció a preu assequible i diuen hi ha unanimitat per totes les entitats en considerar que s'ha d'incentivar l'estalvi sistemàtic entre els joves. Pel que fa a Gabriel Bauzà, recorda la feina que han hagut de fer en diferents associacions per les administracions elaborar una normativa per combatir el phishing, que és que l'estafa a nivell d'entitats bancàries i la intel·ligència artificial són un perill futur.
0: I n'hi ha més de notícies?
1: Sí. Tenim una notícia més, tot i que ja l'hem, de fet, explicada, però sí, avui el Diari de Mallorca, en pàgines locals, explica que Ports IB ha obert el plaç per renovar els amarraments de 5 ports de Mallorca, entre ells de Pollença. És una notícia que us ampliàvem fa una estoneta, diu que Ports de les Illes Balears va obrir ahir un plaç per renovar les autoritzacions temporals d'amarraments a 5 ports de Mallorca. Els de la Colònia de Sant Jordi, Ubarqueres, Pollença, Sobert i Valldemossa, que podran sol·licitar-se fins al 31 de desembre. El procediment se dirigeix a titulars d'autoritzacions en vigor que acaben a finals de 2026 per l'ús de llocs d'amarrament en base destinats a embarcacions de llista setena en aquests 5 llocs, en aquests 5 ports de gestió directa. Així ho ha explicat la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua en un comunicat.
0: Ja? Sí?
3: Sí, sí. Ai. Sí, sí, sí, sí.
0: Idò, ara sí, ara m'on anem ja a repassar els titulars actualitzats de les portades digitals.
6: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

Namibidon, la portada digital del diari de Mallorca, Junts tombarà els decrets d'habitatge que frenen els desnonaments si el govern no els retira i els torna a negociar. Els de Junts aparteixen que el redactat actual pot provocar l'efecte contrari a l'objectiu de facilitar l'accés a les llars. El Ministeri d'Habitatge replica el partit defensant que no hi ha cap mesura que vagi en detriment de l'oferta perquè es plantegen incentius fiscals per mobilitzar habitatge retingut i penalitzacions al que estan buits.

0: després de que acabessin les obres. Una jove acusa la seva parella d'agressió sexual a Mallorca. Diu, va tenir un atac de gelosia perquè havia sortit amb una amiga i m'intentar ficar el dit. PP i Vox imposen les seves mocions sobre Ceuta a Marratxí i rebutgen reforçar el transport públic. També en tribunals, condemnat a 2 anys de presó per gravar a dones en els banyos de l'aeroport de Palma. I el govern paralitza per el seu elevat impacte al macroparc solar dels Garrovers de Marratxí. En part forana, Unió de Pagesos demana més recolzament per pagesos prioritaris a la nova llei agrària de les Balears. Entre les seves propostes concretes destaquen destinar un 5% anual de la recaptació de l'impost de turisme sostenible a aigua regenerada apta per l'ús agrari. Cati Torres, economista ecològica de la UIB, diu la política climàtica actual cerca perpetuar el sistema, no canviar-lo. La investigadora qüestiona que les estratègies ambientals actuals prioritzin un creixement econòmic davant de la protecció del planeta. Defensa que la lluita contra el canvi climàtic requereix transformar el model socioeconòmic i cooperar amb la natura. Mallorca cerca assegurar el futur de la pesca. Aquests són els grans reptes del sector. És un reportatge d'avui del Diari de Mallorca. Pescadors, científics i administracions celebren unes jornades per abordar la conservació marina, la comercialització del peix i els reptes d'un sector que cerca garantir el seu futur. I en esports, Girona i Mallorca, trobada entre dos gegants de segona. El conjunt català i el vermellenc es veuran les cares aquest diumenge, un partit entre els dos principals candidats a l'ascens a primera divisió, tant per pressupost com per qualitat de plantilla. I en plana cultural, cinema, el mallorquí Alfredo de Juan, rere la càmera del film guanyador d'un Emmy, Lost in the Jungle. El director de fotografia participa al documental de National Geographic i Disney Plus sobre 4 infants perduts a la selva amazònica.
1: Passem ara al digital de l'Ara Balears, cansat que no pot ser d'altra manera amb el tema de l'habitatge. Diu, Junts tombarà el decret antidesnonaments si el govern espanyol no el retira. I pel que fa aquí a la part local, el decret Mari Carmen ja ha paralitzat 3 desnonaments a Mallorca. Però ens diu que el lloguer ja és més car a les illes precisament pel decret d'habitatge. I Cort exigeix que es desallotgi ja l'acampada per l'habitatge, però la delegació del govern no hi veu motiu per fer-ho. Canviant de tema, Conxita Badia, la veu que la guerra, un món d'homes i l'oblit, varen voler silenciar. És un article de Mercè Pinya. I alerta taronja per pluja i tempestes a Eivissa i a Formentera. La diferència entre infermeres i metges, que no va desaparèixer amb el cas Bolònia, és un article de Jaume Cladera Mas. I passam ara a la part política. El PSIP durà al ple l'aturada de la nova tarifa del TIRME i el pagament de 41 milions. Per altra banda, més alerta que el bus nàutic estendrà la massificació turística al Molinar i al Portitxol. Benamics denuncia pràctiques transfobes a Son Espases i Salut defensa el funcionament de la consulta. Flem 2026 arranca a la 6a edició amb 6.000 entrades reservades en menys d'una hora. I 2 molècules de l'UIP contra el càlculs renals arriben a la guia dels uròlegs de la Unió Europea. United Airlines volarà cada dia entre Palma i Nova York i reanudarà aquesta línia que ja s'havia implementada els anys anteriors. I la via ràpida d'acord per concedir llicències urbanístiques només n'ha agilitzat 15 en més de 2 anys. I en successos, 5 encaputxats segresten, roben i apallissen 3 joves migrants que dormien al carrer a Inca. Els robots ja han estalviat 45.000 hores de feina als funcionaris de la CAIP. I en planes internacionals, els interessos de deute d'Estats Units pugen davant la incertesa generada per Donald Trump. Netanyahu apunta a un adoctrinament radical islamista del pilot del vol cap a Tel Aviv. La primera dona a qui havien d'executar a Tennessee en 200 anys sobreviu a 2 injeccions letals.

i de 30 en pla d'educació de 30 a 58 menjadors escolars en un sol any que ha aprofitat torrentades, incendis i inundacions, així prepara l'educació i les famílies del CEIP Mitjamà, fartes del govern i de l'Ajuntament. I en plenes de cultura, Maria del Mar Bonet, Juli Colom i Maria Jaume als premis. El sector cultural molt més professional, però amb massa

0: com dèiem, el sector cultural molt més professional, però amb massa mancances encara. Tots els avanços espectaculars, en tot el 65% dels autors no reben remuneració pels actes als quals el conviden, segons denuncien de l'ARLC.
1: I per acabar, repassam l'edició digital del diari Última Hora, que un dia més obri la crisi habitacional. L'emergència habitacional, el preu dels lloguers s'ha duplicat a Balears en només 5 anys. Ha passat dels 725 euros mensuals que costava el 2022 als 1.390 el 2025. I la pujada a mitjana Palma, on hi ha més habitatges, ha estat al voltant de 850 euros. Junts entregarà una nova proposta de decret d'habitatge si el govern retira les dues. Junts tombarà els dos decrets d'habitatge del govern i el govern estudia els decrets d'habitatge davant la possibilitat d'acudir al Constitucional. La Guàrdia Civil deté a un implicat en el segrest i brutal agressió de tres joves a Inca. Recordant que cinc encaputxats havien segrestat a tres joves a Inca, els dugueren a un bosc on els hi van propinar una brutal pallissa. Etihad avança dia 16 de maig la ruta directa de Palma a Abu Dhabi. El Consell va pagar 2.096 euros per un viatge de la cap de gabinet de Bestart que no va arribar a fer. Anna Jautequete, pacient de fibromialgia i artrosi, diu la unitat del dolor d'un any i mig deixant-me totalment desatesa. Comença el judici per el crim de Shari, assassinada de 66 punyalades en un cotxe davant de la seva filla de 2 anys en el coll d'en Rabassa. També en clau de successos, va tenir un atac de gelos perquè havia sortit amb una amiga i va intentar ficar-me el dit als genitals. Destaca a l'última hora, està denunciat i continua estafant. Ara se fa passar per CEO de la nostra empresa i ha enganyat a molta gent. Betty Yepez és l'apoderada de Holding Group Mediterrània i assegura que s'ha intentat contractar secretàries o comprar un edifici en el seu nom. El govern tomba 2 megaparcs solars previstos a sòl agrari d'alt valor. Una errada administrativa del jutjat frena la subhasta del Malluig i retarda la seva venda. Una investigadora de l'IMEDEA apela als ciutadans a recollir residus de les platges. Comencen les obres de l'ascensor que connectarà el passeig marítim de Palma amb el Terreno. Detinguts dos turistes per agredir a dos taxistes de Calvià Palma Nova. Helico surt de la presó en la prohibició d'apropar-se a son banya. Controvèrsia. Els artesans del Mercadet de Nadal de ses estacions demanen tornar a la plaça d'Espanya. Els jutges demanen mitjans per tractar de manera adequada els cadàvers d'immigrants. Condemnat un home per gravar a dones en els banys de l'aeroport de Palma. Mesures de Sineu. Aprova el seu primer pla municipal de refugis climàtics per fer front a l'augment de les temperatures. Una fotografia que suma 514 anys són, és el curiós cas dels germans Monà Colom, dels 90 de Maria Antònia, els 81 de Teresa, la més petita, els 6, tenen molt bon estat de salut i són un exemple de longevitat familiar.

0: I acabem, com sempre, en fent una ullada als esports. La greu lesió d'Antoni Urroca obre la porta a un fitxatge. Tots els detalls explica el diari Última Hora del retorn de Nadal a les pistes. I el Palma Futsal vol seguir com a líder. De la Copa del Rei, el Manacor espera un primera divisió, mentre que ATV i Poblense miren de reull al Mallorca. I de son ara mateix les 9:38, anant ja al repàs del temps.
1: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: I d'un canvi de temps que s'anuncia per aquest cap de setmana a Mallorca. Hi ha alertes per pluges molt fortes. L'AMT ha informat que un tal Veig serà responsable d'aquesta inestabilitat a Mallorca. El primer cap de setmana del mes d'octubre serà significatiu, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, aquest canvi. Per això s'han activat diverses alertes per pluges fortes o molt fortes i per tempestes. Concretament anem a veure aquest divendres avui allà a Visgroc al sud i també la serra de Tramuntana per pluges i tempestes. Això des de les 10 de matí s'activarà fins a les 8 de l'hora baixa, que podrien caure fins a 20 litres d'aigua per metre quadrat en només una hora. L'AMET també anuncia que les temperatures patiran pocs canvis o un lleuger descens. I el vent bufarà entre fluix i moderat d'est i nord-est. Anem a veure cap de setmana, demà dissabte 3 d'octubre, sí que empitjora, ho tens a Mallorca, i s'incrementa en un nivell d'alertes que ja afectaran a tota l'illa. Us aviso, seran de nivell taronja a l'interior per pluges, que en aquest cas podrien deixar 40 litres d'aigua per metre quadrat en una hora, i també l'AMET avisa que les tempestes, en aquest cas s'espera molta activitat elèctrica i molta precipitació. Com dèiem, alerta taronja demà en el sud de l'illa, tindrem a la resta de Mallorca, perdoneu, un nivell taronja demà a l'interior de Mallorca i a la resta de l'illa serà alerta groga. Nosaltres tindrem alerta groga, demà sí que s'activa, avui no tenim a Pollença cap alerta activada, demà sí groga per pluges i tempestes que podrien deixar 20 litres d'aigua per metre quadrat en una hora. Aquests avisos de demà dissabte, tant o taronja per l'interior de l'illa com la resta groc, seran actius entre les 12 del migdia i les 8 de l'hora baixa. La previsió també indica que les temperatures es mantindran amb poc canvis o un lleuger descens. I el vent bufarà entre fluix i moderat d'est i nord-est. Hem de destacar, com dèiem abans, que emergències 1-2, una vegada més davant d'aquestes situacions, demana precaució a la ciutadania, ben pendents de la predicció meteorològica de l'AMET, que aniran actualitzant aquestes alertes, com sempre, eviteu pas per torrents i zones inundables. I diumenge continuarem amb aquest cel inestable. En concret, s'esperen cels coberts, xafets i tempestes localment fortes o localment molt fortes i unes temperatures que baixaran lleugerament. El vent bufarà entre fluix i moderat d'est i nord-est. A Pollença, com dèiem, avui no tenim cap alerta activada. Se presenta una jornada amb un cel tapat, cel cobert. S'anuncien ruixats i tempestes que podrien ser localment fortes, tot i que no tenim cap alerta activada, i les temperatures amb un lleuger descens. Aquesta és la situació. Ara mateix tenim un 35% de probabilitat que plogui fins a les 12 del migdia. A partir d'aquesta hora la probabilitat augmenta un 55% i a partir de les 6 del capvespre aquesta possibilitat de pluja augmenta un 75%. Demà sí que entre un 95 i un 100% molts diu l'AMET que plourà a Pollença, igualment que diumenge. Sí que, com dèiem, demà, com a excepte l'interior de Mallorca, que hi ha alerta taronja, nosaltres tindrem alerta groga demà tant per pluges com per tempestes. S'activarà aquesta alerta demà a les 12 del migdia. Per tant, molta precaució si heu de circular per l'illa, que així venen aquestes previsions. Anem a fer una ullada ara quan tenim les dades a les nostres estacions. I de la temperatura, ara, en el calvari és de 22,9. És més agradable, ja se nota això, 22,9. I, de fet, la mínima és molt semblant a l'actual, ha estat de 22,1, això a les 8 d'un dematí. S'ha donat un registre més baix a les 8 d'un dematí. Durant el vespre tenien temperatures més altes que l'actual, com deim 22,9, un vent és que és més fresquet perquè entra de tramuntana, 3,2 km per hora, i tenim una humitat al 64%, aquesta humitat. En un moll, en un club nàutic, un mercuri marca 24,4 graus, temperatura més alta. La mínima, pràcticament la mateixa, 24,3, encara nit tropical en el port de Pollença, on el vent ara està entrant de nord-est, ho fa suau, 1,6 km per hora, i la humitat està, com sempre, més elevada, 80,4% al port de Pollença. i anem a acabar fent un ullada a la situació marítima de la zona del nord de Mallorca, de Formentor, Cap de Pere, vent de nord-est, de força 3 a 5, estat de la mà Marajola Maró, mà de fons d'un metre, amb aquesta possibilitat de ruixats o tempestes a la mà, tot i que no hi ha cap avís per aquesta zona de cap fenomen costaner. I són ja les 9:44 minuts. També s'aneu darrer dia que escoltam aquesta música d'aquesta sintonia de misteri avui.
1: Però seguirem fent misteris?
0: Seguirem fent cosetes. Vale. Bruno, prepara. Ja, és que bueno, tenim tancant ara és la màquina de fer feina perquè es posa tota la maquinària en marxa perquè dilluns hem de tenir tot a punt.
1: Tota la maquinària en marxa és en Bruno, no?
0: Sí, no el deixa enxerrar.
1: Tota la maquinària.
0: No el deixa enxerrar, pobret.
1: De fet, en Bruno ha preparat un misteri d'avui, però no vos el pot contar ell. Vos el llegeix jo. Va d'hivern, de virus i coses d'aquestes. Clar, és que sempre m'ha associat a virus respiratoris amb l'arribada d'hivern, grips, constipats, tossina, febre... Però, per la vista, amb això del Covid, coronavirus, però és que l'idea no acaba d'enxixar de tot. Mira, un estudi fet a Catalunya entre 2022 i 2025 ha analitzat 33.000 mostres que s'han recollit durant aquests 3 anys per comparar el comportament de 18 virus respiratoris. I per això que el Covid va per llibre, va per lliure. D'aquest 18, el Covid és especial, especial ell. Mirau, mentre que el grip continua fent els seus pics, sobretot quan arriba el fred, i el SARS-CoV-2, coronavirus, ha tingut durant aquests anys pujades importants a la primavera i especialment a l'estiu. És a dir, que no està seguint exactament el calendari que mos esperien tots d'un virus respiratori clàssic. De fet, ara mateix Espanya ha tornat a entrar en fase de repunt de Covid. A finals de setembre, més d'una quarta part de les mostres de les persones que tenien símptomes respiratoris donaven positiu en coronavirus, molt per damunt del grip. I això obre una pregunta lògica. Si el Covid fa el pis quan encara fa calor, té sentit continuar vacunant durant la tardor, en el mateix temps que vacunàvem el grip, o ho hem de fer un altre moment? Bé, una altra cosa curiosa és que l'estudi ha deixat clar això, que el virus va a la seva bolla. El grip i el virus respiratori són molt més diversos, això està claríssim. El rinovirus té pics diferents al llarg de l'any i la Covid, com dèiem, té el seu propi calendari. Per tant, allò de pensar que el virus respiratori arriba a un fred cada vegada és menys exacte, ben general com ben sí, però en el cas del Covid, de moment, en els darrers anys, aquests estudis ens estan dient que l'hem de tenir també present quan fa calor. T'has de dir, tant si fa calor com si no...
2: No se'n va mai.
1: No se'n va.
2: Està volant
1: l'aire. Però sí que té aquests pics i de... quan fa calor.
0: Però parlant de calendaris, crec que podem aprofitar per informar que la campanya contra la grip comença a les escoles i residències precisament ja d'aquí 3 dies, dia 5 d'octubre, i s'obrirà la resta de població a partir de dia... De nou, la novetat principal d'aquesta temporada és que s'amplia la vacunació infantil des dels 6 mesos fins als 11 anys. També s'immunitzarà front al BRS, que causa una patologia respiratòria molt greu a la població adulta vulnerable ingressada en centres de majors i sociosanitaris. D'aquesta campanya de vacunació contra la grip, com deim, comença dilluns que ve... 5 d'octubre, els equips del Servei de Salut ja començaran a desplaçar-se a les aules. Ja sabeu que ara van en un centre, seran un centre d'educació infantil de segon cicle, a les residències de gent gran i discapacitats i fins als pacients que se trobin amb atenció domiciliària perquè els puguin immunitzar. I ja serà dia de nou que s'obrirà la campanya per tota la població de les Illes Balears, siguin o no col·lectius de risc. Però bé, com sempre, nosaltres en parlarem aquí a la ràdio com ja arribi aquest moment, abans de dia de nou, però ja dilluns comença. Hi ha una cançó per mi, no?
1: Sí, sí, sí, sí. També molt la recomano en Bruno, novetat musical, perquè acaba de publicar-se avui mateix un nou disc d'Arde Bogotà, Manufactures del Club de la Gente Sola. MCGS. Anem a escoltar-hi, un dels temes que es diu Antifiesta.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: I ja tenim 5 minutets per fer un repàs de l'agenda, les propostes d'aquest cap de setmana, però abans vos hem d'informar d'activitats de l'Ajuntament, com a clubs de lectura, que ja han començat. A Pollença ja hi va haver la reunió informativa des d'un club de lectura infantil, que si voleu més informació poseu-vos en contacte mediadora@jpollenca.net, i en un moll se faran un darrer dimarts de cada mes. Si voleu més informació, vos voleu apuntar, ho podeu fer a info@siracusacultural.com.
1: Penseu que hi ha moltes activitats programades a les terceres edats. La tercera edat de Colònia, el cap de setmana a Caladó, l'excursió a Marineland i el viatge a Galícia del mes de novembre. Allà trobareu més informació. Per la seva banda, l'Associació de Persones Majors de Pollença fan un dinar d'aniversari l'11 d'octubre. El preu és de 25 euros socis, 30 no socis, i el tiquet els podeu comprar a la seva oficina els dimarts i divendres, per tant avui és un bon dia, de 6 a 8 a la seva oficina.
2: I la Quinta del 56 fa una crida a la gent nascuda precisament aquest any, el 1956, per afegir-los a un grup de WhatsApp. Un pic confirmat, el nombre d'assistents es donarà la data per fer un dinar i celebrar els 70 anys. Podeu contactar en Antoni al 666-553-550.
0: I la Quinta del 54 celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra dia 31 d'aquest mes d'octubre. Allà mateix podeu fer les inscripcions.
1: I més cosetes, per exemple, us poden recordar que la tropa de cornetes i tambors del soldat, que més tenen portes obertes. Si voleu xerrar amb ells i conèixer la seva feina, els trobareu els dilluns i dijous de 8 a 9 en el pati de Joan Mas.
2: I recordar-vos també que el Club Rotari de Pollença té aquesta operació Quilo aquest cap de setmana, demà dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Recolliran productes de primera necessitat als supermercats de Pollença i de Port de Pollença, que aniran destinats a persones en situació de vulnerabilitat del municipi. Entre els articles més necessaris es troben aliments de llarga durada, com ara conserva, llegums, oli, pasta o arròs, material i estris d'higiene personal, sabó, shampoo, pasta de dents, etc., o productes de neteja per a la llar.
0: I l'Associació de Veïns de Pollença preparen una excursió, una pujada a Lluc per el diumenge de 8 d'octubre. Inclou dinar d'arròs brut, postres i aigua i bus. La sortida des de la plaça del Monument a les 9 de matí per a qui vulguin pujar a peu. El bus els aduria fins al Pi de Son Grua. I a les 11, o que vulguin anar amb bus, directament fins a Lluc. Tothom podrà tornar amb aquest mitjà de transport. I el preu és de 28 euros. Recordeu que podeu apuntar-vos els dimecres de 7 a 8 a la caseta del Parc Infantil.
1: I l'Esplai Born tenen organitzat un taller perquè més petites puguin fer-se una vareta màgica. Això és el dia 17 d'octubre, a les 5 de cap vespre a Can Boom, el preu és de la voluntat i les inscripcions a través de les xarxes d'Esplai Born.
2: I avui divendres hi ha projecció del curt documental Més que una botiga, innovació social en cooperació sanitària. Posteriorment hi haurà una xerrada col·loqui de Sidney Giroux, responsable del projecte i convidat especial des del Senegal. Això serà a Can Boom avui a les 7:30.
0: I avui arriba la primera del cicle de conferències que dedicarà el Club Pollença a Xesca Ensenyat, amb l'Espira, quan el magazín és un barrobí, a càrrec de Mateu Colles, avui a les 8.
1: Per demà dissabte, un important també, perquè es presenta el llibre Els búnquers, de Ferran Guallar. És l'obra guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025, que ha editat Costa Tània Edicions. L'acte serà amb el mateix autor a Can Llobera demà a les 6. Es repartirà als assistents un exemplar de l'obra i tot seguit hi haurà actuació musical amb Dana Baker i Xisco Cladera.
2: I també demà dissabte podeu gaudir d'un recital líric a càrrec de la soprano Paula Riera i la pianista Marina Moncades. És al Museu Dionís Bennassa a les 8. Les entrades a tiquettip.com.
0: I demà s'estrena l'adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat, Quan venia l'esquadra, que interpretarà Catalina Sol i Velles a l'Ossaló Parroquial d'Umoll demà a les 8. Diumenge hi haurà una altra sessió allà mateix a les 7 i a Pollença n'hi haurà el dilluns, dia 12 d'octubre, també a les 7 en el Club Pollença. Entrades a tiquettip.com, a l'àrea de cultura o també taquilla.
1: I aprofitant per dir-vos sobre exposicions, que a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia pollença, acaba ja, i és que aquest cap de setmana és el darrer que se pot visitar la mostra en un museu de Pollença. Si no l'heu vist, aprofitau, i si la voleu tornar a veure també. I si hi aneu, aprofitau també que de fora del Jardí Joan Marc hi ha les fotografies del certamen de Serra de Tramuntana. A l'Iglesia del Convent a Natureza d'Albano Afonso encara hi és unes setmanes més, fins a finals d'aquest mes. I bé, ja que sou pel centre en un club Pollença, aquesta mostra de Natxés que ha ensenyat un món. Si sou en un moll, aneu a veure també l'exposició a l'aire lliure Sons de mà. És en un passeig Cel Alegre davant l'oficina de turisme i la comissariada Nadiana Borràs.
0: I de m'anam amb el butlletí de les 10.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Bon dia. D'aquí una hora arrenca el Congrés dels Diputats, el ple extraordinari per convalidar els dos decrets sobre habitatge que, si no hi ha sorpresa de darrera hora, decauran, ja que Junts votarà no i decantarà així la balança cap a la derogació de les dues normatives. Serà una votació que, a més, serà per crida, és a dir, els diputats hauran de votar un a un en veu alta el sentit del seu vot.
5: És una petició que havien fet PSOE, Sumar i Esquerra per deixar clara la posició per retractar cada diputat, deien. Això, mentre creix la decepció entre els partits de govern amb els socis d'investidura en la postura de Junts per Catalunya. Aquesta formació, per la seva banda, té previst lliurar avui una nova proposta de reial decret pròpia i demana l'executiu estatal que retiri els dos decrets per poder negociar-los, una petició a la qual de moment s'hi nega rotundament el gabinet de Pedro Sánchez. Mentrestant, el malestar en el si del Partit Socialista de Progressistes és majúscul, tal com ha manifestat el ministre de Drets Socials de Sumar, Pablo Agustín Duy, a una entrevista a Televisió Espanyola.
6: No voten contra el gobierno, voten contra su propia gente. Están traicionando a su pueblo y lo van a pagar carísimo. Con lo cual tienen las horas que quedan hasta la votación para pensarlo y para reflexionar, porque les va a pasar por encima. Les va a pasar por encima. Hay un sentido común ahí fuera, en este país, que ya ni siquiera, que no es de izquierdas ni de derechas, que recorre el país de arriba abajo, que dice, basta ya, no ven que este problema hay que solucionarlo.
5: En canvi, el PSOE no dona encara res per perdut, segons ha confirmat la seva portaveu, Montse Mínguez, a la cadena SER.
7: El Partido Socialista, y usted también nos conoce, no damos nada por perdido hasta el último minuto. El partido se tiene que jugar, se tiene todavía, quedan muchas horas para empezar el pleno y evidentemente quedan horas para llegar a la votación. Yo lo que le pido es una reflexión a todos los grupos.
5: La qüestió era saber què passa si no surten endavant aquests decrets i, de respecte a això, ja són molts els membres, sobretot del PSOE, que deixen entreveure que el president podria avançar eleccions de manera immediata. Fins i tot ja deixen caure una data. Serien el proper 29 de novembre.
4: Idò, pendent d'aquestes dues votacions, ara anem als tribunals perquè la Fiscalia i l'acusació particular no han arribat a cap acord de conformitat amb l'home acusat d'assassinar la seva parella a Can Pastilla l'any 2024. Per tant, l'acusat serà jutjat a partir d'avui per un tribunal jurat. A l'Audiència Provincial de Palma hi ha la nostra companya Caro Moreno. Bon dia, quina és la darrera hora?
8: Bon dia. Les novetats són aquesta manca d'acord. L'acusat, que s'enfronta una pena de 27 anys de presó, no ha volgut arribar a una entesa amb el Ministeri Públic i l'acusació particular. A més, ara s'han de triar 12 membres del tribunal que conformaran aquest tribunal jurat. L'home, a més de presumptament pegar 66 punyalades a la dona dins el vehicle que conduïa, va causar diversos accidents de trànsit, va abandonar el cotxe i, a més, va deixar-hi la seva filla de 21 mesos. La dona estava registrada dins el sistema Biogen com a víctima de violència masclista.
4: Gràcies, Carme Moreno. I més ocupació que fa un any, però un setembre amb menys afiliats i més aturats que a l'agost. A Balears supera els 682.000 treballadors. Són 29.000 més cotitzants en comparació fa un any, cosa que representa un increment de pràcticament el 4,5%.
5: Ara bé, respecte del mes d'agost, l'afiliació baixa en 11.000 persones, un 1,6% manco en un mes marcat habitualment pel final de la temporada turística.
4: I a l'altra cara de la moneda, l'atur també augmenta.
5: Sí, perquè Balears tanca setembre amb 26.000 persones registrades sense feina, 800 més que l'agost, un 3% més en comparació amb el setembre de l'any passat. Hi ha 500 aturats més.
4: Arribem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
3: Més informació.
9: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Isa, si hem de dir la millor terra és Pollens, nosaltres hi dediquem moltes sessions per parlar de toponímia, per conèixer les finques, i això és gràcies a en Miquel Àngel Marc i a en Joan Torres. Avui només tenim un 50% dels nostres toponímits. Li enviem una forta abraçada a en Joan i tenim aquí en Miquel Àngel. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui...
1: I a més ara comença a ploure.
0: Vinga, donam la notícia en directe que... Bé, ara no plou tant
1: no
0: com
1: plou,
0: fa dos minuts
1: no.
0: Que m'he girat darrere. Jaume mos ha assenyalat cap a la finestra i plovia bastant.
1: Necessitant que plogui.
0: Necessitant que plogui. Però, Miquel Àngel, a lo millor ara plou aquí, o s'ha aturat de ploure aquí, i està plouent moltíssim, no molt enfora, no que res reservei, per exemple.
1: Sí. Llavors mirarem.
0: Llavors mirarem i tu també mos informaràs el que hagi plogut a la Serell, perquè aquest mes d'octubre, clar, només d'un dos dies, no ha plogut.
1: De la xarxa aquesta de Balears Meteo, per allà hi ha quatre, però d'aquestes quatre demà n'hi ha una que funciona. Demà n'hi ha tres que funcionen, que la del Calvari, de Can Pontico i la de la Serella. La Formentor encara no funciona, que és una situació interessant.
0: De les, me'l vareu comentar quan heu vengut aquí a xerrar a vegades amb en Joan Meneta i amb en Vial Perelló, que de les més consultades de tota la xarxa.
1: Sí. Hombre, clar, és que quan te pots imaginar, Formentor estira
0: molt. Però no tapis un micro.
1: Formentor estira molt,
0: Clar, és un punt estratègic també de la Mediterrània.
1: Sí, de més de Sant Quintí, Barge, en fi, per mil motius. Però bé, tornem...
0: Aquí, abans d'entrar a la toponímia i a les finques, tanqueu tema meteorologia, a Pollença ha plogut ara, de la que duim de jornada, 0,2 litres. Aquesta plogudeta ja l'han registrada a l'estació Duque Alvari, 0,2 litres aquí.
1: A veure, menys que farà avui. Cada dia l'AM diu que plourà i llavors no arriba a ploure.
0: És necessari,
1: Ben necessari, sí.
0: Vinga, doncs anem a les finques, perquè les finques també necessiten aigua. Hem vist com està Miquel Àngel, la Serra de Tramuntana mai s'havia vist
1: mai
0: així.
1: Veus costes de moltes muntanyes i veus vermell, és a dir, les mates, les murtes, com a mortes, i jo no sé si quan plogui se recuperarà tot això. La veritat és que sorprèn, mai havia vist aquesta coloració molt de costers, però a qualsevol costers.
0: A la gola també, no sé si has vist les fotografies.
1: Mates i murtes és espectacular, és a dir, que llampúdol, de vegades també, en fi. Però bé, ara avui parlarem de tres petites, de tres finques d'allà molt diferents. Començarem parlant de Can Pascola, la part d'alt de la Vall d'en Marc. Llavors parlarem de Cal Peso, que està darrere un vall de Pollença, entre Silla i Boja, i que a més ja ho explicaré. I llavors de Can Vic, que és a la Vall de Sant Vicenç. És a dir, avui parlarem de tres finques de llocs molt diferents de Pollença. És a dir que, i si te pareix bé, podríem començar per Can Pascol.
0: Perfecte.
1: Can Pascol, ja he dit, està a la part d'alt de la Vall d'en Marc i confronta en Fertari i Torracó, en Can Guillembet, en l'Empaltada i amb el Molinet. I tens enrere, perquè aquesta finca ha anat canviant un poquet, també confrontava, i avui ho comentarem, en Can Melcion i en Son Marc. Històricament, els seus cultius eren típics de la Serra Tramuntana, és a dir, olivar, cereals i lleguminoses. Un home, ara se diu Can Pascual, però tens enrere se va dir Son Pascual. I com d'altres finques de Pollença, se va passar de Son a Can. Concretament, en 1590 era de Pascual Martí, i va agafar un nom de Son Pascual. Formava part de Vinitiger, que és un nom que tenien tot allò que hi havia de la part d'alt de Son Mar per amunt, era Vinitiger, i de la qual se va segregar. Una curiositat, Can Pascual se va començar a dir a partir del segle XVII. Una curiositat de Can Pascual, que per cert, de Can Pascual no només n'hi ha a la Vall d'en Mar, Can Pascual tenim a Can Seguí, a Can Suau, per Marina, per la zona del Rafalet de Colònia, també hi ha Can Pascol o Can Piscol. És a dir, que són... però bé, ve un poquet de la mateixa. Però aquesta finca va ser de l'heroi pollencí Joan Mas. Can Pascol.
0: Can Pascol, que avui parles, de la Vall d'en Marc.
1: Concretament, en 1585 era tal. I aquí se va permutar amb dues finques, una de la zona d'Humadrava, amb aquesta. En Joan Mar va agafar aquesta finca de la zona d'Humadrava, Son Salià, i en Joan Pascual va tenir la finca de Jan Pascual, que en aquell temps era Son Pascual. Però bé, bueno, les cases d'un temps estaven de vora, estaven en un rodol de Son Marc, les cases de Jan Pascal. Eh? Per un segle de nou se'n va construir una ja més amunt, de vora la Fonteta, i ja a l'Olivar dalt. Però ja t'he dit, Jan Pascal, que algú dirà, no, però jo conec un Jan Pascal d'una altra banda, efectivament. És un nom que se repeteix, ja dic, per Jan Seguí, per Jan Suau, per Marina i per Urrafalet de Colònia. És a dir, això hi és vera. Però bé, anem a parlar un poquet de...
0: Una cosa, això d'un nom, clar, Pascual, si s'havia dit que som Pascual, està clar que ve de Pascual, vull dir que va haver un canvi, aquests canvis d'escriptura que van modificant, no?
1: A Pollença i a tot Mallorca mos trobam molt de canvis, de tot, evolució de vegades, eh? I, i en aquest cas va passar de Son Pascual a Son Pascual, més ben dit de Son Pascual a Can Pascual a Can Pascual, eh? Hi ha bandes que se diu Can Piscol, fins i tot, eh? Que també és un mal nom.
0: Perfecte.
1: Però bé, ara comencem a parlar d'un altre dit Can Piscol. És a dir, començarem parlant de, si t'assembla bé, de, com sempre fem,
0: d'un
1: Conradissos. Ja he dit que Can Piscol un temps arrencava en un redol de Son Marc i s'enfilava per amunt cap a Fartàrits. I a Son Marc, de vora Son Marc, més ben dit, hi ha dos bocinets que tenen nom, un és Uclòs du Pou, que està aferrat en un camí, a la carretera ve de Llull, entre el torrent de Molinet i el torrent de Pujol, i té un pou en capella, d'aquests pous molt guapos, I, bueno, ja en 1687 ja apareix com Uclòs de Son Pascual, i que confrontava el camí de Llull. I a l'altra banda del torrent, el torrent que ve de muntanya, hi ha Ucloset, que està, és a dir, davant Uclòs du Pou, a l'altra banda del torrent que ve de muntanya. Però, bueno, seguirem en conreus. Un altre conreu de Can Pascol és Can Rondaia. Can Rondaia, que, curiosament, nosaltres l'hem vist escrit també de moltes maneres. Hem dit de Son Rondaia, de la Rondaia, és a dir, que l'hem vist escrit de moltes maneres. És, ho he trobat molt curiós. I està ja pujant més per amunt, abans d'arribar en el cementer du Font de Jals. I el cementer du Font de Jals és un altre... És un altre conradí, és de dins Can Pascol, i ja fa un nom, com us podeu imaginar, per l'existència d'un Font de Jals, un Font de Jals ben gran, i que, curiosament, he vist fotos fins i tot de principi del segle XX, i té una superfície, aquest cementer és un cementer gran de 40.000 metres quadrats. Això està amb les conradisses de Can Pascol. Llavors hi ha un topònim bastant curiós, que se diu Uclop du Vin Blanquet, ja està més amunt, ja està... a la zona de, no dic a la costa, perquè a la costa li direm més tard, però Uclòs du Vin Blanquet...
0: Du Vin Blanquet,
1: que això és una manera antiga d'anomenar vi. Està situat un poquet, més o manco, un poquet part de moltes xases actual de Can Pascol, travessat per un serallai, i sembla que és una forma antiga d'anomenar oví, oví blanc, és oví en blanquet, i segurament allà era un lloc on temps se deia sembrada vinya. Llavors hi ha l'hort, com moltes finques de muntanya, sobretot si tenen aigua, i en aquest cas tenen, a Can Pascol hi ha un parell de fonts, de fontetes, un és l'hort, que està molt de vora les xases. Llavors hi ha l'olivar d'all, perquè com a totes les finques de muntanya, el cultiu predominant és l'olivar. I llavors hi ha l'olivar d'alt, que està un poquet de les xases per amunt, fins a arribar a la costa, i, bueno, està... Avui en dia inclou Uclòs du Vin Blanquet, la Rota de Llull, el cementer du Salt, però un temps eren coses diferents. Però, en tot cas, actualment és... gran part està cobert d'olivar. De fet, hi ha una tafona a Can Pascol, desmantellada, però encara se veu perfectament. És un olivar damunt marjades. Té dos camins d'accés, un cap a la banda de l'Empeltada i l'altre per la banda d'Ussalt. I llavors l'olivar de vall, que està una mica aferrat a la carretera de Llull, un poc més a baix. I llavors tenim com l'he anomenada, la Rota de Llull, que és un petit conradís que confronta, està de vora, el camí vell de Llull. Hi ha el cementer du Salt. El cementer du Salt és un cementer marjat, amb marjada, situat entre la casa i el Salt du Molinet, pujant cap a la costa. I llavors, més a baix, hi ha un altre contradís que li diuen Otres Cortons. Otres Cortons, que no em porta a dir què vol dir Otres Cortons, que vol dir que té, és un petit contradís que té exactament tres cortons, és a dir, que té tres cortons de superfície, ja està més a baix. Però bé, això serien un contradís sort de Can Pascual, ja dic que avui en dia ha anat canviant amb el temps, i ja dic, antes he anomenat Sementers o Clot d'Ovin Blanquer, suposo que devia haver vinya, i ara bàsicament és olivar. Llavors, volia comentar, hi ha dos usinars que tenen nom, hi ha l'usinar du Camí, que està aferrat entre el cementer del Font de Cal, que l'hem anomenat, i la carretera ve de Llull, hi ha l'usinar du Camí, i l'usinar du Clotal, que està entre l'Olivar de Vall i el Clotal, que és una finca veïnada. És a dir, que són dos usinarets, no molt gran, però són dos usinarets dins Can Pascual. Llavors hi ha, com per totes les finques de muntanya, el que diuen la costa, que és allà on acaba l'olivar de Can Pascual, comença una zona que confronta o que arriba fins a Fartàrit d'Urracó, bàsicament cobert de càrrecs. De càrrecs. Hi ha un bocinat allà dalt també de pinar i usinar, però bàsicament està cobert de càrrecs. Això li deien la costa. Llavors hi ha una penya molt curiosa, que té un nom bastant curiós, que se diu la penya morta. Pujant part de Montoclot d'Ovin Blanquet, aferrat a un camí que puja fins a la costa, també travessant ja també la penya, vull dir, el cementer d'Ossalt, se troba aquesta penya, que no és una penya, aquesta se diu la penya morta perquè no és una penya de roja calissa, d'aquestes que veiem per tot, per aquí davant, en el puny mateix, sinó és un altre tipus de roja, i aposta que no és tan viva, perquè hi ha de vegades la pedra viva, i se diu la penya morta, I per llevar hi ha la Torrentera, que un temps se conrava, però avui en dia bàsicament està entre el cementer de Can Rondà i el cementer de Font de Jals i el torrent de Molinars, i se diu la Torrentera. Avui en dia un temps se conrava i avui en dia bàsicament és això, és
0: usina. I d'haver fet un repàs de tots aquests contradiccions.
1: I ara hem de parlar de l'aigua.
0: Allà n'hi ha d'aigua.
1: Allà n'hi ha d'aigua. Començarem parlant del pou del Clos, perquè antes he parlat del Clos del Pou i ara parlarem del pou del Clos, que senzillament és un pou de capella situat dins el Clos de Can Pascual. Can Pascual confronta, és a dir, curiosament, Can Pascual confronta el torrent que davalla de Fartàrits, l'Ossalt, confronta en Can Guillembé, confronta la Molina, com ho he comentat, i dins el torrent del Molinet hi ha dos gorgs que tenen nom. Un és el gorg de les Anguiles, que és un gorg que està dins d'aquest torrent, no s'ajuda mai, i solíem veure anguiles que les solíem pescar, dins aquest... És a dir, que és un gorg que sempre hi ha aigua.
0: Ara ja no hi ha anguiles?
1: N'hi ha qualcuna. Les anguiles, sabeu que pugen de la mà i pugen torrent per amunt i encara se'n troben qualcuna. Poca cosa. Llavors hi ha un altre, un poc més amunt, també dins aquest torrent, hi ha el gorg de tudons, que està un poc més amunt del gorg de les anguiles, i solien anar a veure tudons, encara se n'hi veuen qualcuna en aquesta zona d'aquí. Llavors hi ha un parell de fontetes. Un, la font de Can Pascual, que és una font petitona, però és una font de mina, d'aquesta de mina, amb una que d'aquesta mina peia a una pilla, de la pilla peia un safrat i servia per rallar l'or de Can Pascual. És a dir, és un

0: de taringa. La taringa és una filera, perquè efectivament és una font que té un parell de sortides d'aigua. Eh? Llavors, a la font d'Ujon, que aquesta sí que s'aprofita, que està fa partir un fartàrit, anem de veure una roca, un lloc on hi ha moltes jonqueres. Eh? Allà, les jonqueres surten sobretot allà on hi ha aigua. Eh? I d'això són aquestes fontes. Hi ha la font de Jan Pascal, la font d'Ujons, la font de les Sangoneres, la font de les Teries, i llavors hi ha xerrant d'aigua, el més conegut, que són ussal d'aigua. Eh? Allà, és a dir, estan parlant de Jan Pascal, però ussal que peia dins Jan Pascal se diu ussal de Molinet. Eh? Ussal de Molinet, que és un sal molt conegut, molt espectacular, molt visitat, molt aprofitat per escaladors, per pujar-lo o davallar-lo. Té un d'un bots, té uns 80 metres, i replega aigua de dins Fartàrit d'Urracó, concretament del torrent d'Ublanquer, del torrent de la Parra i del torrent de l'Hort de Fartàrit d'Urracó, i aquest torrent i aquest sal fa partió en Can Guiembet. Eh? Això és un sal entre Can Guiembet i Can Pascol. Lleveu sal de mig, que són com a tres sals, un sal de mig, és, com te pots imaginar, és un sal que hi ha enmig, que només du aigua quan plou molt, eh? I fa com a dos petits salts. I llavors hi ha un salt petit, que n'hi hagi més que un salt, és a dir, fa qualque petit salt i ve de la font de la Roda, que està d'Infertari d'Urracó. Això seria una mica... I llavors hi ha un serallall, que és un serallall de l'Empaltada, que és un petit rellero que desemboca en un torrent de Molinet, just a l'endret de les Ausines Dolces, i arranca a la paret que separa Jan Pascal l'Empaltada i travessa una part de l'olivar d'alta. Això serien un poquet les topònims relacionats amb l'aigua de Jan Pascal. Ja dic, n'hi ha molt relacionat amb l'aigua. La Vall d'en Marge, en general, és un lloc que hi ha plujós, que hi ha moltes fonts, fontetes, pous, i en aquest cas s'hi afegeixen sal d'aigua. N'hi ha d'altres a la Vall d'en Marge, o sal d'Urraconàs, o sal de la Torreta, o sal de producció de gran, o sal de producció de petit, en fi, hi ha molt de salts. I aquest és un dels salts més conegut i molt utilitzat per escaladors, per davallar-lo.
1: Fins i tot per ellos, hi ha hagut víctimes.
0: Hi ha hagut víctimes, sí, és vera. Sempre dic prudència, sobretot quan plou, perquè de vegades llenella un poc en massa. Bé, d'això seria Jan Pascal, que és una finca a la part dalt de la Vall d'en Mar. Ja dic, hi ha el dels Jan Pascals a Pollença, però aquest és un Jan
1: Avui
0: Pascal més gran.
1: Avui està referit a de la Vall d'en Mar.
0: A la Vall d'en Mar, sí. Perfecte. I ara peirem una altra banda, ben en fora d'això, que és darrere un vall de Pollença, que és Cal Peso, o Cal Peso. Està entre Boca i Silla, entre Boca Petit i Silla. És una possessioneta que és una segregació, és una divisió de la finca mare, que era Boca. Actualment té unes 40 hectàrees, i va des de Silla i Boca, però llavors s'enfila cap a la serra d'Ulla Vall Bernat. És a dir, és una finca amb poc conredís, sinó, però amb molta costa. S'enfila cap a la serra d'Ulla Vall Bernat, i concretament s'enfila cap a la Talaia Vea, que és el començament de la serra d'Ulla Vall Bernat, i la part més alta d'aquesta serra. No sé si té uns 350 o 360 metres d'altura. I tot això de la Talaia Vea, i llavors davalla fins i tot un poquet cap a Sant Vicenç. És a dir, que comença darrere un moll, s'enfila cap a la serra d'Ulla Vall Bernat, a la banda de la Talaia Vea, que és la part més alta, i llavors davalla cap a Sant Vicenç. És un nom modern, és un nom, no és un nom antic, és un nom modern, n'hi ha que diuen que ve del segle XX, i el que sí que té Cau Peso és moltes jaciments arqueològics, restes de jaciments teleòtics i fins i tot pre-teleòtics, és a dir, que en peia moltíssim, i llavors té una altra cova que té moltes coves, però coves d'aquestes, o coves i veïns, de molta anomenada, perquè són molt interessants. Però ja t'ho dic, de fet, el catàleg de patrimoni de Pollença posa molts jaciments arqueològics dins Cau Peso, en navetes d'aquestes d'habitació, morades d'època preteleòtica, en fi, morades que encara se poden veure. És a dir, així com a Boca hi ha molt de restes, a Cau Peso també hi ha molt de restes arqueològiques d'època teleòtica i pretelòtica, molt antiga,

0: estan catalogades, una catàleg de Pollença, però... I l'altra cosa que crida l'atenció de Jal Peso són la quantitat de coves i avents. Però coves i avents grans, que alguns són, bueno, ja és el més important del nostre municipi. Però bé, ara seguirem en Jal Peso, que dic, Jal Peso no té molt de conredís, perquè gran part de la finca es costa, és a dir, Cavall Bernat, és a dir, la Serra Cavall Bernat, però hi ha un parell de conredissos, concretament dos, que és el cementer de baix, que està de baix en relació a les xases, el cementer de baix i el cementer d'alt, que està a part damunt les xases, és a dir, hi ha el de cementer de baix i el cementer d'alt, i l'Iven de baix i d'alt estan en relació a la, allà on hi ha les xases. Llavors ja m'ho anant cap a la costa, hi ha el canal fondo. El canal fondo és un sabou perfectament, ho sabeu perfectament d'en fora, un canal és un comallà, és una petita velleta, molt empinada i estreta, i arranca, diguem-ne, a la part de... a la part oest de la Taleve, amunt 200 metres i davalla cap a Silla, després de travessar Jal Peso. Això és el canal fondo, és a dir, tal. Però com he dit abans, llavors hi ha una altra curiositat a la costa de Jal Peso, hi ha un ninot. Un ninot, en Pollença n'hi ha un parell de ninots, són normalment roques verticals, i en aquest cas és així, és una roca vertical, prop de la cova de Jal Peso, que ja en parlarem d'aquesta cova, perquè és una cova molt interessant. Llavors hi ha la Talaevea, que la Talaevea és on arranca el Cavall Bernat, és la part més alta de la serra del Cavall Bernat, amb 355 metres d'altura. Normalment quasi totes les excursions comencen a la Talaevea. I la Talaevea en part està dins Jal Peso i en part està dins Boca Petita. Ja he dit, moltes de les rutes excursionistes que van prohibir la serra del Cavall Bernat comencen a la Talaevea, que és una de les referències en aquest llarg de Jal Peso, que ho comparteixen amb Boca Petita. A la Talaevea també hi ha moltes restes arqueològiques, murades, etc. Llavors hi ha un altre topònim a la Tossa, vull dir, a la costa de Jal Peso, que es diu la Tossa, que és un lloc, un poquet, que fa una mica d'esplanadeta en el canal fondo, la part dalt del canal fondo, això es diu la Tossa. I per últim, llavors hi ha el camí de Jal Peso, que és un camí catalogat en el catàleg de Camins de Pollença, la número 78, arranca en el camí de Boca i arriba a prop de les xases de Jal Peso. Però com he dit abans, a Jal Peso el que crida molt l'atenció són les coves i els avenys, però ja tenen moltes coves i aquestes coves no són coves normals i corrents, són coves molt interessants. Una és la cova de la Calç, està, diguem-ne, en un coster que mira cap en un moll de la Talaevea, i també com moltes de les coves d'aquesta zona tenen molt d'interès arqueològic, perquè s'han trobat restes arqueològiques d'èpoques molt antigues d'això. Se diuen de la Cal perquè allà hi havia enterraments de persones en calç, i bé, i tenia per tant una funció funerària.
1: A on són aquestes restes trobades en aquestes coves?
0: Bueno, la majoria se mantenen allà tot i que està molt espoliada aquesta cova. I llavors hi ha la cova més interessant, que se diu la cova de Jal Peso, és a dir, és una de les coves més interessants de Pollença i de Mallorca. Basta dir que té un recorregut de 649 metres de llarg. És la tercera cova més llarga del nostre municipi. Va ser inventariada i catalogada i topografiada l'any 1972 per un grup nord de Mallorca. Sempre dic que en un grup nord de Mallorca se'ls hauria de fer un monument, perquè van fer una feina de catalogar, topografiar les coves d'aquest municipi, molt interessant. La cova de Jal Peso...
1: Quant de metres has dit?
0: 649 metres. té una font d'àrea, arriba a 85 metres de fons, i té, en fi, està... A més, té molt d'interès faunístic i posta estar protegida dins la xarxa Natura 2000. Eh? Llavors hi ha altres coves, ja no tan interessants. Eh? Una hi ha la cova d'Ocellers, que està a l'endret del Puig de Tramuntana de Silla, on s'hi han trobat també restes arqueològiques. Llavors hi ha una que té un nom bastant curiós, que és la cova d'un Mentiders, que és una cova també catalogada i amb aixecament topogràfic per un grup nord de Mallorca, està entre Pedret de Boja i Boja Petita. Té 16 metres de llarg i 4 d'ample. I, bueno, i per desgràcia, en aquesta cova hi ha hagut molta gent que hi ha anat a fer pintades, eh? I això és una cosa que s'hauria de...
1: Vandalisme, incivisme.
0: Sí, sí, sí. Llavors hi ha una altra cova, he dit que hi ha moltes coves, que és la cova petita de Jau Peso, que és una cova també de molt d'interès històric. De fet, són més que una cova, són tres covetes, són tres covetes, i que té, bueno, i té també, com d'altres, tenia una funció funerària. Allà enterraven a gent, de la gent que vivia a la zona de Boja, que allà hi ha un poblat molt interessant. I per últim, sí, hi ha la cova d'Uports. La cova d'Uports està un poc més amunt de l'estat de Jau Peso, a prop de Silla, i bueno, i aquí fins aquí Jau Peso, és a dir, és una finca de darrere un moll de Pollença que s'enfila molt amunt cap a la serra de Cavall Bernat, a la Talaia Vea, de vall de bo cap a Sant Vicenç, i que té sobretot un interès històric, perquè hi ha moltes restes arqueològiques d'època pre-teleòtica i teleòtica, i moltes coves d'interès històric o d'interès espeleològic.
1: I has dit, recolls en aquest catàleg de patrimoni de Pollença,
0: eh?
1: I també has parlat d'aquesta cova que està protegida dins la xarxa Natura 2000.
0: N'hi ha una que té un interès també faunístic, mm-hmm, i està protegida dins la xarxa Natura 2000. Totes estan protegides per un catàleg de patrimoni de Pollença, però tenen molt d'interès espeleològic, històric, uh-huh, i faunístic, eh? Uh-huh. I avui acabarem amb una finca que es diu Can Vic, que està a la vall de Sant Vicenç, avui en dia és una finca que està molt segrellada, molt establida, molt dividida, i està entre Can Vela Gran, Can Vela Petit, un molí d'en Co, Can Lloquet i Can Tirana, això està en aquesta anant a Sant Vicenç, diuen, això ja ho don per bé, la gent que ho ha estudiat, que és una de les primeres divisions de l'antiga alqueria de Sant Vicenç, és a dir, de les primeres divisions que hi va haver de l'alqueria de Sant Vicenç, en el segle XIII o XIV, però en aquest cas és del segle... L'alqueria de Sant Vicenç ja surt en el segle XIII o XIV, i ja en el segle XVI, en aquest cas, concretament, estan fora, realment, és de les que està més en fora de les cases de Sant Vicenç. I, curiosament, en Can Tirana van formar una sola possessió que se va dir Son Tirana, que eren de la família Cabanelles, que eren grans propietaris d'aquestes zones. Una, concretament, una era de Jaume Cabanelles, àlies o de mal nom Vic, que per tant serà, diguem-ne, l'origen de l'actual Can Vic, que per cert, que com a altres finques de Pollença, en un segle XVII encara se'l coneixia com a Son Vic. Això ho han comentat moltes vegades, que moltes de les possessions que coneixem ara com a Can Tal o Can Qual eren Son Tal o Son Qual. I llavors, a partir de... És a dir, llavors se va conèixer com a Can Vic, al segle XVIII, XIX, i ara se coneix com a Can Vic, per exemple, en un cadastre del segle XVII era d'Antoni Cabanelles, que era un grans propietari de la vall de Sant Vicenç, de Sant Vicenç, de Can Tirana, de Can Vic, etc. Com a totes les finques d'aquesta zona, se dedicava a l'olivar, figuerals, cereals, etc. En 1673 era d'un altre Cabanelles, Bonaventura Cabanelles, etc. A la costa de Can Vic, que és una, també està a la serra de Sant Vicenç, la costa de Can Vic, s'hi troben restes arqueològiques que, però, per desgràcia, amb un mal estat de conservació. Avui en dia és una... L'antiga possessió de Can Vic està molt segrellada i està molt edificada. Però encara han replegat un parell de noms de dins Can Vic. No molts, però n'han replegat un parell. Un... Conredissos, hi ha un conredís de Can Vic curiós que són, que és el cementer dels Sabadellins. Eh? El cementer dels Sabadellins entrant a les cases i l'Usinà. Eh? I Sabadellins és un ocell que dona nom en aquest cas, en aquest cementer, de vora les cases. Ja han anomenat un altre, que és l'Usinà, l'Usinà que està entre Conradissos i la costa, hi ha l'Usinà. Llavors, d'aigos tenim el pou de Can Vic. El pou de Can Vic és un pou, no és un pou només actual, sinó és un pou antic. Ja sempre ho hem contat que altra vegada, a final del segle XIX, l'Ajuntament remet a la Diputació Provincial un llistat de tots els pous que hi havia a les Hores de Pollença, i en aquest, de 1879, li envia el pou de Can Vic, que en aquest cas ja dic, està inventariat a final del segle XIX. Llavors també hi ha, a part del pou de Can Vic, hi ha el torrent del Canal Negre. Canal Negre està a la serra de Cornavalles i arriba en el torrent de Can Botana, travessant la costa de Can Vic. I d'això és el torrent del Canal Negre. Llavors hi ha, com no, en aquesta vall, la cova de Can Vic, és una cova que també està catalogada, amb 25 metres de llargària i també té aixecament topogràfic. I per acabar hi ha el camí de Can Vic, és a dir, que el camí de Can Vic és un camí que arranca la carretera de Sant Vicenç i arriba a les distintes parcel·les de Can Vic. Està catalogat a la número 54. Tot i que el camí posa, en el català posa camí de Jau Papa, que està de vora, Jau Papa, però en aquest cas un nom correcte seria el camí de Can Vic. I aquí està en el número 54 del català de camins de Pollença.
1: I amb acabat un recorregut d'avui?
0: Amb acabat d'avui i no la
1: de la temporada.
0: De la temporada, perquè aquest estiu hem parlat de petites possessions de Pollença i també de carrers de Pollença, d'un nom de molt de carrers de Pollença. I ara començarem la mitjan mer d'octubre, el que fèiem l'any passat, que parlarem de toponímia, però no parlarem, qualque dia parlarem de qualque possessioneta, perquè també n'hem de parlar, i de topònims, i parlarem, però, d'altres coses de la toponímia del nostre poble.
1: Que dona per molt, no s'acaba mai.
0: No s'acaba mai. Pensa que a Pollença tenim prop d'11.000 topònims, 11.000 noms escampats des de vora de mar a la part dalt de les muntanyes, és a dir que en aquell temps sempre es diu que tot tenia nom, i ara girant un poc era així una mica, és a dir, qualsevol raconet i tenia nom. És a dir, i avui en dia aquests noms s'han perdut o se perden, però van uns setents a replegar-los, i qualque dia els hauran de publicar.
1: Haureu de publicar, vareu setents, vares recollir molt de testimonis orals.
0: Sí, sí, sí, els anys, fa de més 40 i pico d'anys me vaig dedicar a replegar un ons de dins les finques. És a dir, jo va ser una època que estava en el Departament de Geografia de la Universitat i hi havia una línia de treball que era la toponímia, i molt de pobles de Mallorca se van replegar un ons de lloc de dins les finques. I jo ho vaig fer a Pollença, és a dir, fa 42, 43 anys. I això és una sort, perquè avui en dia, per desgràcia, la majoria de gent que vaig entrevistar no són vius. És a dir, que n'hi ha que encara són vius, per sort, però no, però la majoria ja som, no són vius, perquè eren gent ja major, i mos varen contar un ons de Dildes Finques de tot Pollença, a part d'un ons de Vorea de Maig, que també els tenien replegats.
1: Era una riquesa, i nosaltres t'agraïm, vos agraïm a tu i a en Joan, que doneu difusió en això, sí, a través de Ràdio Pollença, a través de la ràdio municipal, mentre tothom espera que arribi la publicació. Tot això queda gravat, tots aquells programes els apujam a la nostra pàgina web, se poden escoltar la carta en qualsevol moment. Sí. I sempre mos deis que us oients vos aturen per el carrer i vos feliciten, sí, per tot això,
0: sí,
1: que contau.
0: Sí, sí, és una cosa de que jo m'he de contar, sobretot gent més major que ha viscut tot un poc de tot això, sempre m'ho diuen moltes vegades, he escoltat, m'ha agradat molt, pensa que jo vaig viure per aquí o per aquí de Sas, està molt bé, estic molt content, i estic molt content que la ràdio mos hagi deixat fer aquesta difusió, i que us la seguirem fent en aquesta difusió mentre estem esperant de publicar un paio de llibres.
1: I de quan tu has dit, avui és el darrer programa, perquè nosaltres també avui feim el darrer programa d'estiu, dilluns, sí, tornarem en programació de tardor i vent, sí, que ja, sí, fa estona que som a la tardor, tot, sí, i que sí, el temps, sí, sí, no ho assenyalo així, I vosaltres, tu i en Joan, quan torneu, serà dia 16 d'octubre.
0: És a dir, divendres, dia 16 d'octubre.
1: Perquè ara tornareu cada 15 dies. Sí, l'estiu sí, veníeu sí, sí. cada setmana, però ara serà cada 15 dies.
0: Sí, molt bé.
1: Molt bé. I de Miquel Àngel, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies. Ens
1: tornem a trobar per aquí, per micròfons de la ràdio.
0: Perfecte, vinga.
1: Adéu, gràcies. Adéu,
0: vagi bé.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: els diputats José Zaragoza i Patxi López just abans d'entrar a l'hemicicle.
1: Yo creo que no hay que ir a elecciones. Yo creo que lo que hemos de hacer es batallar por los derechos de los ciudadanos. Nosotros no nos hemos de rendir. Estamos en esa batalla. Ahora toca dar la batalla de los derechos de los ciudadanos.
2: Yo lo que creo es que vamos a debatir sobre dos decretos que vienen bien a la gente.
0: En primer, però, sí que assegura que el president té tot el suport del partit per avançar eleccions si ho considera i fins i tot ja parlen d'una data, el 29 de novembre.
3: Això a l'interior del Congrés, a l'exterior, acampats a sol, protesten per exigir la convalidació dels decrets. Aquí a les Balears, aturat in extremis un desnonament previst a Palma gràcies a la llei Mari Carme. Laura Marcos, bon dia, què ha passat?
4: Bon dia. La llogatera, una dona d'uns 60 anys amb un fill i amb un 40% de discapacitat, podrà continuar de moment a l'habitatge. Les propietàries són dues germanes que li tenen llogat el pis des de fa 5 anys i asseguren que en fa gairebé dos, que la inquilina no paga i els deu 10.000 euros. Aquí al carrer Bisbe Cabanelles s'han viscut moments de màxima tensió entre aquestes propietàries i alguns ciutadans en representació de la llogatera.
5: Que no hablan recibos, mira, de les recibos de llum i recibos de lloguer.
6: Sou gent vulnerable i ella que encara ho és més.
5: Però és que se fa, que se fa, però que se fa, s'està a cargo, no m'ho he de fer jo.
4: Segons algunes fonts, la llogatera diu que ara pagarà 2.000 euros dels 10.000 que en deu, però les propietàries no se'n fien i diuen que durant els 5 anys que ha vivit al pis, aquesta llogatera no ha tingut cap feina. Escoltem en Manu, en representació de la llogatera, i en Isabel, una de les propietàries.
5: O sigui, aquesta dona vulnerable, més vulnerable són jo, que faig fent una empresa de neteja, i guany 1.000 euros en el mes. M'enteneu? I estic tota sola i tinc dos fills. Y he pagado todos sus deudas.
7: Ha aparecido hace un momento que como que había una batalla entre quién era más vulnerable, pero no se puede ir nadie a la calle en esta situación, y menos con voluntad de pago. Esta señora tiene 60 años y se había quedado parada, no encontraba trabajo, y cuando ha encontrado trabajo ha tenido un accidente que le ha hecho todavía cobrar menos.
3: I he vist que 4 persones han estat detingudes en el marc d'una operació antidroga. Carmen Cires, bon dia.
8: Bon dia. Es tracta d'una operació conjunta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que ha permès desarticular una organització criminal internacional assentada a Espanya que es dedicava al tràfic de drogues i al blanqueig de capital. S'han detingut 27 persones a Espanya, 4 d'elles a Eivissa i a República Dominicana. La xarxa introduïa cocaïna a Europa des de Colòmbia i Panamà i emprava immobiliàries de luxe, sobretot a Eivissa, Marbella i Madrid, per blanquejar ja els seus beneficis.
3: 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
9: Més informació a ib3notícies.com.

0: hai sulle labbra quando esci dall'acqua.
1: Continuem aquí en directe, són les 11:20 pràcticament des de matí, som a Ràdio Pollença i, com sabem, estem en bany Xesca Ensenyat. Aquest cap de setmana el teatre torna a posar veu a una de les escriptores més vinculades a Pollença i especialment a Omoll. En el marc de l'any Xesca Ensenyat arriba una nova versió de Quan venia l'esquadra, l'obra que recupera records d'infantesa de l'escriptora i es converteix en memòria compartida. Una obra que té, a més, una particularitat. Catalina Solivelles ja va donar vida a aquest test fa 12 anys i ara hi torna amb una nova versió. Avui en volen conèixer, parlar de l'any Xesca Ensenyat, d'aquest acte per part de l'àrea de cultura d'aquí de Pollença, i tenim convidats, com no podria ser d'altra manera, el regidor de cultura, Miquel Àngel Sureda, i la seva tècnica, Ana Marina Velasco. Bon dia a tots dos, com esteu?
2: Molt bé, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
1: Molt bé, i començarem. Després tindrem telefònicament, mos entrarà també a la protagonista d'aquesta versió, que és na Catalina Solivelles, però si vos pareix començar amb altres. Estem en bany Xesca Ensenyat.
2: Sí.
1: Te varen fer fi il·lustre i no fa massa, i no va ser massa fàcil també arribar en aquest camí. Com no podeu dir, Miquel Àngel?
2: Bé, jo crec que és curiós, no?, perquè en això és que he ensenyat a fi il·lustre a partir de, diríem, d'una mobilització de les bases, és a dir, neix a partir d'una iniciativa, li anomenem com un grup impulsor de societat civil, en Biel Marc, de Grup Pollença, en Miquel Amengual, una persona també molt vinculada a l'obra cultural i en un teixit cultural de Pollença i de Mallorca, en Toni Xumet, poeta, escriptor, i en Miquel Àngel Marc, una persona que tampoc ja no ha de ser representació d'Impollença, no? I aquestes persones, juntament amb un teixit associatiu ampli, entitats diverses, no els anomenaré perquè són moltíssimes d'aquestes entitats d'un municipi, i persones molt plurals a nivell de Mallorca i de Pollença i d'Omoll en particular, van transmetre aquesta voluntat, no?, de que Naixés que Ensenyat, la figura de Naixés que Ensenyat, fos fi il·lustre. I bueno, varen rebre des de l'Ajuntament aquesta proposta, i aquesta proposta se va dur a terme per unanimitat, és a dir, tots els grups municipals, dia 16 de juliol del 2025, fa un any i mesos, va aprovar per unanimitat, vull dir, que Naixesca fos declarada fi il·lustre de la vila de Pollença. Jo crec que, a diferència de molts altres que són propostes que venen des de partit polític de l'Ajuntament i que després se duen a terme i s'aproven, en aquest cas poden dir que ve des de la base, i crec que és un tema per posar en valor.
1: I Sánchez, que ha ensenyat, comença just després de quan va. Comença Sánchez,
2: clar,
1: que ha ensenyat?
2: En el mes de juliol, Naixés que és declarada fi il·lustre de Pollença, però després és dir, això és un final o és un començament? O pot ser un començament? Bé, fer fi il·lustre està molt bé, però si se queda amb una simple declaració i en posar un quadre a la sala de plens, possiblement amara poc a la societat. Està molt bé, és una notícia, dignifiques una persona, però allò que realment acaba traspuant és que la societat, el poble, les noves generacions, la gent que va a escola avui en dia no ha conegut Naixés que Ensenyat. La gent que té 70 anys sí que va conviure Naixés que Ensenyat, però la gent que té 20 anys, 10 anys, 30 anys, possiblement, Naixés que Ensenyat és una figura poc coneguda. Aleshores, és una oportunitat que, si per unanimitat se declara Naixés que Ensenyat fi il·lustre de Pollença, i a més hi ha un teixit associatiu, un teixit cultural, persona de títol individual que fan aquesta proposta, que aprofitem a final d'any de 2025 a aprovar una declaració de que enguany, 2026, amb motiu d'un 75è aniversari, enguany, el mes de novembre, Naixés que Ensenyat ha fet 75 anys. Una persona que podria ser viva perfectament i que podria haver creat molta més obres, no? Però malauradament ens va deixar ja fa més d'una dècada.
1: 2009,
2: sí, ja farà 20 anys que ens va deixar. Bueno, pues és una oportunitat de donar a conèixer. I com podem donar a conèixer? Bueno, podem donar a conèixer la seva figura i sobretot la seva obra escrita, que evidentment és perquè alguna d'aquestes obres no són fàcils de trobar les diferents biblioteques de Pollença, no és fàcil trobar. Aleshores, és una oportunitat perquè a dins enguany, ara podem parlar de totes les activitats que han duit en terme, varen posar fil a l'agulla per tal de que el 2026 fos el començament. Però això no vol dir que acabin el desembre d'enguany, és a dir, enguany donam un sus per donar a conèixer això que he ensenyat, perquè a partir d'ara, any rere any, hi ha d'haver activitats, hi ha d'haver... Sí, alguna cosa que s'ha de fer per tal que aquesta persona sigui coneguda arreu.
1: Aquí és on volia anar jo, i volia passar-se paraula, si un cas, a Marina, a veure, encara que demà s'estrenarà aquesta segona versió de Quan venia l'esquadra, però sí que heu fet més actes a part d'aquest, dins d'aquest any que ha ensenyat. Si me'n podries pregar un poquet del que ha estat la trajectòria dels actes que ha fet l'àrea de cultura en aquest sentit.
3: Sí, bé, com ha comentat en Miquel Àngel, l'any 2026 ha estat Sánchez que ha ensenyat, encara continua sent, i l'àrea de cultura, conjuntament amb altres àrees municipals, però també amb familiars directes de Sánchez i representant d'aquest grup impulsor que ha comentat en Miquel Àngel, hem estat fent feina, hem duit a terme diverses reunions de forma periòdica per tal d'anar establint un calendari d'accions i d'activitats, d'esdeveniments, de propostes que hem anat duent a terme al llarg dels mesos d'aquest 2026 i que, evidentment, com és esclar exemple d'aquest cap de setmana, continuen al llarg d'aquests mesos. Per exemple, les primeres accions que varen dur a terme poden parèixer potser més senzilles o més... potser no tan importants, però també són necessàries per donar una coherència i per definir una imatge gràfica que aglutini totes aquestes accions i que sigui fàcilment identificable, sobretot per la ciutadania, com van ser, per exemple, el disseny d'un logotip específic que ha anat acompanyant totes les activitats que ara anirem comentant conjuntament amb en Miquel Àngel. També per Sant Jordi varen fer una campanya basada en l'edició de el disseny, millor dit, de 8 punts de llibres. Aquest 8 punts de llibres, que de fet si qualcú no en té, encara crec que diferent, a les biblioteques municipals crec que encara queden alguns exemplars, tenien 8 frases diferents, frases que la pròpia autora, que en Xesca, havia publicat a la revista de l'Espira. Per exemple, ara així que recordi... Llegir fa tornar guapo, llegir a prima, llegir fa pollancí... Bé, n'hi havia de diferents frases i vàrem fer uns punts que vàrem regalar durant la jornada de Sant Jordi del 2026. També varen fer dues lones commemoratives que les han penjades a les biblioteques, tant aquí en el casal de Can Llobera com a la biblioteca d'Humoll, que també m'ho recorden cada vegada que passes per aquests espais públics que en guanyes et s'any xosca. Després també a nivell de publicitat varen fer un disseny d'un banner a la pàgina web municipal, a la pàgina web de l'Ajuntament. I després ja sí que les podem anar detallant si trobeu, sí que ja vàrem fer altres accions que són més vinculades a esdeveniments o activitats i que no són tant com aquestes que he comentat ara de com unificar l'imatge de Sánchez que ha ensenyat. No sé si vols que les anem comentant.
1: Sí, anau intercalant.
2: Per Sant Jordi, el primer mes va ser una mica més de pensar, de dissenyar, de preparar, no? I per Sant Jordi sí que va haver la primera, diríem, això, punt de llibre i també una ruta literària basada en aquell llibre, no? De quan venia l'esquadra i se va fer un recorregut amb persona de l'obra cultural balear, Joan Ramon Bosch, Cerdà, molt va fer una mica de guia a diferents indrets d'un nucli de població d'Humoll i

0: programar que se puguin repartir per centres educatius i se pugui fer i se pugui fer una promoció més exhaustiva d'aquesta obra.
1: Hi arribarem.
2: Sí. De fet,
0: de fet
2: quan venia l'esquadra és un poc l'obra, és a dir, hi ha moltes obres de Nashevskia i no m'ho podíem, no podíem fer tot dins enguany. Aleshores, anem a planificar quina obra poden donar a conèixer dins enguany. Aleshores, per Sant Jordi, quan venia l'esquadra, vàrem fer un petit fulletó, que encara el tenim per a les biblioteques, i que per aventura poden tornar a fer aquesta petita ruta literària en un futur, no importa si sigui molt en van, vull dir, se podria tornar a fer. I precisament, agafant esguà, vàrem veure que la nova editorial Moll tenia 340 exemplars de quan venia l'esquadra. Aleshores, el que vàrem fer, això abans de l'estiu, va ser dissenyar una contracoberta per tal que aquell llibre, amb aquesta nova contracoberta, quedés emmarcat dins l'Enxesca. I en vàrem adquirir 340 exemplars, que són els que estaven a dins el magatzem de la nova editorial Moll. El que vàrem fer dins l'estiu va ser, bueno, anem a distribuir-los. En tenen actualment els tres centres educatius de secundari, l'Institut de Pollença, l'Institut de Moll i Montición, i on ja tenen els professors i els alumnes aquells llibres perquè enguany els puguin llegir, però no només enguany, que queden com a fons de biblioteca, de centre, per tal de que propers anys aquell llibre també pugui formar part de, bueno, de la biblioteca de centre i que els alumnes de tercer, quart d'ESO, que potser són l'edat més adequada per poder llegir aquell llibre, el puguin tenir. Però no només això, sinó que també varen fer un lot per la Biblioteca de Pollença perquè puguin formar part de clubs de lectura. No només a Pollença, sinó que hem fet una passa més i el Centre Coordinador de Biblioteques de Mallorca també té un lot per tal de que les diferents biblioteques vinculades als diferents municipis que tinguin interès en fer bueno, la lectura d'aquell llibre, el Centre Coordinador els hi pugui fer arribar aquesta obra per tal de que bueno, pugui arribar a diferents municipis. Però no només vàrem pensar que era important fer-ho a Mallorca, sinó que en Marc Sardó, que és fill de Nashevskia, està a Barcelona, és professor a Barcelona, també tindrà uns exemplars per poder distribuir clubs de lectura que ell coneix i que també se podran dur a terme en un futur, a part de que hi ha exemplars també a diferents biblioteques, com per exemple Can Sales, les biblioteques de Palma, que també tenen un lot de 10 llibres distribuïts a diferents, i progressivament el que fem és que facilitam, no?, que aquesta obra que encara és, bueno, pues pugui arribar i ja està arribant i bueno, és una feina també que a lo millor no sabeu, però sí que du una feina d'organitzar per tal de que allò que mos interessa, no?, que se puguin llegir aquells llibres. Lo bo és que això no caduca i que aquell llibre se podrà llegir en guany, però que si un club de lectura d'un municipi X de Mallorca en guany no pot fer, però l'any que ve té interès, o sent coordinador, aquest llibre el tindrà. Aleshores, aquest club de lectura l'any que ve, d'aquí dos anys, d'aquí tres anys, l'idea és que se pugui dur a terme i també que se pugui ampliar nous exemplars en nous volums de llibres que va escriure en això que ha ensenyat.
0: Clar, perquè al cap i la fi el que se trata és donar moviment, el que tu has dit en el principi, donar moviment d'aquesta obra quasi desconeguda moltes vegades per la generació d'ara, no? Mm. D'abans, d'aquesta obra de Cesc Ensenyat. Si vols, per ahir continuem amb els altres que teniu previts, perquè sí que és vera que ho dic, que no s'acabarà, que aquest any Cesc Ensenyat no té perquè d'acabar ser dia 31 de desembre del 26, sinó que pot haver continuat. Que teniu programat?
1: Bé, si me permets, abans d'explicar-te el que tenim programat, també comentaré breument que també altres iniciatives que ja s'han executat varen ser la realització d'un obsequi que se donen a les 20 colles, en aquest cas, que varen participar a la trobada de gegants, a la 20a trobada de gegants, que se va celebrar dia 25 de juliol emmarcat dins les festes de la patrona. Aquest obsequi se basava en tres dissenys diferents de fragments d'obres diferents que de fet m'agradaria donar-se gràcies també a en Miquel Amengual perquè va ser ell qui va seleccionar aquests tres fragments. Un era de quan venia l'esquadra, un altre va ser d'una altra vida i finalment de l'amagatall de Guipur. Se van repartir també és una manera de que colles de diferents municipis de Mallorca també coneguessin, per si encara no la coneixien, aquesta figura. Després també se varen elaborar dos retrats de Nashevskia

0: ensenyat, un que serà una, bé, un serà una fotografia de la Fundació Toni Catany.
1: Sí.
0: Se col·locarà a la sala de plens quan no pot ser d'una altra manera, igual que la resta de fills il·lustres de la vila de Pollença. I després tenim un quadre que està de, bé, ja s'ha col·locat, de fet, ja està col·locat a l'OAC d'Esport de Pollença, de... Ara no surt el nom, de Catalina Julve de Manacor, una pintora de Manacor que va fer la seva interpretació de retrat d'aquesta autora. Després també sabem que ja han passat pels estudis de Ràdio Pollença, hi ha hagut, i encara és, perquè de fet s'ha ampliat el termini d'exhibició d'aquesta exposició titulada Vida i obra de la filla il·lustre de Pollença en el Club Pollença, que se va inaugurar també dia 25 de juliol i que estarà oberta fins dia 31 d'octubre. De fet, també poden comentar que se fan visites guiades prèvia reserva, vull dir que si hi ha qualque entitat o qualque grup que, sí, que tingui interès en poder visitar aquesta exposició i no tan sol visitar-la, sinó gaudir d'una visita guiada, que se posi en contacte amb el Club Pollença i que se poden gestionar.
2: Des del Club Pollença m'enviar la sí, gestió del Club Pollença serien sí, aquestes visites guiades, sí, que l'hem allargada només fins a final d'any, la vida que va a final d'aquest mes i ara s'ha allargada fins a final d'any.
0: Sí. De fet, sí, sí, qualcú no tingués el contacte del Club Pollença també ho pot fer a través de l'àrea de cultura. Sí, vull dir, tant mateix estem en coordinació, estem en contacte.
2: Per contacte no estarem, és a dir, sinó no, que ens contactin a nosaltres, no,
0: exacte,
2: els revertiran cap a cultura, no hi ha cap problema, ni una cap al Club Pollença.
0: També,
2: cap
0: també.
2: Miquel Àngel.
1: Jo m'agradaria posar en valor aquesta exposició, perquè crec que és una exposició que val molt la pena. I val la pena per no per anar i estar 5 minuts, sinó, és a dir, una hora baixa, un cap de setmana que diu, mira, aprofitau, anau a un club, preneu qualque cosa i aprofitau per pujar a la primera planta, perquè a més, no... Dia de la inauguració, aquí hi va molta de gent, no és un dia per veure gent, no per veure... no per veure els detalls de les exposicions. Sempre recomano això, no? Que quan passin per un club, i que moltes vegades quan passen per un museu, aturau-vos un museu si teniu 10 minuts, un quart d'hora. Això val la pena anar-hi i no anar-hi una vegada. Pots anar una vegada i una altra perquè sempre trobaràs detalls. Allà crec que una magnífica exposició que si l'objectiu és conèixer com era Naixesca i per què Naixesca mereixia ser filla il·lustre, una persona que va veure aquesta exposició no se queda indiferent de la transcendència d'aquesta figura. O sigui, val molt la pena, més a més, està obert cada dia, de matí, cada vespre, hora baixa, quan obrin un club ja se pot visitar, i més a més d'això que l'han allargada fins a final d'any, perquè és una exposició que val molt la pena.
0: És que quan comenta Miquel Àngel ja no només te permet llegir fragments, sinó que te permet també endinsar-te una mica més dins el seu espai més privat, com a més personal. Hi ha objectes de la seva vida quotidiana, també a vegades aquests petits objectes o objectes més quotidians moltes vegades mos fan com a baixar un poc amb els peus a terra, no? I dius, ai, és que no només era un escritor o era una autora que potser com una figura un poc més així, sinó que connectes amb la realitat del seu dia a dia, com escrivia, amb quins estris, les màquines d'escriure, que són espectaculars, i compartes totalment sí, aquesta opinió, val molt la pena. De fet, he anat un parell de vegades.
2: Jo també.
0: He tingut la sort d'estar tota sola i és un gust.
2: Jo també, i ara jo portaré la meva part, després aquella banda, que és la banda que les entrevistes em va enviar el Mesquida, que ja és com si fos la darrera banda, perquè ja has recorregut, diguéssim, el que has recorregut per la vida, i te fan que te'n vagis, que tu consideres un amic de Naixesca que ha ensenyat, un amic més, és a dir, enviar el Mesquida, tots són enviar el Mesquides en aquell moment, que és moltes de les entrevistes. Si vols, per incorporar ara la conversa, la persona que haurà de convertir, com dèiem, aquesta cap de setmana, a partir de demà i dijous, perdona, i diumenge, i després sí que dia 12 també, que és festiu en el Club Pollença, demà serà en el Club Parroquial d'Esport, i és na Catalina Solivelles. Catalina, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
2: Moltes gràcies per atendre'm-nos.
1: Bon dia.
0: No, bon dia.
3: Bon dia, Miquel Àngel, bon dia, Marina, bon dia a tots els oients que ens escolten de Pollença i d'Esport de Pollença.
2: Catalina, fa 12 anys que ja vas interpretar quan venia a l'esquadra. Quan te varen proposar tornar-hi, ara amb aquesta segona oportunitat, què va ser el primer que vas pensar?
3: Bueno, allò que primer vaig pensar, o que més ben dit, la sensació primera que vaig tenir va ser vertigen. perquè és un text que, bueno, els monòlegs són feixucs, perquè clar, te suposa és un esforç extra d'interpretació per no només passar memòria, que has de tornar a repassar un text de no sé, de 20 o 30 pàgines, i sinó perquè la càrrega emocional, bueno, a banda de començar el monòleg sempre és una sensació de uf, mare meva, ara he de pujar un 8.000, no? Perquè després quan estàs, quan hi ja està, no? Però la primera sensació va ser de vertigen i vaig dir, ostres, deixeu-me que m'ho pensi, perquè no és poca cosa això. I després vaig agafar el text, que no havia tornat a agafar, vaig agafar el text, vaig començar a fer la primera lectura i tot d'una me van venir, perquè això passa amb els texts que has treballat, tot d'una me van començar a venir les sensacions i les emocions que me venien. I com que és un text que jo li tenc i un muntatge que jo li tenc una especial inclinació cap a ell, vaig dir, emitir-hi, sí. I llavors vaig contestar que sí, que el tornaria, que sí, encantada, que el tornaria a fer. I me vaig començar, vaig tornar a començar a estudiar, i en el principi deia, mare meva, tot el que he de fer, quina feinada. I a poc tot m'anava venint, i ara estic encantada de tornar a transitar aquest text, que m'ha donat moltes alegries, i a més amb una versió nova, que ja en parlarem si voleu.
2: Crec que sí, a més aquesta no simplement recupera un muntatge anterior, hi ha una nova adaptació, aquesta vegada de Joan Llago, que és diferent de respecte d'aquella primera experiència que vas tenir, que hi ha de diferència?
3: Bueno, el text és el mateix, el text és una adaptació que va fer en Joan Llago, brillant, perquè ell, com ja sabeu, és una persona brillant, també li acaben de donar el Premi Nacional de Dramatúrgia, i el que canvia totalment és el muntatge. El muntatge no s'emplea res del muntatge anterior, i ara que vaig sentir parlar de l'exposició d'una Cesca, precisament aquest muntatge el que fa situa a l'espai de feina íntim que tenia en Cesca. I això quedarà, els que heu vist l'exposició i vengueu a veure l'espectacle, reconeixereu tot d'una molta cosa, perquè de fet jo me vaig inspirar quan vaig veure l'exposició, que és molt recomanable, quan jo vaig veure l'exposició i tot aquell espai quotidià que tenia en Cesca, les seves cosetes, els seus amulets, com tenen molt d'artistes també, si vas a veure el museu d'en Robert Graves, la seva taula, que és el seu santuari, estava ple també de les seves cosetes, el seu fetitge, és una copinyeta que agafa, i en Cesca que també passava el mateix. I el que fèiem amb aquest muntatge, recreàvem aquest espai. A partir d'aquest espai, que la memòria se li activa, l'escriptora, l'autora i l'actriu comença a rememorar i a fer tot aquest exercici. Però tot surt d'aquest espai íntim de creació que té l'autora.
2: Clar, ja te m'has adelantat, la pròxima pregunta era aquesta, que significa aquesta taula, però tu ja vas dit ara, ja, Catalina, ja vas avançar.
3: Sí, és la taula de sa memòria, diguéssim, uh-huh. És un espai de memòria, és un espectacle que jo ara, a vegades, quan te'n parlo de sa memòria, primer perquè és un llibre de memòries, que un llibre de memòries, evidentment, parla de memòries, però després és una memòria que jo també m'interpel·la, perquè quan he hagut de tornar a agafar aquest text, jo m'he demanat a on era jo en el moment que l'interpretava i a on era jo en el moment que necessitava que escrivia aquest monòleg i publicava, perdó, aquest llibre. I tot aquest joc de miralls de memòria se condensa dins d'aquesta taula petita, plena de xismes, en la seva màquina, en les seves coses, i a partir d'aquest petit univers és a on se desplega tot. És molt curiós perquè els espais de feina dels escriptors són espais molt reduïts i per mentida, que a vegades en aquests espais tan petits, en aquests minúsculs espais, se creen tot un món d'imaginació i d'éssers fantàstics o no fantàstics o coses que recuperes tu que no sabies ni que tenies amagada un racó de la teva memòria.
2: Clar, i si parles de memòria, i què tal de nostàlgia? Per exemple, quan has fet aquesta comparació del que estàs fent ara, d'aquesta versió que fareu ara, amb aquests 12 anys, has vist qualque punt de nostàlgia, tal vegada de crítica, que haguis pogut veure qualque crític, perquè també saps que per en Cesca no sembla simplement que vulgui dir que tot abans era millor. Quina mirada creus que té realment sobre aquell món?
3: Bueno, jo crec que la mirada que tenen és que aquí tenen molt d'escriptors i que tenim les persones. En realitat és la mirada que tenim els éssers humans.
2: Sí?
3: Ui, no sé si sou vosaltres o som jo.
2: No, no, no. Me sents, molt sents.
3: Sí, va ser perfecte.
2: Ha hagut una petita pausa, però ha estat una pausa dramàtica, li posarem una terminologia teatral, però ja, continuem. Catalina, endavant.
3: Deia que els records o les crítiques, o sigui, que me demanaves quin és el meu punt de vista ara sobre aquest muntatge, no? Si ha... En realitat, ella remet en el seu paradís, que era s'infantesa. I aquest paradís, que és s'infantesa, no sé que siguin casos d'infanteses terribles, però vaja, en general, quan els humans, quan ens volen connectar en la nostra cosa més vertadera, amb allò que ens ha articulat com persones madures, és infantesa. És aquell paradís perdut. I no saps que en aquest... O sigui, fa aquest record de lo que ella era, del món que ella havia viscut, que ara, que en aquell moment que ella escrivia, que era el 2008, deia que s'estava desfent... Ara, figura't tu, encara s'ha desfet molt més, i és el que ella la sosté com a ésser humà.
2: Clar.
3: Jo també, quan me'n recordo, quan jo era petita, me'n recordo les coses que feia, que ensumava, les olors, allò que jo veia, tot això m'ha conformat com la persona que som, ara, això ja tothom. I jo, ella emplea revisitar aquest paradís perdut que era la seva infantesa en esport de Pollença, per reafirmar-se en la persona que és en aquell moment, i sí, hi ha crítica, perquè hi ha crítica a la rigidesa eclesiàstica d'aquell moment, a les classes que de manera implícita o no implícita te feien saber que tu eres d'una classe social més baixa, tot això és, però amb una ironia, amb una intel·ligència molt fina, com la que tenia ella. Sí que és un espectacle, nosaltres, jo sempre he volgut defugir de la nostàlgia. Sí, jo, a més, jo crec que ella... Jo no vaig tenir l'ocasió de conèixer-la personalment, però tenim molt d'amics en comuns, i dubto molt que ella fos una dona nostàlgica. I jo no ho som gens, tampoc. Per tant, jo no m'agrada recrear-me... Ai, aquell temps que eren millors... Bueno, hi ha coses millors, hi ha coses pitjors, això no invalida que hi hagi una crítica, però no des de la nostàlgia, sinó des d'un punt de vista que t'empenya a seguir cap endavant.
2: Clar, ho mires tot més d'un punt de vista, d'en perspectiva d'aquell temps, i ho entens i ho valores segons el dia d'avui. És així, seria un poquet
3: sí,
2: això, no?
3: Sí, exacte.
2: Molt bé, i quan venia l'esquadra, que serà demà aquesta estrena, te desitja molta sort, que vagi molt bé, jo espero que sí, nosaltres hi serem, no m'ho veurem, ja te saludaré, o te faré de veure, que diuen.
3: Exacte.
2: I de res, que te vagi tot molt bé, te despedim, i ja si un cas, ara continuarem amb en Miquel Àngel i amb Anna Marina. Catalina Solivelles, moltíssimes gràcies per atendre el micròfon de Ràdio Pollença, com sempre.
3: Moltes gràcies. A més, una coseta que no he dit i que crec que és de justícia, que m'agradaria agrair a l'Ajuntament, a tota la comissió de l'any ensenyat en el Club Pollença, de tots els esforços que han fet per dur a terme totes aquestes activitats i per realment fer un homenatge a aquesta dona que s'ho mereixia. És una escriptora que ella no sempre va ocupar el lloc central, sinó que va anar més per les voreres moltes vegades, i aquesta feina que han fet l'Ajuntament i el Club Pollença de reivindicar-la com a artista, com a escriptora, és una repressió de memòria i de gènere, també. Així que do les gràcies també perquè ens han facilitat tota la posada en escena, tot han estat facilitats. Així que moltíssimes gràcies, Miquel Àngel, Marina, crec que en Biel... També crec que és, no, en Biel?
2: En Biel Marc.
3: Biel Marc, em sembla que era.
2: Però bé, no mos dou escoltar, i si no mos escolta, li transmetrem el teu agraïment, no et preocupis.
3: Moltes gràcies a tots i enhorabona.
2: Que vagi molt bé demà i que tinguis molt bon dia. Que vagi bé, Catalina.
3: Moltes gràcies.
2: Adéu a tots. Adéu. I de res, nosaltres continuem amb altres, sí. No farem massa cosa més, perquè jo crec que ja ho hem dit, sí, ara que recordarem el que tenim més fresc és el de demà, que demà s'estrena, que és aquesta, el que xerràvem ara amb la Catalina. Impressions vostres.
1: Jo crec que tenim aquí dues coses ara. Crec que després d'escoltar la Catalina Solivelles, la veritat és que fa gola.
0: Molt arreglada.
2: Sí, Catalina Solivelles és una tistassa.
1: És aprofitar, no? Vull dir, a veure que fa 12 anys ja se va fer aquesta obra, passat 12 anys, i ara és una adaptació, és la mateixa obra, però bueno, amb una posada en escena una mica diferent, i jo crec que és una oportunitat que tenim, no? Tota aquella gent que m'ho agrada el teatre, que volen conèixer més l'obra de Naixes, que és una oportunitat, perquè demà a les 8 en el Saló Parroquial, diumenge a les 7 de l'hora baixa també en el Saló Parroquial, se poden adquirir les entrades per Ticket i bé. La gent que no pugui comprar l'entrada per Ticket i bé, no passeu pena, anau 20 minutets o mitja horeta abans en un saló parroquial, i la Marina, la tècnica de cultura, també podrà, els podrà vendre l'entrada
2: I també ho poden fer a l'oficina de cultura.
1: Sí, avui
2: ja no,
0: fins a les dues.
1: Si qualcú demà la pot comprar per Ticket i bé, però si no, demà o diumenge, perquè abans de la funció també hi haurà taquilla, animar que les 15 d'entrades, perquè val molt de pena. I després hi haurà dia 12, que ja és l'altra setmana, en dilluns, dia de festa, també se farà una representació en un club pollença. La gent que aquest cap de setmana no pugui, bueno, sempre té l'oportunitat ja dia 12 d'octubre.
2: Sí.
1: I després, l'endemà, dia 13, com a curiositat, no van dir, bueno, volen no només que sigui per públic adult, sinó també dedicar una funció escolar en el Club Pollença. I dia 13, la quarta funció que se fa en el municipi, en el Club Pollença, està per als alumnes. Mm-hmm. Alumnes de tercer i quart d'ESO, de l'IES Clara Hammer, del Port de Pollença, d'Urien Cifra de Colònia, i també del centre concertat de Montisiana. És a dir, que 166 alumnes i entre 12 i 15 professors d'un moll de Montisiana, de l'Institut de Pollença, bueno, podran veure també aquesta obra. I això fa també que aquest objectiu que m'havien marcat de donar a conèixer això, que ha ensenyat aquesta obra, bueno, pues podrà arribar a tot el públic.
2: Això mos ho havies dit, mos ho havíeu passat, això de dimarts?
0: No, no, com que no és obert a tota la ciutadania, no està inclòs dins l'agenda cultural que publicam, però hem estat fent feina amb els centres educatius.
1: Dia 13 d'octubre és una funció escolar.
0: Únicament escolar.
1: Escolar ja tancada.
2: Està molt bé, sabreu que ho digueu també perquè que se sàpiga.
1: Tancada, és a dir, només per... I a més, han parlat prèviament amb els docents o els equips directius, tenen un llibre també, perquè haguessin pogut començar a treballar una mica, és a dir, que s'ha fet una feina prèvia i dia 13 d'octubre tindran l'oportunitat de poder veure aquesta obra.
0: A més, aquest alumnat serà privilegiat, perquè en Catalina Sodivelles també se va oferir, una vegada haver finalitzat aquesta funció escolar, fer un petit col·loqui d'uns 15 minuts per si l'alumnat volia fer preguntes, a fer qualsevol tipus d'aportació, a parlar sobre Natxesca, sobre quan venia l'esquadra, i tindran l'oportunitat, perquè de fet ho han confirmat, de fer aquest petit col·loqui, que segur que serà molt enriquidor.
2: I doncs, si hi ha qualque alumne que mos escolta des Clara Hammer o des Guien Cifra de Colònia, o també des Concertat Montació, m'has dit, Miquel Àngel.
1: Clara Hammer, Guien Cifra de Colònia i Montició.
2: Ja ho sabeu, podeu prendre notes si teniu preguntes per demanar-li a Catalina Solivelles una vegada que s'hagi fet aquest dia 13, aquest dimarts 13, s'hagi fet aquesta obra per vosaltres, podreu demanar el que sigui, o sigui que si ja voleu anar llegint el llibre i voleu demanar, teniu dubtes sobre qui eren aquestes que han ensenyat, les podreu fer aquestes preguntes.
0: A més, qui vulgui resoldre més dubtes sobre Natxes que ha ensenyat, una oportunitat meravellosa per poder-ho fer, serà el cicle de conferències que se durà a terme també en el Club Pollença dia 2 d'octubre,
2: avui. Ja comença avui amb el Mateu Coll.
0: Dia 27 d'octubre un altre, dia 30 d'octubre un altre, ara si voleu comentarem qui són els ponents i el nom de ses...
1: Avui és el Mateu Coll, que parlarà sobre l'Espira, quan el magazín
2: era un barrubí,
1: és a dir... va molt la pena, avui a les 8 en el Club Pollença, després ja a final de mes 27 d'octubre en això és que he ensenyat Amistat i Literatura d'en Biel Mesquida, i després en Sebastià Perelló 30 d'octubre ja a final de mes de fer el Redal, és que són tres conferències també per poder
0: gratuïtes.
1: Sí.
0: Però... gratuïtes, i no fa falta reservar entrada, basta...
2: És el segon del Club Pollença, tots aquests,
1: sí, organitzades per el Club Pollença, i la veritat és que creiem que en conjunt...
2: Sí, sí. És un bon marc.
1: Teatre, conferències, exposició, llibres,
0: club
1: de lectura, visites guiades, imatge corporativa... vull dir... No s'ha improvisat, amb una feina prèvia per tal de... I agrair també molt la col·laboració del Club Pollença, d'en Biel, de Miquel Amengual, d'en Toni Xumet, de Miquel Àngel Marc, de la Catalina Solivelles, que hagi volgut col·laborar. És a dir,
0: de
1: la família, de Marc, de Maria, d'en Ulisses, d'en Geroni... És a dir, aquesta col·laboració, aquesta compenetració entre persones, familiars, entitats, que ha fet això, no?, que hagi estat possible gràcies a tota aquesta col·laboració.
2: Molt bé, si vol afegir qualque cosa més, si no ho deixaríem aquí.
0: Si voleu, podem comentar altres activitats que, o actuacions futures que no estan tancades encara, però que estem fent feina, el manco estan damunt la taula, s'estan gestant. No sé, Miquel Àngel, si vols comentar tu.
1: Tenim pendents, això, i això, que pugui haver quadre a la sala de plens, això és una fita que també estan fent feina. Bueno, hem parlat, no?, d'aquesta ruta literària que poden tornar a dur, de quan venir a l'esquadra, que ja s'ha duit una primera edició, però se'n podran fer altres. Reedició d'algun dels llibres que estiguin exaurits. Quan venir a l'esquadra sí que la nova editorial en tenia, però n'hi ha d'altres que estan exaurits. Bueno, això du una feina perquè s'ha de fer, evidentment, en la col·laboració de la família, en aquest cas amb Marc Cerdó, el fill, que també és escriptor, és una persona responsable per poder dur a terme futures reedicions. Ja que se fan reedicions, de vegades se fan una revisió, no?, a vegades petit de revisions, bueno, vull dir, aquí és una feina de mitjà i a llarg termini. Després, alguns altres exemplars que sí que poden trobar, inclure-los a noves, diríem, club de lectura d'aquí ara l'any que ve, d'aquí dos anys, podria haver una petita exposició itinerant a diferents indrets de municipi, ara conferències, però també en un futur podríem organitzar alguna taula de redona de debat entre la vida i l'obra de Nashevskaya i articles d'opinió, no?, que se poguessin redactar per ser inclosos a premsa bueno, diversa, per tal de poder arribar a més gent, no? Bueno, això són línies de treball que també tenim damunt la taula.
2: Molt bé. Qualque cosa més, teniu molta cosa, eh? Jo crec que Nashevskaya ensenyat al final al cap i al fi se li ha fet l'homenatge que se mereixia i se fa ressò de Nashevskaya ensenyat, i nosaltres aquí serem per sempre a fer ressò del que l'altre vulgueu compartir, nosaltres, del que l'àrea de cultura vulgui promocionar. Si no teniu res més, ho deixem aquí. Jo crec que hem parlat bastant, sí. El que convidam és a la gent demà anar en el saló parroquial, en aquesta estrena que hi haurà de quan vingui l'esquadra, aquesta nova versió d'Anna Caterina Sol i Velles, i res, i que ho gaudeixin, i que si no hi poden anar demà dissabte, que hi vagin diumenge, si no hi poden anar diumenge, que hi vagin dia 12, que és festiu, que no tenen excusa, perquè a més tothom estarà a casa seva. Per tant, és un motiu més que demostrar que per poder anar a veure aquesta obra. Marina, m'aixec que has dit,
0: sí,
2: però...
0: simplement recordar que la gent que vulgui comprar entrades de taquilla, no sé ara si ho han dit o han comentat o no, però és molt important que duguin la targeta de crèdit, va? Perquè els pagaments únicament se fan en targeta de crèdit. O
1: sigui, i el preu d'entrada són 10 euros.
2: Són 10 euros, és molt popular, ho han dit avui de matí, que no és un...
1: preu de 10 euros.
2: Paga molt la pena. I de res, que vagi molt bé. Gràcies per ser aquí, com sempre, per promocionar-me els altres llibres. Tu ja te vaig dir que gràcies per venir a promocionar la cultura, Miquel Àngel, no havia tingut l'oportunitat d'entrevistar-te, ha estat un plaer. Moltes gràcies, nosaltres continuarem d'aquí una estona. Gràcies a tots per ser aquí. Que vagi bé.
0: Adéu.
4: Som na Catalina Sol i Velles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nashevskaya ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nashevskaya ensenyat.
5: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.

0: Tocho.
1: Bon dia. Continua el debat al Congrés sobre el primer dels decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. És el que inclou la majoria de mesures i que previsiblement serà rebutjat per la negativa de Junts, PP i Vox a que surti endavant. La ministra d'Habitatge ha oferit a Junts a tramitar els decrets com a projectes de llei perquè s'hi puguin incorporar esmenes.
0: És la proposta que ha llançat Isabel Rodríguez als nacionalistes catalans que permetin aquesta convalidació dels decrets i que tot d'una després passin a tramitar-se com a projecte de llei. La ministra ha insistit que el text actual ja recull la majoria de propostes de Junts.
2: Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas, como todos. Se ha llegado a un equilibrio posible. Y ustedes hoy están siendo protagonistas de esta sesión, de la votación que se va a producir por incomparecencia de esta derecha. Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
0: Aquesta hora el debat continua amb la intervenció de tots els grups parlamentaris amb posicionaments molt marcats d'un o d'altre bàndol. Àgueda Micó, de Compromís, s'ha carregat contra la dreta.
3: PP, Vox y Junts venderían hasta su madre por una caricia de los poderosos. Su patria es la cartera y su familia los especuladores.
0: Alberto Catalán, d'UPN, de la Unió del Poble Navarrés, ho ha fet contra el govern.
4: 8 años de gobierno socialista y ahora, señora ministra, las lamentaciones. Antes, señora ministra, antes, no ahora.
1: I precisament qui ara intervé és Míriam Nogueras, de Junts. El seu partit ha anunciat que votarà en contra dels dos decrets.
5: Hi ha molta gent pendent del que passarà aquí. Sobretot aquella gent que confia en l'esperança que aquest reial decret podrà protegir-la. I nosaltres tenim la responsabilitat de dir la veritat, sigui quin sigui el preu a pagar per fer-ho, senyora ministra. Perquè la gent necessita poder confiar. La gent necessita saber què passa, encara que no sigui allò que voldria escoltar. Enmig de tot aquest soroll existeix la veritat. I la veritat va una miqueta més lenta, però la veritat arriba. I un bon exemple de tot aquest soroll és la piulada que ha fet el president del govern de l'Estat espanyol, el senyor Pedro Sánchez, que diu que això va d'escollir entre la majoria social i els especuladors. I només cal llegir l'article 1.1, l'article 1.4 i l'article 2.1 per saber que els especuladors podran seguir comprant, podran seguir especulant i no es frenaran els desnonaments si s'aprova aquest reial decret. Per tant, una cosa és el titular, senyora ministra, i l'altra és el que recull la llei. I quan parlem de...
1: És la intervenció de Míriam Nogueras, portaveu de Junts. Mentrestant, a l'exterior del Congrés hi ha desenes de persones protestant davant la cambra enmig d'un fort desplegament policial per pressionar els grups parlamentaris.
0: A Barcelona, mentrestant, els acampats a plaça Catalunya han decidit traslladar la protesta directament a les portes de les seus de Junts, convocats pel sindicat de llogateres. Un grup de manifestants s'ha desplaçat fins a aquest local per seguir en directe al ple i sota el lema que ens ho diguin a la cara.
1: Així arribarem a les 12:04. Amb més notícies a IB3 Ràdio a la 1 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Som la Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
8: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura. On a highway I can rest my eyes. Always prefer driving at night. 1 million voices come at last. They sound as you.

0: Hem arribat a les 12 i 12 minuts. És el moment de fer un repàs per l'actualitat municipal d'aquest dematí. La regidora Steffi Pozo ha anunciat que durant aquest mes d'octubre es durà a terme la retirada del veler que es troba encallat a la zona de Tamarells a la badia de Pollens.
1: L'embarcació que va quedar encallada el passat mes de gener després d'un episodi de vent i des d'aleshores roman a la vorera de la badia, la presència d'embarcacions encallades o abandonades al litoral també posa damunt la taula la problemàtica del control i la gestió d'aquest tipus d'embarcacions a la costa. Pozo ha avançat que en aquest cas la retirada es farà efectiva durant aquest mes d'octubre. És la regidora qui ens ho conta.
2: Amb el veler, que també està identificat el propietari, la situació és diferent perquè està a les platges de Pollença i per aquest famós article 115 de la Llei de Costes l'Ajuntament pot fer subsidiàriament aquestes tasques. Han demanat el permís per poder-ho fer, han de presentar el pla de com se farà, ja tenim el pressupost per poder-ho retirar i s'ha encarregat si... No hi ha cap contratiempo ni res, serà l'empresa d'Adalmo, que al final és també gestor autoritzat per el tema de residus i ho estem organitzant i si tot va bé i les dates quadren serà abans de que acabi aquest mes d'octubre, perquè el que no podem fer és esperar l'hivern i que se mos faci pessetes i tinguem un impacte mediambiental més gran.
0: I precisament la regidora de Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i Badia, Steffi Pozo, ens ha informat aquesta setmana que deixa la dedicació exclusiva i passarà a partir de dilluns que ve a tenir només dedicació parcial.
1: Steffi Pozo ha explicat que ha aconseguit una plaça interina a la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua i que a partir d'ara atendrà els ciutadans i les qüestions municipals als capvespres. La sentim.
2: Jo el meu compromís en les àrees que són de delegades de la meva competència i en l'Ajuntament en general continua igual, o sigui, el meu compromís està intacte, però és cert que passaré de tenir dedicació exclusiva a passar només a indemnització per assistència, plans, juntes al govern local i comissió informativa. I bueno, jo espero que... Les meves portes estan obertes, qualsevol ciutadà que vulgui contactar amb mi té la meva adreça, té el meu número de telèfon i les portes del despatx estaran obertes els capvespres, en cita prèvia, evidentment, per poder-me organitzar l'agenda de la millor manera possible. Però bueno, des de matins estaré ja a Palma.
0: Canviant de qüestió, Ports i bé, ha obert el termini per sol·licitar la continuïtat dels amarraments en el port de Pollença. Recordem, idò, per sol·licitar autoritzacions temporals per l'ús d'aquell lloc d'amarrament destinats a embarcacions de llista setena en Omoll.
1: El termini per presentar les sol·licituds estan obertes des d'avui fins al 31 de desembre d'enguany. El procediment està adreçat als titulars de les autoritzacions actualment vigents que també aspirin en aquesta mateixa data i que disposin d'un dret preferent per sol·licitar-ne la continuïtat. Els formularis necessaris estan disponibles a la seu del Port de Ports de les Illes Balears. L'organisme recomana, però, fer la tramitació per via telemàtica per agilitzar la gestió. També es pot demanar la documentació precisament entre les oficines centrals dels ports de les Illes Balears a Palma. Ports i d'Illes Balears recorda als titulars la importància de presentar la sol·licitud dins del termini establert. En cas de no exercir el dret preferent, es prendrà l'autorització actual i serà necessari desallotjar el lloc de l'amarrament. La convocatòria també inclou altres quatre ports gestionats directament per Ports, la Colònia de Sant Jordi, el Barcarès, Soberta i Valldemossa.
0: Ahir, 1 d'octubre, es va celebrar la segona diada de la gent gran de Pollença per commemorar aquest Dia Internacional de la Gent Gran. Unes 200 persones es van reunir per compartir aquesta trobada, compartir companyia i celebrar-ho.
1: La diada va començar amb un dinar de germanor a càrrec de l'equip de Joan Ferriol, on els assistents van poder gaudir d'una bona paella i uns postres per acabar ben dolçament el dinar. I a partir de les 3, la música d'en Sebastià va posar ritme al capvespre i va convidar els assistents a gaudir d'un bon ball de saló.

0: Des de l'àrea de cultura han anunciat que torna una vegada més el Teatre de Barra. Ho fa amb tres representacions al municipi de Pollença.
1: El Fast Pass, aquesta polsera que permet tenir-ho tot en aquell precís instant del Tourist Go Home, el nostre Romeu i Julieta més particular, fins on estem disposats a arribar. El silenci dels residents també és una funcionària, està tota una funcionària disposada a acabar amb una situació insostenible, un exconseller que ho aprofita tot i uns residents que han callat durant massa temps. Encara sentiu com criden aquells turistes? Rumis és una altra de les ofertes, aquesta de la inflació, les altres taxes hipotecaris i l'augment dels costos de lloguers i duen noves persones a optar per solucions poc convencionals per resoldre l'actual crisi de l'habitatge. I després, aquestes obres se faran a la Birreria, al Club Pollença i el Obermut serà divendres 9 d'octubre a les 8:30, a les 9:10 i a les 21:50.
0: I això serà la setmana que ve, però tornem aquesta setmana recordant que demà i passat demà tenim funció teatral de l'obra de Xesc Ensenyà, Quan venia l'esquadra, interpretada per Catalina Solivelles.
1: Es faran estatua de tres funcions, com dèiem, la primera serà demà dissabte, dia 3 d'octubre a les 8 al Saló Parroquial del Pla de Pollença, si no hi podeu anar demà, hi podeu anar diumenge, també n'hi haurà una a les 7 en aquesta ocasió també al Saló Parroquial, i la darrera serà el dilluns, dia 12 d'octubre a les 7 al Club Pollença. Les entrades a tiquetib.com o l'àrea de cultura fins avui, però de totes maneres ens acaben de recordar tant el regidor com la tècnica, que si no ho podeu fer o no les podeu treure a tiquetib.com, les podeu agafar demà directament al taquilla que posaran al Saló Parroquial.
0: Una altra proposta per aquest cap de setmana, perquè demà dissabte es presenta Els Búnquers, de Ferran Guallar. És l'obra guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025, editada per Cossetània Edicions. Un acte que serà a les 6 a Can Llobera. Allà es repartirà també als assistents un exemplar de l'obra i tot seguit hi haurà actuació musical a càrrec de Dana Baker i Xisco Cladera. On és la línia vermella entre observar una vida i apropiar-se-la? Aquesta és la proposta i do dels Búnquers aquesta setmana. Conversant amb l'autor, han descobert que es tracta d'una obra d'autoficció, és a dir, molt de components autobiogràfics, però també personatges tunejats. Podeu recuperar l'entrevista, si voleu fer-ho, abans de la presentació a la nostra pàgina web.

0: Més propostes. El Club Pollença s'organitza també amb un club de, un cicle, perdoneu, de conferències per recordar la figura de Xes que ha ensenyat, un cicle que comença avui.
1: Avui, exactament, el Club Pollença amb l'Espira, quan el magazín és un barrubí, a càrrec de Mateu Coll. Serà a les 8. Mateu Coll explica per què ha volgut destacar la revista de Xes que ha ensenyat el tema de la seva ponència. El sentim.
2: Perquè crec que aquest magazín és una obra més de Xesca. És a dir, és com dir la Còpola, o quan venia l'Esquadra, com una moda fresqueta, no ho sé, una obra més. Però que, per ventura, com que era una revista que sortia tal, que bé, amb aquest format que tenia, pareix que té més poca importància, i jo crec que no. Jo crec que té tanta d'importància com una altra obra de Xesca. Per això ho vaig triar, i perquè és aquest misto que encén la nostra realitat més quotidiana i vol descol·locar, crec jo, aquella cosa que tenim com a normalitat. És a dir, se mira la normalitat, Xesca, entre cometes, com si fos una externa, però ella en forma part. No sé, és una miqueta complicat, però ja en parlaré d'una manera més detallada divendres. Va ser una revista, més que una espira, jo crec que va ser una bomba. Una espira és molt poca cosa per la revista que va ser.
1: Durant aquest mes d'octubre també hi haurà xerrades a càrrec de Biel Mesquida i Sebastià Perelló. A més, l'exposició Xes que ha ensenyat un món sobre la vida i obra de la filla il·lustre de Pollença s'allargarà fins a final d'any al Club Pollença.
0: I el Rotary Club Pollença torna a organitzar l'operació Kilo, és aquest cap de setmana, demà i diumenge.
1: L'entitat tornarà a recollir aportacions dels ciutadans a les portes del principal supermercat, tant de Pollença com del port de Pollença. Per això demanen que les persones aportin productes de primera necessitat que aniran destinats a persones i famílies en situació de vulnerabilitat d'aquí del municipi. Entre els articles més necessaris troben aliments de llarga durada, com ara conserves, llegums, oli, material d'estris d'higiene personal, sabó, xampú, pasta de dents, productes de neteja de la llar, entre d'altres. Aquest dissabte les hi trobareu a partir de les 9 del matí. A més, comptaran amb la col·laboració de joves voluntaris del curs de 6A dels col·legis de Joan Mas i Miquel Capllom, que també s'uniran a la causa dissabte de matí i migdia. L'any passat es van recollir més de 3.000 unitats de donacions i l'organització espera poder superar la xifra enguany. És Margalida Jaume, membre del Club Rotari de Pollença, responsable de coordinació i l'operació Kilo.
3: El que li agrada molt a la gent és que tots els productes que recollim, tots queden a Pollença i en el moll. Hi ha altres pobles, a Palma, que queda concentrat, que se reparteixen Càritas d'altres parròquies i d'altres llocs, nosaltres no. Tot el que se recolleix en els tres supermercats de Pollença queda en el rebot solidari que tenen a bé les monges de Sagrat Cos, en col·laboració amb l'Ajuntament, amb la Civil Social de l'Ajuntament. I tot el que se recull en els tres supermercats del moll, tot queda Càritas del moll, la parròquia del moll, tot queda allà, que hi ha unes senyores molt generoses, que ho prenen cada estes de la setmana, reparteixen a les persones necessitades. Penseu que tot això està coordinat d'un punt de vista de, vull dir, que gent que té targeta, unes targetes que els hi donen, segons el número de persones que són a la vivenda i la edat i tal, se'ls hi donen un producte a uns altres.
0: I des del Museu de Pollença ens recorden que aquest diumenge acaba l'exposició a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, l'exposició que trobareu encara o darrers dies en el museu mateix.
1: Recordant que es tracta d'una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. Si encara no l'heu visitat o la voleu reviure, aprofitau aquest darrer dia. Seu horari de museu és fins el dissabte. Demà dissabte la podreu gaudir de les 10 a les 2 i diumenge de 10 a 1:30.

0: d'un museu, acaben d'informar també aquest dematí que han fet números, s'han mirat les xifres i hi ha rècord de visitants en un museu de Pollença durant el mes de setembre.
1: Així és, durant el setembre el Museu de Pollença ha registrat un dels millors darrers 12 mesos pel que fa a visitants, perquè 1.372 persones l'han visitat. Aquesta xifra també inclou les escoles del municipi que no s'han volgut perdre l'exposició a la recerca de Bocoris. Si a això li afegim els 7.546 visitants que al setembre també han vengut a l'exposició de l'Iglesia del Convent a Naturezza d'Alban Alfonso, ens situam com un dels museus més visitats de les Illes Balears amb un total de 8.918 persones al mes de setembre.
0: I ara farem també ja un avanç cultural per la setmana que ve, perquè el proper dissabte 10 d'octubre es podrà veure el film documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol, guardonat amb nombrosos premis.
1: Així és, serà a les 6:30 al Saló Cultural del Port de Pollença aquest documental que mos ve des de l'àrea d'igualtat Dones de Tramuntana de Pollença.
0: I si anem als esports, cita també destacada que aquest de setmana amb curses de muntanya, perquè arriba ja finalment la desena edició de la Mallorca 5000, a la cursa de reunir 500 corredors i moltíssim més de voluntaris. La prova llarga és de 72 quilòmetres, 5.000 metres de desnivell positiu, cruzen la Serra de Tramuntana començant des de Solla i acabant aquí, a Pollença. També hi ha la prova la germana petita, la Mallorca 1000, en aquest cas és de 24 quilòmetres i 1.060 metres de desnivell positiu. Quan deien l'arribada a Pollença, és aquest punt i final de les curses, el municipi, per tant, es convertirà tirant el centre de la jornada esportiva de muntanya. Més informació, inscripcions a elitechip.net. I pel que fa a la mà, també hem de recordar el calendari de regates del Real Club Nàutic de Port de Pollença, perquè aquest cap de setmana ja tenim l'Open d'Espanya de Fly 15, demà i passat demà, del 16 al 18 d'octubre, campionat de Balears d'Ilka 4, i a final de mes, del 29 d'octubre al 1 de novembre, la Copa d'Espanya d'Ilka 4. Idò, ja hem arribat a les 12:27 minuts, hem fet un repàs allà més destacat d'aquest dematí, fem una pausa musical i abans de partir encara vos parlarem de cinema, serà d'aquí una estoneta. Ara tornem.

0: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: A Ràdio Pollença són moltes les persones que treballem perquè tu, sense sortir de casa, puguis estar informat de tota l'actualitat del municipi. Entre tots, feim el poble que volem. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: I d'això que sona, sona to- que sona, que sona, sono Talking Heads, Burning Down the House, i Pets Olivella t'ha aguantat, però fotre's en d'això un poquet.
1: No, sent, no ho diguis. M'aguanta aquí la riada.
0: I bon dia, Pets Olivella.
1: Bon dia, Maria
0: Benassa.
1: Gràcies, ha arribat una mica tard avui, tenia...
0: Ja mos havies avisat.
1: Circumstàncies.
0: No passa res.
1: I venc perquè una... de les estrenes que jo esperava més ànsia arriba a la fi, avui, i em volia xerrar, i també, encara que sigui molt per damunt, em deixarà de la Bola Negra, que no pot ser d'altra manera, està en boca de tothom, està en bolla de tothom. En Jaume Casaporitats, que va a veure'l avui, ja m'ha dit que no vol sentir cap comentari ni un.
0: En Bruno ja l'ha vista.
1: En Bruno ja l'ha vista, les expectatives són molt altes.
0: Mira, Bruno, quan has començat tu, ja ha partit.
1: S'ho sols fer, i tu no l'has vista, no?
0: No. Sí. Però no, no passa res si me fas qualsevol spoiler, no m'ha estat tan de greu.
1: No em faré cap d'espoiler, donaré la meva opinió molt ràpidament i llavors vos contaré un poc que trobam, no?, d'aquest hype que hi ha voltant aquesta pel·lícula.
0: Ja ha baixat un poc, ja tu hype, no el trobes?
1: No ho sé, jo a Instagram encara me bombardeig cada dia. Ten en compte
0: ja no.
1: Que aquesta pel·lícula està en part pagada per Netflix i a Netflix li interessa molt que hi hagi molt de hype i que se faci molta propaganda perquè intentaran col·lar-la dins la llista dels Oscars. El Manco és la pel·lícula de millor pel·lícula de parla no anglesa i s'hi ponen també a qualque altra categoria. Jo reconec que hi ha categories que perfectament hi podria encaixar aquesta pel·lícula.
0: Per exemple?
1: Millor fotografia. Fotografia. Té una fotografia absolutament brutal. Tenint en compte que és una pel·lícula que té un pressupost que segurament és un 10% de lo que pressuposten films com, per exemple, Es queixarem avui, que és la nova pel·lícula d'Iñárritu Díguer, no? O sigui...
0: Així tot per Espanya són molt de quècro, no?
1: Sí, vol dir exactament el pressupost que té, incloent el pressupost de publicitat, i llavors, mira, per exemple, El ser querido ho vaig cercar i rondaves 9 milions d'euros. Això, als Estats Units, 9 milions d'euros, fas un spot publicitari, mig videoclip, res, no fas res. També era que les estrelles americanes cobren molt. Jo supos que per fer Digger, que això que xerrarem avui, si té, per, llavors us vols dir exactament, 150 milions, amb Tom Cruise en 240. Val? Que clar, quan xerres d'aquestes superestrelles, evidentment una part del pressupost immensa va per elles. I bueno, en xerrarem d'aquí una estona, de Digger, xerrarem de tot. Avui estrenen un parell de pel·lícules, cap d'elles m'ha cridat massa l'atenció. Hi ha una pel·lícula protagonitzada per el fill d'en Clint Eastwood, no sé si ho has vist, se diu Lucky Strike, i no només està...
0: El seu fill.
1: Això és el fill d'en Clint, i l'acompanya el fill d'en Tom Hanks, que nom Colin Hanks. El fill d'en Clint Eastwood, nom Scott Eastwood, i quan s'atractiu d'una pel·lícula és que la protagonitzen els dos fills de dues estrelles de Hollywood, ja te pots imaginar que no és una gran pel·lícula. A veure, que els fills s'assemblen molt...
0: Ara ho anava a dir,
1: sí,
0: era en Clint Eastwood, sí. Té els seus ulls.
1: Els tets s'assemblen a les olles, en aquest cas. I res, és una pel·lícula basada en fets reals d'un drama de la batalla de les Ardenes de la Segona Guerra Mundial, que no té massa més secret i no té massa més originalitat. Hi ha moltíssimes altres pel·lícules molt millor per xerrar precisament d'aquesta guerra, de la Segona Guerra Mundial. Una pel·lícula...
0: Té qualque cosa de ràdio, no? Hi ha coses de la ràdio, és important la ràdio.
1: Però de Ràdio Pollença o de...
0: De Ràdio Pollença, sempre.
1: I
0: d'altres ràdios de la Segona Guerra Mundial, també.
1: No he sentit res de la ràdio, però sí, pot ser. La ràdio era molt important.
0: Una ràdio danyada com a su única esperança per a evadir a les tropes enemigues que la busquen.
1: I on ets tu? Quina
0: sinopsi? La sinopsi, ja he fet-ho d'hores.
1: Jo no hi veig.
0: Bé, una... No és que és molt llarga la sinopsi, això està per baix.
1: Ràdio, pel·lícula rotunda, efectiva i també incongruente, també llegim. Bé, una història bèl·lica, una més, 4,6. Pobret, sí,
0: uf.
1: Fa mal això. Oh, mama. Oh, mama. Més pel·lis que arriben avui. Una pel·lícula de Paraguai que se diu Narciso. Sí o no?
0: Sí.
1: Una hostissó, pel·lícula...
0: Basada en fets reals, per mi.
1: Basada en fets reals, també xerrant d'un règim militar asfixiant d'un dictador, Alfredo Stroessner. La pel·lícula ens conta la història del misteriós i carismàtic Narciso, que torna de bons aires amb el rock and roll a les venes.
0: Yeah.
1: Venia modernillo. Se converteix en una sensació radiofònica, un altre pit xerrant de ràdio. Avui se podria dir que aquest programa és ràdio dins la ràdio, no? I amb un símbol de llibertat, desitjat per homes i dones, cautiva, inquieta, i el seu, després del seu reconcert el troben brutalment assassinat. M'agrada molt aquesta reiteració. Diu, assassinado sin vida. Dic, home, és que assassinado con vida seria complicado, esto, eh? Un país allà on reina el silenci, dictatorial, i sa por ofega sa veritat, han d'averiguar qui va matar en aquest atractiu i modern Narciso.
0: No, no sé, pensava seria ell, perquè hi ha una banda que se diu Narciso, però són d'Argentina.
1: Pensava que posava el trailer.
0: No? El vols?
1: I havia quedat molt bé.
0: Havia quedat bé, però ni és un Narciso per mi de veres, no sé. El vols en un trailer?
1: Sí, posa'l, no? Farem un glob de viure.
0: Sí, expliquem qualque cosa també és de Narciso.
1: Bueno.
0: No, hi ha res més
1: película,
0: per contar. Película... Hi ha molta publi davant.
1: Ah, vale, vale. Una pel·lícula que ve d'un país des que realment molt de pits no xerrat massa, no? Paraguai.
0: Cert.
1: No és una... I ja està, poca cosa més puc dir, perquè cada tenc casa per ser pestanya, jo, quan tardi que s'acabes.
2: Vale. Jovencitos, Chuck Berry, Elvis Presley, Narciso Arévalo les presentará a todas las estrellas del rock and roll.
3: Estamos en vivo desde Radio Capital.
4: Hey, Isu, adelante.
5: Evitar la difusión de estilos musicales que corrompan el espíritu de la juventud.
6: Estamos muy orgullosos de recibir a su excelencia, el encargado de cooperación de la Embajada de los Estados Unidos.
7: Muchas gracias por la invitación.
8: Bienvenido, señor Harker. Estoy esperando ansiosamente.

0: I d'això és un tràiler de Narciso, aquesta pel·lícula,
1: un tràiler
0: Paraguai, 1959...
1: A priori no el teníem pensat posar.
0: No, no estava preparat.
1: La darrera pel·lícula que m'hagués esperat avui sentir tràiler, però és com, així com he llegit sobre ella.
0: L'ambientació però és molt xula amb un tràiler, ja,
1: atret, sí.
0: Com a fosc...
1: Bueno, anar pegant de Paraguai a Estats Units, una mica més a dalt, no?, d'aquest mateix continent americà, per xerrar d'un drama psicològic, d'un thriller psicològic, millor dit, amb na Dakota Johnson, Josh Hartnett i na Anne Hathaway, que torna a fer una feinada, una... i llegiré directament del país, sense passar per, per mal trago de conto vot sinopsi, una intriga eròtica basura per a ver en el avión.
0: Hola.
1: És un thriller eròtic, un poc la línia de les 400 sombres de Grey, aquella, no sé quantes eren, val? I que no val massa més la pena. És un thriller, llegesc un altre crític, que diu thriller en estado de coma. Toma ja.
0: Uf.
1: Res, una...
0: Jo anava a veure Fiden Clinisbut abans que aquesta.
1: Sí, crec que sí. Una enèsima versió, adaptació, millor dit, d'una novel·la que ja la novel·la ja no deu valer res i la pel·lícula molt menys. Me sap greu per Anne Hathaway, però bé, tothom ha de fer... Tothom ha de fer feina. Seguim, que avui hi ha moltíssimes pel·lícules. Sunny Dancer, bon nom d'Estats Units. A veure a Bella Ramsey, la nostra amiga Bella Ramsey de Last of Us, amb aquesta ocasió protagonitzant Sunny Dancer. Na Ivy, en 17 anys, amb càncer, va, sense tenir massa ganes, a un campament per joves pacients d'aquesta enfermedad, evidentment, contra pronòstic, se fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable. Una pel·lícula amb emoció, amb gust, amb un cert... un poc melodramàtica, evidentment, no? Perquè sempre hi ha aquella cosa que va surar, però molt digna i molt tendre. Una pel·lícula en nins, en càncer, no és mai un objecte bo de visualitzar, però en aquesta ocasió el director sap no caure dins aquest drama excessiu i s'acosta quasi més una comèdia juvenil que el que seria un melodrama d'aquesta tipologia, guionitzat i dirigit per en George Jacques i en Bella Ramsey, que ja tenien ganes de veure-la, un paper que no fos de Last of Us.
0: Una de les pel·lis indies de l'any, és així un poc indepe, no?
1: Sí, té com a pinta de ser una mica indepe, no és d'aquesta productora A24, que aquesta productora ja està fent absolutament de tot, i és una coproducció alemana i anglesa. Mira.
0: Mira, aquesta sí que vull veure trailer. Esperes, el posaré.
1: Jo som aquí.
2: Va ser el mejor verano de nuestra vida!
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
5: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
6: ¿Campistas? ¿Qué pasa?
7: Ella. Ivy.
8: ¿Has venido al campamento quimio a perder la virginidad?
7: Sí, pero no eres mi tipo, ¿eh?
8: ¿No?
7: No, eres un pelín.
8: Qué pena.
9: Hemos acogido a 196 niños y hemos mejorado su vida.
8: Pues no voy a ser la 197 que le den a este puto campamento y a tu pared de pedófilo. Caput.
7: ¿Los de tu cole se raparon contigo?
8: No era tan popo.
10: Llevamos años viniendo al CRF. Y siempre acabamos volviendo. Tiene ese efecto.
8: No encajo aquí. ¿Lo has intentado?
11: ¡Campistas! ¿Estáis listos?
8: ¡Sí!
10: ¿Qué tienes en común con el cáncer?
12: No lo sé.
10: Que nadie quiere teneros dentro. Hoy te noto distinta.
8: ¿Distinta?
10: Más feliz.
8: ¿Sí?
10: Sí. Somos buena influencia.
8: Claro, como sois tan divertidos.
13: En el que podemos ser nosotros mismos.
8: Es como formar parte de un club en el que nadie querría estar y no sabemos qué pasará. Todo lo que estás sufriendo es muy injusto.
13: Esto no va de sobrevivir, va de que aprendáis a vivir.
3: Están...
12: ¡Ríndete, putita!
3: ¡No!
12: ¡Venga, ríndete ya!
3: ¡No!
12: ¡Yo si no quiero ir!
2: ¡El mejor verano
12: de nuestra vida!
0: Està bé.
1: Sunny Dancer. Sí, ja la veurem arribar a plataformes. Perquè aquesta setmana, a part de totes aquestes pel·lícules que han xerrat, també ve l'espanyola Nuda Propiedad. Està ara un poquet de moda el tema de la propietat i dels lloguers i de la compraventa de cases, etc etc. No sé per què, però ha tingut una sèrie d'inputs aquesta setmana. Val? I Nuda Propiedad aprofita una mica aquesta temàtica per xerrar d'una parella que s'acosta a les 40, troben un pis enorme, però gràcies a aquesta famosa com a truco, no?, de la Nuda Propiedad. El compra ara, però es veet que hi viu, i viurà fins que se mori.
0: Sí, jo no sabia que se deia això. Nuda Propiedad és això. Tu pots comprar un pis, encara que hi hagi algú vivint, i serà teu quan aquell se mori.
1: Sí, perquè desnuda propiedad deu ser una altra cosa, no? Deu ser que en veat estan pilotes.
0: Nula, tampoc.
1: Vale, Nuda Propiedad. El que apareixia una solució miraculosa, de cop i volta se converteix en una obsessió i alerta aquí que hi ha un plot twist bastant interessant quan aquest senyor major desapareix i torna. De cop i volta, canviat, i deixa de comportar-se com qualcú que està a punt de morir-se.
0: Torna més vital, no?
1: Sí, torna i diu, ep, que no era vera que està a punt de morir-me. Evidentment, se frustren, se sorprenen, i amb un humor negre de cada vegada més corresiu, la parella comença a contemplar un pla, que ja vos podeu imaginar per on va, tan absurd com tentador. Ells són a Max Iglesias i na Susana Abba i Tua, i ell és en David Lorente, amb dos, avui, amb un parell de secundaris molt brillants, com, per exemple, en Pepe Villuela. És una pel·lícula que té un 6, no té males crítiques, heredera del Pisito i la vida por delante, comèdia negra, pinzellades de comèdia així una mica més clàssica nord-americana, intriga... O potser se li critica que hauria de ser inclús més càustica, més ferotge, però és una pel·li, crec que no està malament. Acertada dins la temàtica, diguéssim que ja de per si és dramàtica, sobretot amb aquesta situació que ens trobàvem avui en dia, i treure-li punta en aquesta situació. Crec que està,
0: però és una comèdia, no?
1: Crec que està bé. És una comèdia negra. Black.
0: Molt bé.
1: Negra. Vale.
0: Què més?
1: Què més?
0: Ui, què més?
1: No, a sus ordres.
0: Mira, aquesta
1: de, al final, la de Lucky Strike n'han xerrat, eh? Sí, la del fill d'en Tom Hanks i en Clint Eastwood. Sí. Bé, i bé, llavors és una pel·lícula que aquesta sí que supos que han de reconèixer que és per petitons de sa casa, no? Que és La Leyenda de la Ballena Cantora. Gran pel·lícula.
0: No, mama, tu que saps alemany. El títol original té res a veure, perquè és que aquest títol en espanyol...
1: Sí, perquè de l'Etste Valsenga. Jo crec que això vol dir sa darrera ballena cantadora, ¿vale? No la leyenda de, sinó la darrera. L'Etste vol dir darrer.
0: Idò, la sempre, darrera Valsenga, sempre... què és? Ballena cantadora o només ballena?
1: No, senga és cantar i val deu ser ballena. O sigui, val senga sí que deu ser ballena cantadora. Però l'Etste és darrer. Saps, és darrer? És darrer, que és que tanca. És que tanca en bars. Ja som els darrers.
0: És que amb La Leyenda de la Ballena Cantora ja saps que no és bon amb aquest títol. Ja no, ja saps... No.
1: No, perquè
0: ja,
1: no...
0: Va, de bona, però... dius, de bona, qui és que ha fet? De quin país ve?
1: Vale, ara ho he traduït exactament, Valsenga significa cantor de ballenes o ballena cantora, exacte, sí. És una pel·lícula alemana, com vos podeu imaginar, i conta la història d'una ballena que ha quedat orfa, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: I molt, que ha de fer molt... viatge personal per enfrentar-se a les seves parts.
1: Que ràpid, rellegeixes.
0: Supòs.
1: L'estrenen, si mateix arriba aquí, això.
0: Sí.
1: Bé, ja ho sabeu, d'Iletza Valsenga, no tenim més informació. L'única és una coproducció a Alemanya, República Txeca, Canadà.
0: D'acord.
1: Vale, adeu. Mos queda Amílcar, l'altra pel·lícula espanyola d'avui. És un documental, un assaig documental poètic sobre Amílcar Cabral, agrònom, poeta i revolucionari que va liderar la lluita anticolonial a Guinea, Bissau i Cabo Verde.
0: Wow.
1: Barrada en les seves pròpies paraules, revela un visionari, en les idees del qual tenia sobre justícia i dignitat, més que ningú, que feia coses molt bones, amb una paraula...
0: Té bones crítiques,
1: molt
0: encara
1: bones.
0: Que mos quedi com un poc lluny tot el que acabes de dir.
1: És una idea,
0: un bon documental,
1: és,
0: no?
1: És un idealista. I ja està, i te quedes així. Documental biogràfic d'en Amílcar Cabral, que és un personatge històric que jo personalment no coneixia. Però si teniu interès, ja ho sabeu, vull estar en aquest documental per fans d'en Amílcar.
0: Ja. Bueno, Amílcar, no me digues ja.
1: I ja que mos queda, Digger.
0: Crec que sí, mos no?
1: Mos queda Digger i xerompat de la bola negra i ja està. Digger, Alejandro González Iñárritu, moltes ganes tenia jo de veure aquesta pel·lícula i volia anar avui, però aquesta setmana he començat a llegir certes cosetes de Montella que no m'han acabat de convèncer. No vol dir que no la vegi, però no és d'allò que dius m'hi vull tirar de cap. No.
0: Com la bola negra.
1: Sí, com la bola negra. Director, com vol, tots sabeu ja, de 21 gramos, Amores Perros, Birdman, El Renacido, o Babel, Alejandro González Iñárritu, mexicà de 63 anys, s'ha mordut en aquesta ocasió amb un estel·laríssim Tom Cruise. Diguéssim, molt, molt canviat a nivell físic, no?, perquè interpreta una persona major, però és que ell ja és una persona major. Ell el que va és... ell el que la seva vida normal és al revés, vale? És que aquesta pel·lícula
0: com un botó, va per enrere
1: en aquesta pel·lícula té la pinta que hauria de tenir per l'edat que té. El que passa és que no la té en el dia a dia, no sé si m'explic.
0: I com ho fa?
1: Vale? A veure, el maquillen i li ponen pròtesi, etcètera,
0: dia a dia. I quantes la pel·lícula
1: està
0: opera, no
1: està més operat que bueno,
0: l'han hagut de reoperar-ho.
1: Sí, i és graciós, no? Perquè si el tio té 64 i fa d'un tio que en té 65, llavors se lleva totes les pròtesi que li posen i per dir que en té 30 i pico, no? Bueno, això és el que ell se pensa realment quan se mira.
0: És un Tom Cruise un poc veat en aquesta pel·li.
1: Està caracteritzat molt major.
0: Okay? Aló, Trump.
1: Bé, no, potser no tant. I ell és un home molt poderós, més que en Trump i tot.
0: La història m'ha recordat un paquet.
1: Perquè és un magnate del petróleo i s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat abans que un desastre que ell ha provocat s'acarregui tota la humanitat. El tràiler és una absoluta locura, me va tornar loco el primer pic que el vaig veure, Tom Cruise, John Goodman, Sandra Huller, Jesse Plemons, Sandra Huller, l'actriu alemana famosa per Anatomia d'una caïda, que ha fet bastantes cosetes així com per Nord-Amèrica, una gran actriu, Riz Ahmed. Però de cop i volta aquesta setmana vaig començar a llegir cosetes i no és... segurament la pel·lícula que molts pensam que és. Iñárritu, segons llegeix, converteix la història del fin de la humanitat en un espectacle massa pretensiós, narrat molt desastrosament. Una d'aquestes... de tants i tants i tants exemples de que tenim que no te fies d'estrailers... Que tinc ganes de veure-la, sí, però estic veient que la sàtira, paròdia, farsa, tan ambiciosa i tan exaltada que pretén ser, no és realment.
14: Problema. Hazme un favor. Imagina que eres uno de esos que piensan que Digger Rockwell es el mismísimo Satán. ¿Cuáles serían los ataques más duros que podría esperar de quienes creen que soy una escoria de la humanidad?
15: Bueno, podrían decirle...
14: ¡Púdrase en el infierno, Digger! Eso no me lo esperaba. Señor presidente, me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas,
16: provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
14: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
17: El Digger nos ha metido en este lío y Digger nos va a sacar de él.
14: ¿Qué demonios es eso?
17: Esa cosa es enorme.
14: Por supuesto, todos me echan la culpa a mí.
18: Has inundado la mitad de un continente. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Mantenerte en tus 13?
19: El señor Rockwell es un hombre que asaría vivos a nuestros hijos si creyera que con eso sacaba el más mínimo beneficio.
20: ¿Qué pasaría si dejo de perforar? Que se morirían de hambre, de frío y tú a la mierda. Me da igual, adelante, grábenme.
21: Antes de que me despida o me mate, hay algo de lo que debo informar.
14: No voy a matarte. Tengo a gente que lo hace por mí. Es broma. Más o menos.
22: Es ridícula. Aterradora. Estúpida. Y es muy divertida verla.
23: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
24: ¡Bang, bang, bang! ¡Woo!
4: vamos a salvar el mundo.
5: Bombardeemos la señor presidente.
6: Tengo un Tomahawk tan preciso que le daría las tetas de una bailarina rusa desde la otra punta del mundo.
9: Por favor, hay señoras delante.

0: Ai.
1: Què passa?
0: No, és que tenia posat la cançó, un altre pit, però té molt de segon de silenci davant, no sé per què. La de...
1: Talking Heads fent aquestes...
0: Tomahawks.
1: Talking Heads fent aquestes coses.
0: En sèrio? Fins
1: que...
0: ara?
1: Tenen en compte que és un grup de pop experimental. Molt xula.
0: 10 segons de silenci, la cançó. Perdó, ja està. Em fallo una errada tècnica. Burning Down the House. Era la cançó en què has començat.
1: Cançó de principi dels 80, abans he dit dels 70. Bé, ells sí que se varen formar amb en David Byrne, que encara és viu i encara toca i encara fa cosetes. Era 75, crec que va començar aquest grup, a tocar, i de, segurament de Talking Heads, la cançó que més recordareu, a part d'aquesta, que també és famosíssima, és Psycho Killer, que és el seu hit històric, que és de l'any 77, Psycho Killer. Saps quina és, no? La posàvem per acabar?
0: D'acord.
1: Vinga. Xerram de... Estàvem xerrant de Digger. Heu sentit la cançó que havíem posat al principi, ara ficada dins aquest tràiler. I la pel·lícula és, com vos coment, és o un t'encant o un l'odies, per lo que, per fer-ho resumit i per lo que he llegit per les xarxes, val? No és una pel·lícula clara, no és una pel·lícula que te, diguéssim, te transmeti un missatge que vol transmetre d'una manera ordenada, sinó que és un caos absolut de capes i capes i capes on tu mateix has d'anar un poc ordenant. I jo crec que per tancar una mica la cartellera de pantalla gran d'avui i per juntar-ho amb La Bola Negra, vos diria que La Bola Negra també és una pel·lícula que té moltes capes, però en aquest sentit, per jo el manco m'han apareixer capes molt ben estructurades i molt ben ordenades. No és cap novetat, que xerra de tres línies temporals diferents, any 2017, 37 i 32, 1932, 1937 i 2017, i aquestes tres línies d'una manera molt fluida, molt intel·ligent i molt ben integrada se van intercanviant, però no queda gens malament. Això he de reconèixer que els Javis ho han fet molt bé. El que més em va impressionar de La Bola Negra, sense cap dubte, el seu aspecte formal, val? Xerram, abans ho han dit, que se mereixeria un Òscar a millor fotografia, té una fotografia brutal, si vos hi fixeu, si veurà d'aquest tema, una imatge molt xula, t'impacta molt en aquest sentit, la música també molt ben conjuntada, té imatges icòniques, o sigui, ja només és principi, ja te quedes com a what, i llavors és esdevenir de la pel·lícula... és un poc el que te pots imaginar d'aquests directors. Vull dir, has d'entrar dins del seu lore, t'ha d'agradar, i el missatge sempre està allà. Vale? Ahir xerrem amb en Jordi, precisament, i la conclusió és aquesta. Per damunt el guió, per damunt la història, per damunt tot el que passa durant la pel·lícula, el missatge sempre és el mateix. I és un missatge que, a més, tots consideram nosaltres necessari, i és una pel·lícula de no vull dir la paraula doctrina, però sí que jo la posaria de manera obligatòria a tots els instituts de Mallorca, d'Espanya i del món. És una pel·lícula que mos ensenya, evidentment, a respectar a l'altra persona i a la manera que pensa sigui... vull dir, no vull dir minoria, però sigui sa... No, ara anava a dir una cosa, sigui si idea que tingui, però no és vera, no totes les idees són respectables. Vosaltres ja sabeu un poc de què estic xerrant, i aquesta pel·lícula precisament és a bander un poc tota aquesta manera de ser. De, sobretot xerra, per jo, a pesar de que xerra del Lorca, xerra és una història més moderna, un text, tot el tema de la guerra civil, però per damunt és una pel·lícula que xerra d'això, d'obrir els ulls i de respectar.
0: I un emperò, que no t'agradi? En té qualcun o és una pel·lícula de 9 i 10?
1: No, per això és una pel·lícula de 8 i pico. En Perons en té un parell, coses que no tenen cap sentit, que estan ficades en calçador, un poc en la línia del que està comentant fins ara, perquè és una pel·lícula que és... Bueno, perquè té aquest lore, té aquesta mundologia que tu has d'entendre i has d'entrar. Pots no entrar-hi, pots no agradar-te gens. Però necessària, sí. També és veritat que jo quan em diuen una pel·lícula necessària, també m'ho cuico un poc entre pinces. Diu, com, una pel·lícula jo la vull veure perquè és una obra d'art independent per se, no perquè sigui necessària, però que el missatge que doni sigui important, també ho valor, evidentment. Llarga, 2 minuts 40, igual no em portaria.
0: Dues hores.
1: dos minuts, ni mal.
0: Dues hores quaranta.
1: Dues hores quaranta minuts, volia dir. Ja n'hi ha. Sí, sí, sí. Clar, hi ha escenes que s'han pres el seu temps per gravar-les, coses que ja t'he dit, imatges que dius, per això, a què ve, aquí enmig, però llavors se va entenguent tot i se va tancant tot i està molt bé. Tots els actors estan a un bon nivell. No hi ha ningú que destaqui especialment. En Guitarrica de la Fuente, però és el primer paper que fa, és un tio que no destaca, evidentment, perquè no és actor, però com diu en Bollero, sa càmera l'estima. Té un feeling especial en sa càmera, té un bon diàleg en sa càmera. I tots, en general, és una pel·lícula bastant coral, perquè, clar, conta tres històries, imagina't, no? I el protagonista de sa història de l'any 2017 també troc que també ho fa molt bé, no? O sigui, en general, ningú destaca ni per excel·lent ni per xerec.
0: I les convidades estrelles Penélope Cruz i Glenn Close...
1: Molt bé, molt bé.
0: Un nou anecdòtic.
1: No, que va. Penélope Cruz té un paper... Bueno, fa com d'una cabaretera, ja ho veureu. No vull tampoc fer molt de stripperó amb excés. Està extraordinària. Penélope Cruz és una actriu... Bueno, crec que no estic descobrint això a ningú. És absolutament impressionant lo bé que ho fa i lo bé que interactua amb en Guitarrica, no? Que tenen una petita escena junts i sempre penses, joder, jo tingué de Penélope davant a la meva primera pel·lícula i no sé, no me sortirien les paraules, no? I és una escena xula. I llavors en Glenn Close surt manco que en Penélope Cruz, però també, evidentment, ho fa molt bé. Clar, és una matriu nord-americana que impacta de més la seva presència i un poc també vaig pensar el mateix quan interactua en sector, no? que tens de Glenn Close davant.
0: Hablando castellano, no?
1: Mig i mig. Xerra en castellà, llavors és un poc en anglès. Bé, ara sí que aquí no us puc dir quin paper té, ni perquè és una paper de Glenn Close, però és dues molt bones aportacions, bueno, bones no, boníssimes, impressionants, sí, sí. I els Javis, he de reconèixer que els he d'aplaudir que la facilitat que tenen, que evidentment deu dur moltíssima feina, per desenvolupar tota aquesta imagineria, tota aquesta ganes d'impactar-te, de que no te quedis igual, però sobretot des del punt de vista formal, no tant de fons, sinó més de forma.
0: I què fa d'Albert Pla per allà?
1: Bé, ja ho veureu, de fi de puta.
0: I més qüestió, més preguntes. El hype està justificat o no?
1: Sí. Total i absolutament. El hype està justificat, ja m'ha agradat molt, és una gran pel·lícula. No me donis a triar entre ella Ser querido los domingos, perquè no te contestaré. Són pel·lícules, evidentment, molt diferents.
0: Però s'entén perquè va en els Oscars aquesta, és més d'Oscar.
1: Aquí ja... Jo crec que el Ser querido també va molt d'Oscars. Aquesta segurament més, perquè és vera que no només perquè Netflix té part del negoci, no només perquè és una P, de lo que, diguéssim, xerren els Javis, crec que a la societat, entre cometes, moderna de Hollywood, els hi pot encaixar, els hi pot agradar. No és incòmode, però sí que toca certs temes que crec que... I els toca bé, que crec que poden encaixar bé a Hollywood. Sí, jo ho veig justificat, que haguin coït aquest, a pesar que el Ser querido, amb en Bardem, impressionant, també crec que hauria estat una bona elecció. Los Domingos, me sap greu, però jo m'encanta, però no hagués pogut lluitar. No té empaque suficient, no té pes específic suficient.
0: Uau, vingui, doncs. Tothom a veure la bola negra.
1: Tothom a veure la bola negra, que tu la setmana passada...
0: La perla negra. I m'he hagut de contar avui, un poquet.
1: Me va agradar, però també estava bé la perla
0: negra. Com si volis aquest dia la perla negra.
1: Sí, sí.
0: Vingui, doncs. Està ja molta gent, per cert, a veure-la, no? Ja.
1: Estava tot a tope. El cine... jo estic molt content, perquè últimament, que he anat bastant, ha estat ple el cine. I això m'agrada molt, perquè vull que el cine segueixi com a negoci endavant i que pot anar moltíssim d'anys, però per una altra banda també dic, una mica d'espai, no? Estic aquí, estic acostumat a poder respirar, i clar, està a tope, i la gent més o manco s'aporta. M'agrada molt que tinguin el volum molt fort i així no sents gent robegar palomites i fer de set seves. Ara volia mirar un segon a la taquilla que supos que no està actualitzada a dia d'avui, sinó que està actualitzada a dia 27 de setembre, però bé, la setmana passat.
0: Clar, la bola negra... No pots xerrar, per exemple, vas una setmana tard a l'espai de cine.
1: Primer cada setmana de la bola negra, quasi 5 milions d'euros recaudats. Vengadores Endgame, que és una pel·lícula de l'any, no sé, de nou o una cosa així, que la van reeditar, està segona, 1,5 milions. En el Corazón de la Bestia, l'estrena amb Brad Pitt, 1,3 milions. Resident Evil, La Isla Olvidada, Coyote vs. Acme, Tadeo John, l'Odissea. L'Odissea du 11 setmanes i només a Espanya quasi 40 milions. Ah, està molt bé. I el Ser Querido cau de número 10 en 5 setmanes en 4 milions recaudats. O sigui, ha recaudat més la bola negra en un cap de setmana que el Ser Querido en un mes i mig. Se diu aviat, això. Està triomfant total i absolutament...
0: No penetrope, li deu fer en Javier.
1: Sí, sí, quan som al vent, quan som dins el llit. Sí, en Javier se deu girar. Enfadat. Amb aquella...
0: No voldria veure enfadat en aquell home.
1: No, jo tampoc. Ara que tu has vist el Ser Querido, no.
0: No, encara no.
1: Bé, ja la veuràs enfadat.
0: D'acord.
1: Veuràs molt enfadat. Més que no hem vist massa cosa. Vaig començar a veure un documental, però no m'ha agradat, un documental que se diu El otro chiquito. Jo era molt fan del Chiquito de la Calzada quan era jovenet. I és un documental que explica el lío que hi va haver entre el programa d'en Pepe Navarro, no sé si te'n recordes, d'un programa que crec que Esta noche cruzamos el Mississippi o una cosa així, que varen presentar un personatge que Lucas Grijander, que era...

0: altre tipus de documental no va interessar, no m'ha interessat gens, no, no, no m'ha agradat. I no he vist massa més coses. Estem amb, evidentment, en Slow Horses, en Mobland, les quatre coses que vaig veient, la pel·lícula, la sèrie de Genesis, d'en Ferran Adrià, que està prou bé. Ja teniu l'episodi 3 i 4 penjat a 3.cat, gratis, o sigui, no vols prou gratis, no vols prou queixar. I poca altra cosa més.
1: Home, ja m'ho has fet una bona crítica avui, eh? Jo crec que ja te mereixes dinar.
0: Si ho dirà, i una cerveseta més, me convidareu o no?
1: Sí. Ho deixem aquí.
0: Ho deixem aquí.
1: Un psico killer.
0: Encantat.
1: Talking Heads.
0: Me flipa aquest tema.
1: Ja ha començat el cineclub, eh?
0: Ah, sí, perdona. Canviem, enviar un WhatsApp l'altre dia. Gràcies per dir-m'ho. Espera, que vos comem molt ràpidament les pel·lícules que
1: la setmana que ve, aquella queer de dibuixos animats, gamberros per adults, que varen comentar.
0: Mira, dia d'octubre hi va a Lionel, i la setmana que ve, dia 8, hi ha Jim Quinn, em van xerrar aquí, que jo vaig dir que era petit, i tu vas dir,
1: no!
0: I dia 15, Caso 137, també han xerrat aquí, i Suportant el Paradís, el documental, dia 22 d'octubre, i Corredora, dia 29. Bé, anirem xerrant aquesta Jim Quinn, ah, no en xerrant, perquè ja em van xerrar farres, i la setmana que ve sí que van ser pens i xerrem d'aquest cas 137 que va competir al darrer festival de Cannes.
1: Molt bé. Segurament de Suportant el Paradís us va d'enviar aquí en directe, que segurament se farà Cinefòrum. Vendrà qualcú a presentar la pel·li.
0: Molt
1: Gràcies,
0: bé.
1: Gràcies, Pep.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre. S'acosta dia 12 de setembre, això ja és dissabte de la setmana que ve, i amb aquesta data també la Diada de Mallorca, una diada no exenta de controvèrsia, ja ho sabem, des de fa un parell d'anys, però jo igual de fer un poquet de memòria, un segonet, per saber de què parlam i de què parlarem ara a la propera entrevista. Mirau, la Diada la va instaurar el Consell de Mallorca l'any 1997, es commemorava així el jurament de la Carta de Franqueses i Privilegis per Jaume II en aquell 12 de setembre del 1276. Idò, això era l'any 1997, però el 2016 es va passar aquesta diada, el Consell va canviar la diada el dia 31 de desembre, coincidint en la commemoració de la conquesta de Mallorca el 1229 i en la festa de l'estandard, un canvi que es va produir en un mandat del PSIP en el govern del Consell. Però, si això era el 2016, hem de recordar que el 2024 aquesta diada va tornar en el 12 de setembre. Partit Popular i Vox, que governen el Consell, doncs, varen aprovar tornar-la en aquell 12 de setembre. I així va ballant, doncs, aquesta data. Per què parlem d'això? Perquè demà divendres, en Can Llobera, a partir de les 6, podeu gaudir d'una xerrada, conferència i presentació de llibre titulada La festa del 12 de setembre, la invenció d'un fet, així, amb interrogant, amb pregunta. Una xerrada que mos durà l'historiador Gabriel Ensenyat. Es tracta en realitat d'un llibre que ha publicat Illa Edicions i és l'assaig de l'historiador i professor abordant aquesta qüestió, una de les més debatudes aquests darrers anys pel que fa a la memòria històrica i també en aquesta simbologia institucional de Mallorca. Anem a aclarir un poquet tot això, anem a veure de què m'ho xerrarà exactament en Gabriel, perquè el tenim a l'altre costat del telèfon. Gabriel, bon dia, com estàs? Benvingut a la ràdio.
2: Bon dia, molt bé i encantat de tornar aquí.
1: Encantat que hi tornis a ser, moltes gràcies per atendre'ns. Amén, Gabriel, jo he fet tota aquesta intro que és tan llarga, perquè és que si no, jo no sé si la gent recorda tant de ballar dates de 12 de setembre, 31 de desembre, aquí hi ha hagut que... Bé, he volgut posar així un poquet primer les bases. De on va sorgir la idea d'aquest assaig, la festa del 12 de setembre, la invenció d'un fet?
2: Sí, la idea, podríem dir que va néixer abans de que l'Obra Cultural Balear, ara farà 3 anys, quan el Consell a final d'any va provar de tornar a fer la festa, em varen demanar que intervengués durant la sessió del Consell, que hi poden intervenir algunes persones en representació d'institucions, per exposar un punt de vista que en aquest cas era contrari a la reintroducció de la festa. I bé, la meva intervenció va ser breu, perquè només tenia una sèrie de minuts, i però vaig pensar que valia la pena comentar el fet des d'un punt històric, llavors a partir d'aquí un pot tenir, o ha de tenir el seu punt de vista, lògicament. Però que històricament sí que valia la pena saber què havia passat dia 12 de setembre de 1976, a fi que un pugui arribar a la conclusió de si això va ser molt poc o gens important. I aquest és el contingut del llibre, en definitiva, el sentit, sobretot.
1: I ara en parlem un poquet més, per bé qui vulgui conèixer de venir demà a Can Llobera, parlaràs del llibre concretament o sobretot, no, Albert? O no sé si tens pensat a ampliar-lo a altres temes.
2: Sí, no, bàsicament és el llibre. El que passa que en lloc de fer una presentació, quan he de fer moltes presentacions a altres pobles, i en lloc de fer una presentació, diria, més a vos, més estàndard, amb una persona que te presenta el llibre i que diu que està molt bé i tot això, jo vaig pensar que així per anava de comprometre persones d'aquí i d'allà i tot. Allò que faria seria una espècie de conferència, resum, diríem, del contingut del llibre. I això serà allò que demà vendré a fer aquí a Pollença.
1: Gabriel, se pot xerrar d'una manera neutral dels fets, tant dels arguments per celebrar el dia 12 de setembre com per els arguments de celebrar el dia 31 de desembre, sense... Se pot fer sense decantar-se cap a una data o l'altra. Tu has deixat embotit el teu llibre amb interrogant, però, i ara fent un poquet d'espoiler, per mi tu ho tens clar.
2: Sí, no, exacte. Ara, el que passa que al llarg del llibre sí que he procurat fer una intervenció, una exposició, millor dit, que fos escèptica, que fos estrictament de caràcter històric. El que passa és que, clar, per força, un ha d'arribar a la conclusió que l'episodi del jurament de les franqueses de Jaume II, dia 12 de setembre de 1276, era, de fet, un episodi rutinari que feien tots els monarques, que ho feien més d'una vegada durant el seu regnat. De fet, Jaume II era la tercera vegada, dia 12 de setembre, que els jurava, ja les havia jurades dues vegades abans, no com a rei, en aquest cas, seria la diferència. 20 anys després les va tornar a jurar, en aquest quart jurament em va volir a dir va incomplir, és a dir, en el tercer jurament va jurar les franqueses i en el quart va eliminar tota una sèrie de franqueses que havia jurat 20 anys abans, i vull dir, ja són aquestes coses, aquestes vicissituds que comento, perquè en aquest cas va generar una polèmica, perquè allò que feia era eliminar tota una sèrie de prerrogatives que tenien els jurats de la ciutat i del regne, que eren els que de fet governaven l'illa, i els va assumir ell, la monarquia. I això ho va fer d'una manera molt subreptícia, simplement quan va jurar per quarta vegada les franqueses, en el corpus em va eliminar tota una sèrie, no sé, 6 o 7 o 8, que eren les que atorgaven aquelles competències dels jurats, que ara, com que ja no figuraven, aleshores el rei se'ls podria atorgar a ell mateix. I són aquestes coses que crec que val la pena comentar i sabre, i a partir d'aquí llavors cadascú pot tenir o ha de tenir el punt de vista que tingui sobre aquesta diada. És a dir, la qüestió de fet és si aquest jurament va ser tan important per mereixer una diada, no una cosa simbòlica de record d'heroi i tal, sinó tot una diada. I això és allò que parlo. I després, en relació amb el 31 de desembre, si que ultrapàs, tenint en compte, en fi, que s'ha commemorat des del segle XIII, el 12 de setembre no s'havia commemorat mai, ni ningú sabia que havia passat fins fa 30 anys. I bé, etcètera, etcètera, una mica tot això és... el contingut del llibre.
1: Clar, una qüestió que s'ha polititzada tant, al final no poden tenir opinió si no coneixem els fets històrics, no? Això és el que tu defensis i per això aquest assaig.
2: Sí, exacte, exacte. És vera que al llarg de l'assaig ja no ho han d'amagar, que hi ha molts arguments en un sentit i pas en un altre. Mira, fins en el punt que jo havia pensat per evitar que aquest llibre pogués semblar com una espècie de pamflet, al final fer dos requadres amb arguments a favor i en contra del 12 de setembre i del 31 de desembre. Al final no els ho vaig fer perquè vaig pensar que sí, allò que volia fer una argumentació així, escèptica, a nivell històric, amb argument que podien anar en un sentit i en un altre, al final la balança quedava molt desequilibrada i ja no ho vaig fer, perquè la meva intenció era fer tot el contrari, que oferir una imatge tan visual en aquest cas.
1: I Gabriel, tu, sí. Un dels arguments que dones és un d'ells, no? Per exemple, perquè es va d'entendre per la gent, que el 12 de setembre del 1270, ara m'aperten les dates, 1276, no va canviar res. En canvi, el 31 de desembre de 1229, xerrant d'un bon grapat d'anys abans, va canviar tot.
2: Sí, exacte. Aquesta és la circumstància. O sigui, la conquesta de ja primer va desaparèixer tota una societat sencera, i en va néixer una altra. Una altra. De Nosaltres en som descendents, finalment. No? Això és així, ens agradi o no. En canvi, dia 12 de setembre, és a dir, la gent mateixa, la gent del carrer, etcètera, els que degueren assistir a l'acte, per a la immensa majoria ni se'n degueren donar compte que hagués passat res, perquè simplement va passar això. És a dir, el jurament era, es feia una mica com es fa avui en dia. El rei posava la mà damunt l'evangeli, deia les paraules rituals, i hi havia bé tot l'acte i tal, però una vegada fet això tot continuava igual que el dia abans, no? I aquesta és la circumstància, no? I a més ja ho reitero, aquests juraments els feien tots els monarques i totes les vegades que feia falta.
1: Perquè un Gabriel, un jurament, ara em permet telefonar, un jurament de la Carta de Franqueses, sí, i Privilegis, és un, perquè la gent entengui de què estan xerrant, és un jurament en el que promets lleialtat a les normes, a les lleis d'aquest territori, per dir-ho de qualque manera, com ho definiries tu?
2: Sí, sí, exactament. És a dir, mira, per entendre'ns, l'equivalent actual seria quan ara el rei actual, el rei Felip VI, arran de ser coronat, que fa 10 o 12 anys, una dotzena d'anys, va jurar la Constitució. Això seria l'equivalent. És a dir, el rei es compromet a respectar com a rei la legalitat vigent. I jo, en el llibre, precisament allò que he comentat fa un moment, que és una gran paradoxa, és que Jaume II, 20 anys després, no va respectar el jurament anterior, el que ara commemorant, precisament. I aquestes coses, clar, és vera que per al gran públic són conegudes, és que, de fet, fins i tot ho eren quasi per molts especialistes. No? I jo per això vaig pensar que, en fi, que calia explicar aquest coneixement superior sobre el fet, des d'un punt de vista històric, ja que en definitiva el fet que se commemora és aquest. És a dir, si algú m'ha dit, és que Jaume II va ser un rei que va fer moltes coses, el castell de Bellver i l'Almudaina, i va ordenar tota una sèrie de viles de la part forana, etc. Sí, tot això sí, però no la diada no se refereix a l'època, al període de Jaume II, sinó només a cap fet concret. No? I és allò que jo no he vist en aquest llibre.
1: Clar, perquè en tot això quina és exactament la importància de que triem o 12 de setembre o 31 de desembre? Què implica això per la nostra memòria col·lectiva o per aquesta simbologia? Tu trobes que és, sí, important fer amb una base sòlida, una base històrica sòlida, evidentment.
2: Sí, perquè passa això. El dia 31 de desembre, ja com a festa, ja sabem que l'any 1285, o sigui, 50 anys després, més o menys, de la conquesta, ja se commemorava. I no que se commemorés a partir d'aquell any, sinó que ja se feia, és a dir, ja se devia fer des de, no sé, 5, 10 o 40 anys abans. I això fa que sigui la festa, aquí algú ho devia dir nacional, cívica, bé, així com vulguem dir, més antiga d'Europa, que commemora l'origen d'un poble. És a dir, no hi ha cap altre lloc d'Europa que tingui una festa tan antiga, en continuïtat fins avui, que es refereixi a l'origen de cap poble. Clar, si ho comparem amb el 12 de setembre, que fins fa 30 anys ningú sabia que havia existit, apenes els especialistes, per dir-ho així, però especialistes molt concrets, és a dir, els medievalistes purs i durs de Mallorca. Clar, la diferència és abismal. I llavors un altre, per, en fi, ara aquí em podria allargar moltíssim, perquè el llibre va d'això, les 150 pàgines van d'això, però un altre fet molt concret és a nivell de memòria popular. És a dir, a Mallorca la memòria popular sobre Jaume I és enorme i ho ha estat sempre. Llegendes, rondalles, contarelles, tot allò del seu cavall que va deixar petjades per tot. És a dir, mil coses. Fins i tot més de les que històricament li correspondrien, perquè hi ha algun episodi que no va protagonitzar Jaume I, sinó precisament Jaume II, el rei Sants, els que vengueren darrere, però el poble va atribuir i el nucli les va assumir totes. En canvi, del 12 de setembre, quina memòria popular hi havia? Mira, zero, cap ni una. Eh? I vull dir, si fem comparacions en aquest nivell, és que es veu clarament que una festa, la del 31 de desembre, és una festa molt arrelada, i que el 12 de setembre és una festa, com m'ho havia dit fa un moment, creada de zero, ets nuovo, com diuen, ara farà 30 anys l'any que ve.
1: Bé, idò, ho debates una vegada més damunt la taula, cada any, sigui 12 de setembre, 31 de desembre, cada any tornem a estar en el mateix debat, Gabriel.
2: Sí, aquest debat serà permanent, però ja, perquè són dues festes que des d'un punt de vista històric, del significat històric del fet i de la tradició que hi ha, són molt diferents. És a dir, n'hi ha una que té una gran base en tots aquests aspectes i molt més que en aquell llibre com ell, i una altra que és simplement una festa creada, que evidentment els governants poden crear les festes que volen. Això no se discuteix, només es discuteix a veure si hi ha una solidesa històrica important que la justifiqui o no. Aquesta és l'altra qüestió.
1: Per qui vulgui aprofundir més, idò, amb aquesta qüestió, demà a Can Llobera a partir de les 6, Gabriel, seràs parlant i presentant el llibre. No sé si en duràs de llibres.
2: Sí, me van demanar, evidentment en duré. És que, de fet, l'editor, que és d'aquí, de Pollença, Pere García, volia venir i tot això, però, bueno, ho és original. El que passa que té problemes familiars amb el seu sogre, que està ingressat i això, i me va demanar que dugués llibres, i evidentment en duré, però si algú ho interessa.
1: Molt bé, fantàstic. Idò, moltes gràcies, Gabriel, per dedicar-nos aquesta estoneta, que vagi molt bé demà.
2: Moltes gràcies a vosaltres, encantadíssim.
1: Vinga, salutacions, fins la propera, que vagi bé. Adéu.
2: Gràcies, adéu.
1: I ja ho heu sentit, era Gabriel Ensenyal, l'historiador, que ens parlarà d'aquesta festa del 12 de setembre, 31 de desembre, de tot això en parlarà demà Can Llobera. Són les 12:53 minuts, nosaltres ja hem acabat el nostre programa, res, ens queda minutets, un poquet de música fins a arribar a la una. Només deixeu-me que vos recordi que tenim programació també avui cap vespre, un petit ples a partir de les 5, i que a les 5 i mitja tindrà la primera entrevista, que és a Eva Enríquez, organitzadora d'aquest naufragi grec, una altra activitat també per demà divendres que no us podeu perdre, perquè torna a venir carregada amb moltes propostes i ja és la seva desena d'any que se celebra a Sant Vicenç. Avui a les 5 i mitja en tindreu més detalls i a les 6 teniu el que me contes amb en Jaume i en Joaneta. Que acabeu de passar un molt bon dijous, demà de matí tornarem a partir de les 9, que ja serà divendres i mos ha passat la setmana volant sense adonar-nos en. Adéu, que vagi bé.
3: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
4: No,
3: la
4: meva no, la teva.
3: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
5: La teva ràdio.
3: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
6: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Ticketiver.
7: I oients, com vos hem anunciat abans, tenim una entrevista programada i és que la Cala Sant Vicenç tornarà viatjant un passat demà, 4 de setembre, amb Naufragi Grec, en una nit d'estiu. Una jornada que combina teatre, arqueologia, història i gastronomia per acostar en un públic un món dels antics navegants grecs i enguany especialment la realitat de vaixells que acaben de baile a mà. Parlarem amb Eva Enríquez i Joana Benrey, organitzadores i partícips d'aquesta jornada per conèixer com serà aquesta nova edició que hi ha darrere les tres escenes teatralitzades i quin debat vol obrir la jornada sobre el patrimoni arqueològic subaquàtic que ara parlava en Eva just abans de començar. Bé, abans de res vos presentaria, molt bones, com estàs?
8: Hola, molt bones.
7: Parlava amb Eva que una cosa que a la millor no molta gent sap i és que la Cala Sant Vicent damunt de baix, millor dit tots turistes, hi ha tres vaixells, tres embarcacions gregues, no? Que és un poc l'excusa.
8: Hi ha una embarcació grega, però és veritat que no està tota sola, que té altres a prop. Està molt bé això de davall dels turistes, perquè tanta sort que la tenim tapada i que no es veu. Hi ha diversos vaixells, així com en la resta de la costa, perquè el primer que s'ha pogut treure ara és les fontanelles, perquè això implica la necessitat d'unes piscines per dessalar i un procés llarg.
7: Sí, això pot comptar, perquè ara m'has contat un poc per damunt i m'he quedat un poc bocabadat.
8: Nosaltres això aquí a Mallorca encara no ho fem, ara les fontanelles. Nosaltres no ho vull dir jo, perquè jo no em dedico a això.
7: Sí, la pregunta és per què no el treuen d'allà?
8: Els arqueòlegs especialistes necessitarien poder llevar el vaixell amb la mateixa aigua de l'espai on està, anar substituint al llarg d'un any aigua salada per aigua dolça, o sigui, anar canviant l'aigua de la cala, en aquest cas per aigua dolça, arribar a submergir el vaixell només en aigua dolça i després començar el procés d'anar retirant aquesta aigua, i a lo millor duraria un any més, i creuar els dits perquè no es desfés quan se quedés eixut. Llavors, això implica una infraestructura que de moment Mallorca està en ello ara, i per tant el vaixell en si està on va caure i és millor no tocar-lo. Se n'hauria d'anar a Andalusia o a Girona. Sí que estan en el Museu de Mallorca, però es van estudiar a Girona totes les peces que sí es van extreure del carregament d'aquest vaixell, i per això el coneixem molt bé. El vaixell que ens interessa a nosaltres té una particularitat, que és que és el més gran que s'ha trobat a la Mediterrània, grec, del segle V abans de nosaltres, cosit. Això ho vam explicar en una jornada anterior. Vol dir que té les fustes amb uns forats i que literalment cuses les fustes, i això dona un moviment al vaixell que va molt bé. Clar, és el més gran de la Mediterrània amb aquesta tècnica i d'aquell moment. Hi ha altres vaixells al voltant, jo no els conec, no tan bé com aquest, però bueno, més o menys com seria el de les Fontanelles, per exemple, o el de les Llumetes, que són els que més a mà tenim. Aquest és grec i els altres són romans.
7: I com va acabar allà aquest vaixell que feia per allà?
8: Perquè resulta que estàvem enmig de la ruta de comerç d'un poble en concret de Grècia, que són els Foceus. Això és el que intentem explicar també en aquestes jornades, i aquesta gent que va establir una ruta comercial per la Mediterrània amb ciutats i va fundar ciutats tan importants i tan conegudes, aquestes sí que m'ho sonen a tots, com Massàlia, que seria Marsella, o Empòrium, que és Empúries, passaven per Mallorca per revestir-se d'aliments, per comerciar i també per donar-nos producte que nosaltres aquí necessitàvem. Això ho veureu si veniu a la Cala. I clar, estem enmig d'aquesta ruta. Aquest vaixell va enganxar una tempesta, ja sabem tots com és Calabarques, se va estampar i va anar per a baix. Com que era una tormenta i com que no hi ha restes, que jo sàpiga, humanes en aquest vaixell, donem per fet que aquesta tripulació va baixar a terra. Però bé, el vaixell va quedar aquí.
7: A la millor va quedar qualcun per allà que no han vist, però clar, el que tu deies, s'hauria d'agafar com un motlo, no? I moure-lo a una altra banda.
8: Hauries de treure el vaixell de l'aigua i posar-lo submergit en una piscina preparada posta amb aigua de Calabarques.
7: Això era una cosa que molta gent de Pollença desconeix, clar, perquè no sabeu.
8: No, menys mal que no sabeu, clar, si no tindríem clar un desastre aquí. De fet, el van trobar perquè hi va haver un any, que jo encara no vivia a Mallorca, que l'arena va retrocedir tant que un submarinista sí el va veure i va avisar. I llavors s'ha procurat deixar-lo més o menys
7: tapadat,
8: paret,
7: no?
8: A dins de l'aigua, però no està gens lluny. És, sí, és fàcil arribar-hi dintre del que cap.
7: És a dir, que abans, quan no hi havia turistes ni un pàrquing allà, ja de vora tenien vida d'aquesta comunitat grega, no?
8: Uh, Els grecs, en època... Sí, els segles V abans de nosaltres... bueno, és que la Serra de Cornavaca té forces nuclis de població i aquesta gent comerciava, clar.
7: Perquè ho parlaven, que coneixen molt la cultura romana, la civilització romana, saben què va passar i se va establir per aquí, per Mallorca i per voltants de Pollença, però no, aquesta part grega no està tan difosa, no?
8: A nivell de carrer jo crec que no els tenim en compte, perquè clar, no afecten a la vida de la població d'aquí. Són un contacte com purament una transacció econòmica. Aleshores, no ens afecten a nivell diari. Però, bueno, tenim la deixa del geni grec i aquests poemes, no?, que sí que recullen el fet de que tothom n'era conscient de que passaven els vaixells grecs. Dins de l'àmbit de la Mediterrània, quan xerrem de recreació, tirem molt a Roma. Roma es tira molt. I punts de recreació grega jo en conec poquets. De recreació púnica tampoc, però hi ha un grup a Eivissa que es diu Iboxim i que en fan de recreació púnica. Vull dir que alguna coseta hi ha, però no, normalment es tendeix més a Roma.
7: I tot això, tot aquest context el donàvem perquè fareu una jornada contextualitzada en l'àmbit grec a la Cala demà, no?
8: Sí, ara fa 10 anys vam començar a utilitzar això com a excusa per anar-nos a passar un cap vespre a la Cala, bàsicament. I el que hem anat fent aquests anys, i farem també demà, és una mica utilitzar el vaixell i el comerç això com a punt de partida per fer alguna cosa teatralitzada amb un transfons històric, que sigui més o menys amena, però que el contingut sigui molt acurat. I després ho solem acompanyar de lo que anomenem píndoles arqueològiques, que són conferències de format molt curtet, acompanyades amb tertúlia, perquè volem que sigui el més obert i participatiu possible. Vull dir, no es tracta de fer un congrés, sinó de fer una xerrada, més o menys...
7: Didàctica, no?
8: Sí, però... que sigui molt participativa. Una miqueta la idea és que tothom pugui participar molt. I solem acabar menjant alguna cosa perquè tenim Helena Inglada, que és arqueòloga, és tècnica al Consell de Patrimoni i és la persona a qui hem de recórrer a dins de la illa si volem menjar res que sigui de dalt mitja cap a baix.
7: Coses boníssimes. La que s'ha cuinat, no?
8: Aquestes coses. De qualsevol època. Roma i Grècia especialment, però de qualsevol època. I ens fa un tast, una tapa, un parell de tapes amb beguda. No te sé dir què fa un guany, perquè m'ho va dir, i els noms són prou estranys, com perquè no hagi arribat a entendre què menjarem demà, però en base a l'experiència d'altres anys està molt bé i és molt interessant.
7: Ara parlarem de gastronomia, però començareu la jornada amb tres escenes teatralitzades, no? Què voleu aconseguir amb aquestes representacions?
8: Amb aquestes representacions volem, en aquest cas, seguir una mica l'itinerari que feien aquests fosseus. En una edició anterior vàrem explicar amb teatre com havien deixat la seva ciutat. Tenen una característica molt particular, molt interessant per mi, que és que això era una ciutat on ara seria Turquia

0: les intermitges més importants i l'arribada a Pollença. Són cosetes molt curtes, d'un quart d'hora cada una, però són teatralitzades, la primera és dansa, però segueixen aquest itinerari i ajudaran a fer-nos d'una manera una mica lúdica la idea de com va anar això, d'on se van establir i per què passaven per aquí.
1: La primera, aquesta dansa que deies, és Kios Dionisios, no sé si ho he dit bé, perquè sí. Països no en grec són un poc estranys.
0: Kios és una illa i el que sabem és que quan van haver de deixar la seva ciutat volien comprar una part d'aquesta illa per fer ciutat nova aquí. Els van dir que no. Però aquesta illa resulta que diu la llegenda que el seu primer rei era fill de Dionís, déu del vi, i això és el patró de la illa. Llavors fem una dansa amb Dàlia Tribal, que és un grup del Lotes, que són del sud de Mallorca, i ens fan un poc una dansa en honor a Dionís. Així divertida, perquè és el déu del vi.
1: I tot seguit, na Joana Benrell interpretarà a Tàlia, l'oracle. Conta'm un poquet sobre aquesta proposta, Joana.
2: Bé, doncs jo faré de Sibil·la a Pitonissa i els anunciaré en un foseus pues, una profecia. I bé, bueno, i a veure què s'esperen uns foseus.
1: I tu has participat d'altres anys dins aquestes propostes?
2: Sí. No igual en test, sinó igualment han participat com en una performance, però sí,
0: han ajudat altres vegades.
2: Amb altres coses.
0: Sí, hem fet recreació.
2: Sí.
1: Molt bé, després, tot seguit, tindrem una que no entes molt bé si és els mercaders o Pollença els mercaders. És una proposta que has maquinat tu, per així dir-ho, no, Eva?
0: Aquesta la recuperem una miqueta, aquí és on ens va ajudar la Joana, i això és recreació, és una escena mímica amb una narració de fons i explicant què venien a portar aquí i què s'enduien d'aquí. Cada una de les coses que trobareu al cartell té primer el lloc d'on ens parem, aquests tres noms són Quios, Alàlia i Pollença, i què destaca d'aquell lloc, les ballarines, l'oracle, el comerç aquí.
1: Molt bé, fins aquí arribaria el teatre, no? Uh-huh. I això de quina hora podrem gaudir de bé, dansa, teatre...
0: Comencem a les 7:30, el cartell posa que s'acabarem a les 8:15, perquè ja sabem com van les coses, i supòs que serà aquesta hora, a vegades ens allarguem un poc, i no en fem comptes, però bueno, esperem que siguin això, uns 45 minuts.
1: I tu, Joana, participaràs a les 3 actuacions o només interpretaràs en aquesta?
2: En aquesta vegada només faig de...
0: El nostre oracle.
2: Sí, només faig de Pitonissa.
0: Li hem donat el paper que fa un pot de por.
2: Sí.
0: Heu de venir a veure.
1: I tu també, és a dir, estàs ficada dins aquesta història, dins l'història grega, com neva, on simplement interpretes?
2: No, jo només estic interpretant neva, confia en altres i mos convida a participar.
0: Bueno, ens coneixem d'altres històries, sí, que també tenen a veure amb història, mai millor dit, i que na Joana ja ha interpretat a altres èpoques i altres aspectes, i si hora d'escollir un oracle, que és un paper seriós, jo crec que és la persona indicada.
1: I sou un grup de teatre, sou actors individuals, com és això?
2: Bueno, jo fa molt anys que faig teatre amateur, però bueno, faig teatre i m'agrada molt. I bueno, i tot el que me conviden a provar, pues allí estoy. I no li vaig poder dir que no aneva, i allà me trobarà.
1: És a dir, que tu que coordines els actors.
2: Sí, mos organitza neva.
0: Però na Joana és una de les actrius habituals del Viafort, per exemple, d'Alcúdia, que fa molts anys que roda, i que supos que tothom el coneix, però si no... l'estiu que ve no s'ho poden perdre, i ja ha estat també actriu en altres a Mare Magnum, que fa recreació romana, a les Germanies, a Pollença, aquest estiu també l'heu vist per aquí, vull dir...
2: Sí, estic en un grup de teatre pollencí, i cada estiu hem fet una obra de teatre.
0: I jo crec que ha recorregut això de personatges històrics, ja li hem fet fer de tot, pobreto.
1: Sí, de teatre històric i d'allà ets una professional, podríem dir, no?
2: Sí, bueno... Ja. No vull dir professional,
1: però has d'interpretar qualque cosa ja.
2: Algo sí, de romano.
1: Tens bagatge. I bé, també seguint la cronologia d'aquesta jornada, tot seguit després del teatre, que serà

0: uns 45 minuts, segons tenim planejat ja, però bé, això pot variar, m'imagino, no?
1: Sí.
0: Depèn la durada. A les 8 i quart hi haurà una conferència, no? Una taula rodona que vos demanareu que feis amb aquesta embarcació, no? Amb aquesta embarcació grega.
1: Això és el que anomenem nosaltres píndoles arqueològiques. Són conferències curtetes. El Museu de Mallorca fa servir aquest format a vegades per presentar peces. Vol dir que en lloc de fer una explicació molt extensa, fas una introducció, això, més curteta, acompanyada d'una taula rodona. Ens agrada que sigui multidisciplinar, que no tothom sigui arqueòleg, que no tothom sigui historiador, sinó que es vegin les coses de diversos punts de vista. I en aquest cas la dirigeix en Lluís García, que és arqueòleg, i participa en Tià Munà, que també és arqueòleg i que ha fet feina en tots els vaixells que tenim a la illa, que sí que s'hagin posat a fer feina amb ells, jo què sé, per exemple, ara així que sigui famós, el de les Fontanelles. Després tenim en Pere Rullan, que és submarinista, fa de monitor de submarinisme, però és arqueòleg també, i també ha excavat, perquè no s'excava, clar, jo no he baixat mai. Però la feina allà baix ha de ser complicada, perquè sí. O sigui, a dalt, si sé com funciona una excavació, la davant l'he vist en foto i no m'ho vull ni imaginar. Però ell ens ho pot explicar bé. I llavors vàrem decidir que érem a Pollença i com no havíem de comptar amb arrels marines i en Josep Vives ens ha dit que ell venia a representar-los, i així podem xerrar de què li fa la mà al vaixell i de què li serveix el vaixell a la mà. I ho veiem des dels dos costats. Contra més participació hi hagi, o quan més vulgueu participar, preguntar, opinar, molt millor, perquè es tracta de fer tertúlia, no de xerrar nosaltres, això ja ho podem fer fent un cafè a casa, no té gràcia. I això és el que serà aquesta conferència, no? Què fem amb un peci? I també una mica per què li diem un peci, d'on surt aquest nom?
0: Que és pècies, aquesta embarcació, m'imagino.
1: Peci és un vaixell enfonsat. En terminologia...
0: No un vaixell grec concret, sinó qualsevol vaixell.
1: En terminologia arqueològica, un peci és un vaixell que s'ha enfonsat, però per què li posen aquest nom una mica?
0: Molt bé. I tot seguit, Elena Inglada, que és aquesta persona que deies que sabia cuinar, m'imagino, aquestes receptes gregues, romanes, farà un tast, no? No te'n recordes, has dit de què farà, però serà la cosa fora de lo comú, no?
1: Pot cercaria els noms, però de veres que ens quedarem tots igual.
0: Sí, a la millor si dius noms, igualment no són
1: són dues o tres tapes i la beguda. Ja sabem que Grècia i Roma el vi, per exemple, rebaixa i es mescla amb espècies i coses això, i les aigües també s'aromatitzen. Bé, això és l'únic que sí que necessitava o necessita, crec que ara ja està tancat, tiqueti inscripció, perquè clar, se prepara i la major part de les coses es preparen amb un parell de dies d'antelació, té una maceració que cal respectar. Bueno, és bastant interessant, a mi sempre m'agrada molt, no sé, no, Ivana també pot opinar aquí, que
2: sí,
1: ha estat altres vegades.
2: Sí, està molt bo, tot el que cuina està molt bo i són molt originals, te dius, ostres, com ha pogut fer això i quin gust més peculiar.
1: Perquè no se separa tant el dolç del salat.
2: Sí.
1: I el que és molt interessant aquí és que en Elena no té gens geloses les receptes, mai, i ens les explica, i t'explica com ho pot fer tu a casa. Així que després està molt bé, perquè llavors hi ha coses que se queden incorporades a la cuina diària i acabem menjant.
0: Perquè està bo, a mi m'agrada.
1: Perquè sí. Exacte.
0: La gent té com aquesta cuina com ugarum, no? Ugarum romà, aquesta salsa,
1: bueno,
0: de peix.
1: L'oli de garum ja és un altre tema.
0: Clar, la gent té com aquestes receptes antigues que potser no fan molt bona pinta, o sigui que peix fermentat i coses així. Però són bones, no?
1: Però jo amb Elena vaig aprendre a fer una cosa que es diu moretum, que és formatge amb diverses herbes, i no és que s'ha convertit en un habitual a casa, és que jo som profe i quan tinc alumnes de batxillerat que fan història i cultura de les Balears en fem i acaben menjant a casa seva també. Vull dir que descobreixes coses que de cop trobes que se poden incorporar a la teva dieta habitual.
0: Clar, i m'imagino també que contarà un poc l'història d'aquesta gastronomia, que moltes hauran evolucionat a plats que tenim avui en dia, m'imagino, no?
1: En el cas de Grècia tenim més...
0: Bueno, de Grècia, a lo millor més de la romana.
1: Sí. Però sí que és veritat que compta d'on ho treu i explica com ho trobes i com has d'experimentar tu per veure les mesures. Una cosa que ens explica molt Elena sovint és que et posen el llistat d'ingredients i que ha de sortir, però no te donen mides ni te diuen temps. Això, arqueologia, però va, s'ha dit. I ella ho té molt per mà.
2: Sí, és molt bona explicant i és molt graciosa de munt quan t'explica.
1: Sí, ho sol fer molt, molt didàctic, sí, aquí, aquesta sí, idea de... se nota.
0: I aquí sí que se necessita inscripció, no?
1: És l'únic.
0: Perquè està ja el vi, aliments i de més, no?
1: Aposto ho deixem sempre pel final, primer perquè no sabem si tothom està disposat a donar-nos aquest vot de confiança. I així, doncs, si algú troba que no, que això no ho fa per ell, doncs ha vist tot el teatre, ha vist la conferència, ha participat, i llavors pot partir. I es queden amb nosaltres doncs, les persones que, a lo millor, si els hi fa aquesta curiositat o si s'atreveixen a posar-se en mans de n'Helena. I bueno, clar, és l'únic que necessita inscripció perquè és l'únic que realment suposa una preparació prèvia.
0: Molt bé. I te volia demanar, una persona la millor que no tingui molta idea de la història grega i totes aquestes coses, per què creus que hi hauria d'anar a qualcú que estigui escoltant això i li estigui cridant l'atenció, encara que no sigui un fan de la història, per què creus que li agradaria?
1: Si és de Pollença, perquè hem de conèixer el lloc on vivim, des del principi fins al final. I en el cas de ser de qualsevol altra banda... Perquè aquest concepte d'algú que no li interessa la història és una cosa que no hi crec. La història és cotorrear, i tots cotorream del veí, només que aquests veïns ja són morts, és l'única diferència. I aquí el que marca el punt és com de propi pots estar tu i com t'ho expliquen. Si hi pots posar mà. Aposta, el nostre format és molt proper, perquè jo t'he comprovat que sempre que tu puguis tocar, preguntar o manipular, de cop allò sí t'interessa. No m'he trobat mai ningú, i m'han dit moltes vegades així, a priori no m'interessa la història, que un cop el vesteixes d'alguna cosa, un cop li dones una eina que no és d'ara, o li poses un plat de menjar davant, no li canviï la cara, l'actitud i les ganes d'escoltar-te. Seria la primera vegada que em passa.
0: Clar, el mateix escoltar millor una història, un llibre, veure un dibuix, que veure-ho en persona.
1: Nosaltres dues que fem això, fem recreació, no? Tenim molt comprovat que si tens qualsevol persona de qualsevol edat i el vesteixes d'una època determinada, maldament te diguin, ui, a mi això em fa vergonya. No, de cop canvien.
2: Sí, sí, els hi fa molta gràcia vestir-se de romans i de qualsevol...
1: Canvia el 100%.
0: Clar, el Cudi en aquest via fora i també hi ha més activitats. A la Fira del Cudi crec que també sou per allà, no?
1: A la Fira del Cudi som com a romans. Això arribarem a octubre. Però bé, que tenim comprovat, jo t'he comprovat que m'ha arribat gent, i sobretot jove, que potser penses d'àmbits que no tenien res a veure amb història, res a veure. Bueno, nosaltres tenim a dins el nostre grup metges, químics, biòlegs i gent que no té res a veure i que en un moment determinat quan estudiava per ventura no era l'assignatura preferida, però és que no, això no és una assignatura i no hi ha un examen, aquí hi ha una curiositat i potser és més comparable a veure un episodi a la tele interactiu.
0: Però a la vida real, no?
1: Sí.
0: I va bé, si us pareix, feim un repàs ràpid. Tot això serà demà, no han dit on serà, serà a la plaça de Sant Vicenç.
1: Sí.
0: Això perquè la gent s'ubiqui a Sant Vicenç, on és?
1: La plaça és la que anomenem normalment la plaça dels Pins, que hi sol haver també el cinema a l'estiu i activitats de tota mena. Ens hagués agradat que hi hagués una part a la platja, però el retrocés de l'arena d'enguany fa molt poc viable, i sobretot per les ballarines que necessiten un espai, segur poder-ho fer a baix.
0: És a dir, serà davant Calabarques.
1: A la plaça de Sant Vicent, que està dalt de Calabarques i que és aquesta que té els pins i les taules de pedra.
0: Molt bé. Això començarà a les 7:30, hi haurà teatre fins a les 8:15, Quios Dionisio, no sé si Quios, sí, sí. Si no és l'illa, és una dansa, Atàlia l'oracle, que interpretaran a Joana, i també una proposta de Neva mateixa, que interpretaran Adrián García, Ariadna García, Narnau García i en Carles Planells, que es pollença els mercaders, i a les 8:15 hi haurà aquesta conferència i que en feim amb un pessi com aquest, a càrrec de Lluís García Coll, en Pere Rullan Sebastià Montaner i Arrels Marines. Que Arrel Marines és curiós que participi aquí també, no? Perquè ells són els primers que estan de Baila Aigua i que...
1: Per això mateix. Sí, a l'Àlia, que és l'oracle i és el que fan a Joana, el test és de tenir Planells, i ho comento perquè no la podrem tenir demà i és una pena, perquè realment és un test molt bonic i bueno, pues la tindrem un poc present, però la idea és seva. De fet, és una jornada molt participativa, perquè al final m'apareix que som 17 persones implicades.
0: És a dir, que en plan Aragua aquesta plaça la millor tenir qualque turista, qualque història també que s'atura, qualque persona interessada, curiosa, que se vos uneix també. I va bé, i acabareu amb un vi tast a la fresca amb Nelena Inglada, recordant que si qualcú li interessa, ara perquè ho ha escoltat, la gastronomia grega, se pot inscriure a tiquetip.com. I va bé, Joana, Eva, moltes gràcies per venir, ha estat un plaer també aprendre un poquet, aprofitar per fer un poc de classe d'història per pollencines, i si volen aprendre més, demà a la cala a partir de les 7:30.
3: Tots i 37 minuts, mos queda res, manco de mitja horeta, 20 minutets de programa fins a arribar a la una, i vos hem explicat que parlaríem avui de les dues activitats d'aquesta setmana del Club Pollença, que són molt variades, no tenen res a veure amb l'altra, però mira, primer parlarem de la denúncia, és aquesta proposta teatral que teniu per aquest dissabte a les 8, allà en el club, a més amb preus molt simbòlics, per socis 3 euros, no socis 5 euros, i la denúncia és un producte d'un taller de teatre d'en Pere Peiró. Idò, les entrades estan a la banda no bar del club, i nosaltres en volem més detalls perquè l'únic que sabem de moment és un títol que se diu La Denúncia, però menys si els hi podem estirar un poc la llengua a tres de les actrius que hi participen, que són n'Antònia Maria Guerau, na Francisca Palau i na Marilén Callón. Bon dia a totes tres, com anem?
4: Bon dia.
3: És molt secret o no és molt secret el que fareu dissabte?
4: No sé si podem fer spoilers, no sé.
3: Ja hi som, bon. Ja començam.
4: Però bueno, la foto que ha sortit de la propaganda, ja, la publicitat, ja queda bastant clar més o manco de què va.
5: No, I el títol. El títol també te diu tot.
4: Sí, hem de dir que...
3: Jo no aclarim massa cosa. La foto sou tot dones per començar.
4: No, falta un home.
3: Falta un home a la foto.
5: Però no hi era aquest dia.
6: Sí, però hi serà.
4: Un supervivent.
3: Vos veig en camisa blanca i guarda pits i corbata i un nas de pallasso.
4: Ha anat molt arreglada.
5: Però veus que no és de la mateixa talla que duim. S'aprecia això.
3: Sí, és com molt gros. No?
4: Nans sobrades.
3: I m'heu posat una cifra davant, sí, a mi vull dir, perdó, sí. I aneu fent com una piràmide.
5: I jo estic geperuda i estic horrorosa.
4: Però bé, la foto està molt guapa.
5: Estem de peaces aquí, eh?
3: Estan parlant de la denúncia, és una comèdia, és un poc còmica.
6: Sí,
4: sí. Les dues coses.
5: Les dues coses.
4: Per una banda, és una cosa, hi ha elements que són compromesos, i per l'altra hi ha elements molt divertits, que nosaltres, a més, també ens hem passat superbé.
5: Sí, de veritat és que sí, és que fer un taller amb en Pere Peiró és com un repte.
4: I un lutze.
5: Perquè sempre mos fa superar mos en diferents elements i els han de superar, i vas creixent com a actrius.
4: Bueno, ell intenta treure mos de la nostra zona de confort, sí. I nosaltres fem el que podem. Sí. Però sí que ho intenta.
3: Aquest taller, perquè la gent ho sàpiga, el taller d'en Pere Peiró era un taller l'estiu o el de tot l'any que ha fet?
6: No, aquest era només l'estiu. Varen començar a juliol, cada dilluns, juliol i agost. I dia 6, que era el final, dissabte, era la posada amb escena d'un poc del treball que han fet aquest dos mesos.
3: I què ha fet? Vos ha donat ell l'obra, la denúncia, l'heu anat adaptant, ha sortit de vosaltres.
4: Ha estat molt xulo perquè han pogut, cadascun dels membres que componen l'elenc, han pogut fer una petita feina de dramatúrgia, evidentment en la seva orientats per en Pere, però han tingut una... Mos ha donat la llibertat de que cadascun de nosaltres elaboràs un text i l'escenificàs, seguint les seves indicacions, clar, i sempre, claro, el que guanya ho test. Així que això ha estat una feina molt xula, però jo crec que han quedat unes denúncies molt xules. Cadascú ha fet una proposta lliurement, va ser improvisada, tothom diu, jo no vaig tenir aquesta idea i vaig posar això, però el resultat, clar, és a dir, són una sèrie de denúncies i després les transicions i els acompanyaments, que cada denúncia té un acompanyament.
6: Tot això ho ha lligat ell.
4: Ho ha fet
6: ell. Té a partir de les seves idees, m'ho ha fet propostes, i nosaltres hem anat adaptant aquests textos en moviments i el que ell mos ha
5: proposat. És que ell mos va proposar una obra, un espectacle, diguem, no? I tot ha estat un procés, i en aquest procés nosaltres hi hem participat amb el test, i ell mos ha donat color a tot.
4: És a dir, que és una obra totalment original i sí. Realment sota la seva direcció i més que direcció, ja diria, perquè realment ell guia tot el procés, ha sortit un producte nou. No hem utilitzat textos com altres tallers que hem fet amb ells, que a vegades han fet textos d'altres autors. Aquesta és una obra de creació pròpia, diguem, de creació col·lectiva per una banda, i per l'altra banda també en la inspiració d'en Pere i de tot el seu. Hem fet moltíssimes provatures, hem jugat molt,
5: hem canviat coses.
4: Sí, sé el que sempre passa en el teatre, que ho diré, tot té una idea i després el que surt no té res a veure amb el que tu havies pensat. Això ja sí. Ho dic per experiència.
6: Hem hagut d'adaptar. Però al llarg del procés hem anat adaptant.
4: Sí, però ha estat molt xulo, realment. Està molt.
5: I el que és important és que aprens, perquè els actors i les actrius sempre han d'aprendre coses noves i reptes nous perquè mos treguin més coses de lo que tenim dins, i això mos ha ajudat, jo crec.
4: Jo sempre procuro apuntar-me, ara li deia a Antònia Maria, li comentava, apuntar-me a tallers de diferent tipus i de diferents disciplines, perquè tot això trob que
5: enriqueix.
4: A part de que t'enriqueix, la teva feina també te desequilibra. O sigui, te desequilibra, i des del desequilibri i des del conflicte i des del cansament, des d'aquí poden sortir coses noves, però si no, crec que no funciona. Crec que l'art ha de ser això, qualsevol. Si tu pretens fer un objecte artístic, sigui de la casta que sigui,
5: has de sortir un pat de l'àmbit que està costat, exacte.
4: Sí. I a mi me serveix molt assistir a altres tallers, com Bordé, perquè veus com fa feina l'altra gent, intentes posar-te les seves mans, que a vegades m'acosta, quan tu no estàs acostumat a comandar, és difícil.
5: I ell comanda bé, no et sap molt
4: no
5: comandar.
4: Sé de comandar, però bueno.
5: Però bé.
4: Però costa, però per això és un exercici que m'encanta fer-lo, sí, sí.
5: I tu, que ara diré tota la seva manera de dirigir, na Francisca, bona Xesca, dirigeix d'una manera, una altra dirigeix de l'altra i...
3: Bé, en aquest cas estàveu en les mans d'en Pere Peiró. Som un bon grup, així mateix, avui només heu pogut venir tres, però som un bon grapat.
4: Sí, sí. Sí, jo volia mencionar tota la gent que hi participa, perquè sí, hi ha gent que no és de Pollença, i també crec que això també és un punt a favor, perquè a part de pollencins, com Naina Cifra, en Antoni Maria, bueno, Molleros també, ho he de dir, allà al Font de Norte.
5: No me n'hi ha una de Mollera.
4: No, Antònia, no era ell, no és Mollera.
5: No.
4: Ah, perdó. I de mi jo em pensava que ho era. Bé, ja tenim una representació Mollera.
3: Que és el teu equip.
4: O sigui, tenim Naina Cifra, n'Antònia Maria Guerau, que és aquí també, n'Antònia Comas, na Fàtima Vermelles i na Marta Varela, que són madrilenyes.
5: Sí.
4: Així que tenim un curs internacional. Després na Marilyn Callón, na Neus Ramis, que és del CUDI, na Vicky Sanz, que també és del CUDI, en Pau Fuster, que també és del CUDI, i na Magdalena Plomé. Crec que els he dit tots. Na Francisca Aurel l'he dit, no?
3: Sí. Ah, jo dic que hi ha un home.
4: Sí, és en Pau Fuster, que el pobre ha sobreviscut així com ha pogut. I li feien les inclemències, també ho he de dir.
3: Salutacions, Pau, també.
5: Moltes ja havíem fet feines juntes amb en Peiró, que ja havíem coincidit
3: amb dos
5: altres tallers. Sí.
4: Bueno, sí. I... jo sempre dic, no m'ha quedat clar el concepte i he de repetir curs. Perquè cada taller és una creació diferent, és una experiència diferent, i i de tot s'aprèn, és a dir que...
5: Sí, sí.
3: Lo que he entès és que en Pere vos va dir, escriviu alguna cosa que vols fer una denúncia de qualsevol cosa. I aquesta denúncia, clar, cadascú cerca un poc per el seu interior, s'inspira en la seva pròpia vida.
4: Allà de tot.
3: Allà de tot. Allà de tot. De quines temàtiques han sortit denuncis?
4: Això no, no, això no ho podem dir.
5: No, això no t'ho diré. Però
3: sí, ja ho he intentat.
4: Són tan diverses que queda xulo. No, sí, no tenen una, l'altra no té...
6: Hi ha qualcú que ha utilitzat les seves vivències personals i després d'altres són circumstàncies que tu vius un moment o coses que van passant.
5: Ell m'ho va dir, heu de fer una denúncia.
6: I res més.
5: Ser tot.
4: I tothom se va assustar.
5: I tothom va dir una denúncia.
3: I l'havíeu d'escriure tota sense un monòleg.
6: Sí, sí, sí, sí, un petit monòleg. Després ell mos ha ajudat, perquè clar, si no estàs avesat a fer-te un guió teatral, vull dir, moltes tens idees, però qui li ha donat forma teatral ha estat ell. Nosaltres vàrem tenir una idea, la vàrem escriure, l'hem anat... elaborant, però qui li ha donat forma final és ell.
5: I ha aprofitat també segons quines denúncies d'anar al principi, segons quines denúncies d'anar al darrer, ho ha compost ell, clar.
3: I li ha donat una continuïtat entre totes, sí. No és una sèrie de monòlegs i ja està.
6: No, no, no, no.
4: Hi ha transicions, hi ha peces que són comunes, que les feim entre tots, propostes seves també. També hi ha textos que són seus i d'altres també d'altres autors i però està tot
5: és com una autopista
4: que ha construït, en Pere ha construït com una autopista amb diferents aturades i cada aturada és totalment diferent de l'anterior i suposo que cadascú m'imagina que cadascun de nosaltres hem aportat un poc les nostres inquietuds o la nostra manera de fer.
3: Clar que sí, molt bé.
5: I te fa qüestionar coses també. Dius, i ara això, per què? Ah no, perquè això és així, així. Saps? Un altre punt de vista.
6: Té una visió diferent a la nostra. Ell és el professional. Nosaltres intentem aprendre.
4: Bueno, una visió experta i molt personal, perquè em dedica a ell, pues clar, té un concepte teatral del teatre i de la direcció i de la interpretació molt diferent de lo que pugui tenir jo. Aleshores, l'obra és una creació seva, és a dir, és una creació com, vull insistir en això, que el que se veurà a la mostra que feim dissabte és una creació original que l'hem construïda entre tots evidentment amb la batuta del director que és en
5: Pere. Com totes les que hem fet fins ara, tot ha estat molt molt novedor, vull dir.
3: I ara que
5: ella opta per això.
3: La seva manera de fer. Això és aquest dissabte, a les 8 en el Club Pollença, la denúncia, ja ho dèiem abans, preu per socis del club 3 euros, no socis 5 euros, res simbòlic, podeu comprar la banda.
4: Vos he de dir que feis el favor de venir, perquè hem fet un esforç de producció que si no venem 400 entrades, jo no sé com podrem pagar totes les despeses.
3: Hi ha una borrada de trets i de cores de tot.
4: Ahí lo dejo, però per favor veniu.
3: Jo no sé, jo me'n som com a més minimalista en això, no ho sé. Bé, ho haurem de venir dissabte per sobreu.
6: Sí.
3: I doncs ja heu fet assaig general?
5: Divendres el farem. Divendres. Però aquesta setmana assajem cada dia.
6: Ah, hem intensificat un poc.
5: Sí. Perquè clar, ja, també coincidir tots a vegades és difícil perquè la gent fa feina, té una cosa, té l'altra, però ara aquesta setmana ho hem fet intensivament perquè tot surti
6: la recta final,
5: sí.
6: L'esprint.
3: I després de la denúncia no vos hi trobareu? O vos teniu pensat seguir fent tallers?
4: Bueno, tenim...
5: Sí.
4: tenim un mal fandango armat. Sí. No passis pena que estirem entretengudes.
3: Molt bé, i tornarem a comptar amb vosaltres.
5: Nosaltres tenim un simposi a Petra.
4: Sí, ara estem fent una petita gira.
5: Sí, i després a Santa Maria Lida i tenim un poc de lió.
3: Bé, avui en Pere Pere no podia xerrar amb nosaltres, també mos hagués encantat que mos donàs la seva visió, però és igual, anau i dissabte, i més que xerrar-ne, el que hem de fer és anar a veure-ho.
5: Sí, sí, jo crec que veureu un espectacle, diguem, Veureu, molt veureu en altres, que ja és molt, però també veureu, vos farà gràcia, a la vegada, és humor, però veureu quanta raó tenen.
3: Molt bé, humor i denúncia.
5: Sí,
7: sí.
3: I joc. La denúncia.
7: Molt de joc, sí.
3: Vos heu passat bé, no?
6: Sí, sí, sí, hem creat un grup mono.
5: I jo he rigut molt, he rigut molt, jo he rigut molt. Que això és important.
3: I no és pagat,
5: no.
3: Que no hi ha res millor. No.
5: El teatre és una eina d'aprendre coses, és una eina de que tu et donis compte d'una altra realitat i també te relaxes moltíssim quan quedes.
7: Te fa estar present en un moment, sí. Que això és fonamental a la vida. És a dir, no pensar en altres coses ni en altres, sinó que has d'estar concentrat, has d'estar per la feina, que mos costa, veig que mos
5: sí,
7: costa moltíssim,
5: sí, costa.
7: I nosaltres, com més, jo, per mi, com més grans, pitjor, perquè clar, té més...
5: Mos despistam més.
3: Sí. Ai, amb un mòbil de vora, supos que en Pere vol faturar, no?
7: Sí. No, no, amb això d'un mòbil...
5: No, no pensar ni amb el mòbil, no hi penses tot el temps,
7: eh? No, no, no és per un mòbil, és un cap que se'n va, no? Però sí. És vera que quan estàs en una situació que has de respondre davant tots els companys i que no te pots equivocar, perquè si tu t'equivoques l'altre pateix, aleshores has d'estar present i això és que, una de les coses, no dic l'única, però una de les coses que m'agrada de fer teatre, que te fa estar en aquell moment precís, has de fer això en aquell instant i tens tota la teva atenció.
5: Exacte.
7: Posada
5: i també deixes un poc de ser tu.
7: Ah,
5: per ser una altra
3: no
5: persona
3: sigui,
5: això
3: no
5: és fantàstic perquè t'abadeixes de tu mateixa.
7: Sí.
3: Ja no hem de venir tots a fer teatre, tots
5: sí.
3: I totes,
5: és
3: tal com
5: que
3: em sento.
5: Jo considero que és teràpia també,
6: sí.
5: El teatre, a part de que a tu t'agradi, perquè jo crec que tots els que estem en aquest curs i moltes altres coses, mos ha agradat sempre el teatre i sempre mos ha agradat fer i hem fet cursos, hem estudiat i tal, però si una persona no ha fet mai teatre, és que és fantàstic perquè descobreixes un altre món.
7: Sí, de fet tenim persones que no havien fet mai teatre.
3: Sí. Mai res de res. I deuen haver al·lucinat amb tot altres.
7: No ho sé.
5: No, no, no, i no se notava.
7: No se nota.
5: No, no té res a veure que tu hagis fet molt de teatre.
7: No.
5: O no, tal vegada no tenen tanta vergonya, però... l'altre vull dir que no se nota.
7: No
5: se nota. Si una persona ha fet teatre o no n'ha fet mai. És que de vegades inclús és
7: millor. Millor, perquè quan ja tens una certa edat...
5: Ja tens coses que...
7: Tens vicis que són mal de
5: treure.
7: De polir. I en canvi, si no n'has fet mai, estàs...
5: En merveja amb això.
7: Sí. Més, sí.
5: Sí.
3: Bé, idò, quan en Pere torni a anunciar un dels seus tallers,
7: sí,
3: jo crec
7: recomano.
3: Que més bona propaganda de la que li heu fet avui no entendrà.
7: Bueno, és una experiència humana, artística i... I, en fi, ja ho recomano a tothom, sí.
6: I personal.
7: És una família, se crea en cada obra que fas o en tallers, se crea com una petita família que després quan t'acaba tens una pena.
5: Sí, de fet, tots els whatsapps, els grups de whatsapps que hem fet amb en Pere Peiró de tallers encara estan
7: vius,
5: se conserven, sí. Vull dir, perquè no, ningú vol fugir.
3: Com així creus que no hi ha més homes i sou quasi tot dones en aquest tallers?
5: Bé, això sociològicament els homes tenen més vergonya, tenen...
7: No, te digui la veritat, que tu vagis allà on vagis a una conferència,
5: sí.
7: A una obra de teatre, sempre predominen les dones, això és així.
3: Sortim més, participem més.
5: Som més conscients de les coses, jo
7: nosaltres,
5: crec.
7: Per això crec que és necessari que facem obres per dones, que facem produccions, perquè realment el públic... Igual que les lectures, és a dir, qui més llegeix són les dones.
6: De fet, el taller anterior que va fer ell estava només enfocat per dones. Ara aquest estava obert, homes i dones, i en tenim un.
7: Sí, ell ha estat... És el cinquè que fa Pollença. Vam tenir un paron per lo de la pandèmia d'un parell d'anys, però després...
5: De tota manera, jo crec que la dona és més valenta de per si. És valenta la dona, perquè ha hagut...
7: I necessita sortir de la rutina
5: i
7: més
5: necessita, i diu, bueno, no, jo m'apuntaré en això, a veure què passa. Els homes...
3: Vinga, també ens hi animem a qualcun. Si qualcun no està d'acord i d'aquí vagi...
5: No, és igual, si no hi ha molt d'homes, també. És igual. Aquí predominen les dones. Ja predominen els homes amb altres arts.
3: Bé, si qualcun no està d'acord, que s'hi apunti i descobrirà el fantàstic que pot ser.
5: Exacte.
3: Moltes gràcies a totes tres per haver vengut.
7: I també gràcies al meu club perquè
5: ens ha facilitat tot. Tot i més.
6: Sí.
3: I que, deixeu-me dir, ara ja no és sobre, sobre l'obra de dissabte de la denúncia, sinó que és de l'altra activitat de la que havíem de parlar, que és que havíem de xerrar amb enviar al mar, però finalment no podem fer aquesta connexió telefònica, però recordem que hi ha aquesta altra proposta també demà, que és un cinefòrum, que està molt bé, amb una pel·lícula molt xula que se diu Forastera, i tindran la seva directora i la seva productora, dones, per cert, més dones amb dones protagonistes, en el Club Pollença per explicar la seva obra. Per tant, idò, en el Club, una agenda ben ocupada. Gràcies, Antoni Maria Francisca Marilén, en representació també de totes les actrius i l'actor i d'en Pere, que mos durau aquesta denúncia dissabte. Que vagi molt bé.
6: Gràcies.
5: Que vos agradi.
6: Gràcies.
8: Ràdio Pollença, comunitat.

0: Andreu? Andreu!
1: Ai, bon dia, com va això?
0: Passa, dormíem
1: avui. Acaba bé, ja. Perquè ara mirar una cosa.
0: Estàs, ho d'arreu, hi estàs.
1: Estic que no estic.
0: Què vas fer nit?
1: Pues vàrem fer mala vida, el darrer mala vida de l'estiu, i claro, se va liar, el meu becari va fer uns anys, i vam haver de fer festa, i vaig haver d'anar presencialment, no m'ho podies caquetjar, i he fet tard, he fet les 3, i clar, tu m'has criat a les 11 aquí a Ràdio Pollença, i he hagut de venir.
0: Bé, pensa que guanyes un millor en el segon.
1: Exacte.
0: Tant, ok, un millor, no,
1: un millor segon. Són 210...
0: I a més això comença a comptar que t'aixeques el llit fins que arribes.
1: Fins que venc, jo.
0: Per tant...
1: No me surto a compte, jo crec que ho deixaré.
0: Ho deixaràs, eh?
1: Sí, massa pot dos vegades.
0: Sí, jo també, tio. Tenc 40 Rolls Royce dins el cotxe i que no sé ni com els he de col·locar.
1: No sé com fiquen-los.
0: Saps què faré? Dic, mira, hòstia.
1: Fas, ho també no són tot.
0: M'avorreixen.
1: Exacte. Val més tenir salut, exacte. Amistat, amor. Sí, sí.
0: Sí, sí. Un magó.
1: Un cindri. També. Pues, per l'estiu te salva, perquè quan estàs fotut o tens ressaca, un cindri o un meló te refresca.
0: Així és.
1: Amb aquesta calor que ha passat. Bueno, molt tu bé. Com estàs, Jaume?
0: Jo estic a punt d'encetar-me sobre la festa del meu poble.
1: Això és per això que demanava.
0: Avui les campanes i començar la festa grossa.
1: Però bueno, ahir vau tenir playback.
0: Ahir vam tenir playback, avui tenim festa jove i demà tenim Saravalda.
1: La Beata.
0: La gros, diumenge, primer diumenge de setembre, la Beata. Que per cert, venga.
1: No sona?
0: No sona, no.
1: Ara.
0: Costa.
1: T'has de

0: Mem, i abans de començar les festes, per què no m'expliques un poc el que feis? Perquè, clar, jo, mem, jo sempre venc vespre i és beure, rebel·la, i després te tiren aigua.
1: Clar, després fan el gat escaldat perquè enganxam, és com una espècie del que feis aquí de galborada, que feis... Mm-hmm. Enganxau la rebel·la del dia anterior amb el dia de la patrona, i allà enganxam la rebel·la, fem el gat escaldat, que és això que vos tiren aigua.
0: Bé, un cotxe, un camion.
1: Sí, un camion vos tira aigua. I després heu gat escaldat, que són aquestes pancates que anem a cercar el dimonis, que es acaba
0: aquí, aquí ja no rip.
1: I aquí ja se cerca el dimoni, ja enganxam, perquè clar, en teoria ja és de dia, i ja enganxes, perquè el dimoni després a les 6 i mig ja surten els picarals a despertar el poble, i després anant junts a les 11 a l'ofici, com sempre, com aquí la patrona, i després, de cap vespre, a les 9 comença la processó, que és la més típica de Mallorca, està catalogada com a tal, i bueno, són 13 carrosses que inspiren la vida de la santa, de Santa Catalina Tomàs.
0: I tien... gerros.
1: Exactes, gerros.
0: Que són, i no?
1: Gerres.
0: Bueno, gerres.
1: No.
0: Són gerres.
1: Gerres, igual com hi ha gent que me diu sa beata, dic no. És la beata. La beata. Sa beata. Nosaltres aquí tenim un truï amb això.
0: Però vol fer sa?
1: No tot sa... Bé, però de totes maneres sa l'ampra la dins sa reina i el rei, de... la reina i el rei. És a dir, sa fa, s'empleu literari quan té un cert respecte, i en aquest cas la beata, no sa beata.
0: Ah, vale.
1: És a dir, una beata d'aquesta de Pau, li pot dir sa beata, aquesta és una beata. Però la beata com a tal és la beata.
0: Perquè és una referència.
1: Totalment. Fem una processó que comença a les 9, que per cert retransmet IB3 en directe, des d'allà, i després del processó, el que tu dius és perquè el que la història o la llegenda diu que el dimoni li trencava la gerra quan anava a dur a dinar en un pobre segador. O sigui, la seqüència, o per seguir la tradició, el que fa és que la santa que ve darrere, que és la santa, la beata major...
0: Que enguanyes na...
1: Enguanyes...
0: Una nota jove?
1: Sí. Ara és nom a fui dels caps, no els té molt controlada.
0: Catalina, no me'n recordo que no m'hi ha.
1: La tens per Instagram. La tens per Instagram.
0: Sí, sí, m'ha sortit que va...
1: A més, va ser molt curiós perquè dic que la vàrem triar...
0: Era Menorca.
1: Era Menorca, i vàrem haver de fer un...
0: Online, FaceTime d'aquests. Una videollamada.
1: Una videollamada. I exacte, i així va ser. Bé, res, i això, trenquen les gerres per commemorar que el dimoni li trencava la gerra. I el que li fa és un símbol de la creu per espantar-lo, com que dic. Bé, és la lluita del bé contra el mal, com sempre.
0: Quan tu fa la creu a qualcú és perquè no vol saber res d'ella.
1: T'ha fet de tu quan te fan la creu.
0: T'ha fet la creu. Molt bé, no? Moltes gràcies, Jaume, per aquesta explicació, perquè no hi havia anat mai.
1: I d'aigua.
0: I així ja sabem
1: de què va. I convidadíssims, tots els que vulgueu anar, pollencins...
0: Sou veigins... Manacorins...
1: Gent de Mallorca...
0: Artenencs... Palmesanos, no?
1: Sí, hem de dir tots els pobles de Mallorca.
0: No, ja està, 24.
1: Ja sabem quan feien les festes, o sigui, ho poden fer també. Però si vols, podem anar, podem fer un recorregut, que ja l'haureu fer altres, a més, que no direm res. Mem, recorda-vos aquest programa d'IB3 que comença, que dia 20 de setembre.
0: Dia 20 de setembre comença El meu poble és el millor, on Pollença competeix, per tant, ja ho sabeu. Teniu una quedada davant la televisió, Rebessó, Orrac i jo fent de presentadors. No sé si sortirà bé o malament, suposo que més malament que bé. Però bueno, esteu convidats a veure aquest programa. Home, si nosaltres som el presentador, no pot sortir mai bé, això.
1: Bé, però escolta, el millor ser gràcies, tant que no surti bé. Mem, jo també no he de ser tan modest. Jo crec que ho feia molt bé, tant en Rebessó com tu, com en Orrac, ho feia beníssim. A més, feis contingut en català, que ja és molt d'avui en dia. Això és una passada, i és d'agrair, i sou joves. Que, perquè bueno, ara, gent major, diguis, buf, ja, però sou joves.
0: Vaig fer 29, eh? Estic casquet.
1: 29? I trobes jo, deia, que som un porcosaurio.
0: No. Però ja me not...
1: Ja t'haurem entrant en aquesta dinàmica de ser joves i tal.
0: Això és vera.
1: Bé, està mateix la mentalitat està a dins escapat.
0: També és vera. L'edat és un número. I doncs ja ho sabeu, dia 20 de setembre comença El meu poble és el millor. Supos que per octubre, novembre sortirà Pollença. Però esteu convidats a veure tots els pobles i a votar. Perquè finalment, el poble guanyador que s'ha donat per desembre se farà les campanades a la plaça del poble. Així que Pollencins, votau. I a menys si poden fer les campanades allí. Uh-huh. T'apareix bé. O Santa Margalida, pel que guany. Bueno, no hi vam anar.
1: No ho vareu fer.
0: Veure, és que passàvem de pobles petits clar, i que no mos interessa.
1: La gentussa, no?
0: És que ja fa pica fort.
1: Ja està, clar.
0: No podem fer un puesto
1: nou. No, per el municipi ja sabés, igual. Ara no mos enredarem amb això, però sí que veure que interessantíssim aquesta proposta que fa IB3 per aquesta temporada d'hivern. O sigui que, au, vinga.
0: I si va bé, se farà segona temporada i podrem anar a Santa Margalida.
1: No vos deixarem entrar després.
0: Ja. Ah, ja no, ja no voldrem.
1: Però anar a la porta i direm, aquí no entri.
0: Ni Cristo.
1: Ni Cristo, que
0: també hem de dir que fem Eivissa a Menorca i Formentera.
1: Bueno, aneu a Eivissa.
0: no m'he vist.
1: Santa Margarida no Montgau.
0: Vale, vale. Idò,
1: estem enfadats.
0: Estem enfadats. Acabarem amb municipis d'Eivissa.
1: No, no.
0: Bueno, idò, avui divendres, dia 4 de setembre. Ja estem a setembre, Jaume.
1: Ja estem a setembre.
0: Ja ha passat estiu, darrer programa de Only Payam.
1: A veure, mos enyoraràs. Nosaltres t'enyorarem.
0: És que ara me'n vaig a fer el camino.
1: Ja, ja ho sé.
0: Estaré un poc distret.
1: No, però de totes maneres fem aquestes connexions.
0: Sí, un dijous se'ls varen dir.
1: Dijous o divendres.
0: Cap vespre. O divendres.
1: Érem a aquesta hora, crec. Bé, no vull, no sé, una hora, òbviament.
0: Bé, quan...
1: Tu ho
0: deies, jo tamateix estaré caminant, no tindré res a fer.
1: Bé, però de totes maneres no te volem interrompre. Que volen que ho facis.
0: De què? De fet.
1: Et viu, et mort, ets...
0: Ja
1: no, però et viu, però vol que pegues.
0: Exacte, has dormit, en qui has estat, què fas? Bé, caminar, però...
1: Exacte, però...
0: Has tingut diarrea ja? Bueno, si pous aigua dolenta pot tenir diarrea, o si menges un pot de... És bo, no?
1: Exacte, però de totes maneres t'he dit que això és més que res per saber si estàs viu. Això és que igual que en Rebessoca, que se'n va de, també de viatge, i també li farem un seguiment, perquè...
0: Per saber no, si hi ha un lleó, un cocodril, un
1: ocell... Si van anar al Durredil, vos han de saber... Ah, t'ho imagina't, perquè tu te'n vas a un camí. Crec que no sé on se'n va en Rebessoca, perquè mos ho té un secret secretíssim. Però crec que se'n va bastant un poc més en fora. A més, va,
0: passa...
1: va fer una preparació per xarxa, va dir, mireu el que m'endug i tal, i va dir, espera, i va on va, que és el gato no l'ha de ser.
0: Passa Ceuta, creus?
1: Crec, bueno, no ho sé. Bé, si vol, no haurà problema, si ha de passar per mig, crec que tot, ho tens ja, creus.
0: Ahir van allà amb un delfín, he vist.
1: Sí.
0: Una cria de delfín.
1: A Ceuta, però.
0: T'ho jur.
1: Ai, bé, mira, no, tot és dolent, a Ceuta i tal.
0: No, sí, el van matar.
1: Ah, el van matar?
0: Sí.
1: Espera, no hi havia res d'això.
0: Vale, bueno, i de venga, dia 4 de setembre, vols que anirem al teu poble o passem un altre?
1: Que fa, que 4 de setembre és avui, no? Era,
0: claro, però dalt.
1: Festa jove, ja l'havia dit, en Escolomé. Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Però passaré Maria la Salut. Au, no vull anar al teu poble. Rostoi. No, ja ha passat tot Roc en Rostoi.
1: Ai, bé, va ser dissabte.
0: Cago en deia, qui fucking cap. I d'avui tenim Maria Bauxa, no s'ha matat massa.
1: Maria Bauxa.
0: Maria, i fan una Bauxa, doncs pues Maria Bauxa. T'ho pareix bé?
1: M'apareix fantàstic tot el que tu diguis. A més, és el darrer programa.
0: Mos poden posar en pel, també ningú vol veure.
1: No te passis, però no va ningú.
0: Bueno, per la finestra.
1: Ningú em dona l'alerta.
0: Vinga, idò. Avui, Maria la Salut, quart aniversari de la Maria Bauxa. La millor música dels 80, 90 i 2000. Festa per tu. Sempre ho tenim.
1: Sí, sí. Gràcies, eh? Jo també t'estim.
0: Avui, a la plaça d'Espou, a partir de les 11, tenim... Juan Campos, és que no podia fallar.
1: Juan Campos,
0: Pep Ben Rey.
1: Que Juan Campos, quina edat deu tenir?
0: En Juan Campos, que deu tenir ja 60 anys.
1: Ara, més gran que jo, en Juan Campos. Bé, me la manco per l'estiu, jo en tenc 58, sí, 60, en deu
0: ja
1: tenir.
0: Ja en tenc 58?
1: Jo, sí. Pues...
0: M'estàs vacilant. Ja m'arrenyo perquè estem ficant el vídeo primer d'en Jaume
1: vida
0: i no
1: personal,
0: vol dir.
1: I això no està fent fer vida personal.
0: Bueno,
1: per entretenir en els pollencins.
0: I no, però no, són cotilles, volen saber quina edat tens.
1: Bé, no, ja està.
0: Ja ho has dit, també.
1: Ja dit, és igual. I,
0: sempre t'estiri de la llengua.
1: Molta que ha gravat.
0: Bé, mira, tenim en Juan Campos, que és més vell que en Jaume, Pep Ben Rey, Petrònic, també.
1: Petrònic,
0: està bastant per tot. Vialianto.
1: Sí.
0: No podíem fallar mai.
1: Petrònic està de gira, de més, eh?
0: Jo crec que ja tots ho DJs estan de gira per l'estiu. DJ Leiva, que és des de Maria, serà local.
1: Sí.
0: Jordi Samola, deu ser de... Samola on està? A Formentera.
1: Samola és Formentera, sí.
0: I deu ser de Formentera. I Tormenta.
1: Tormenta, però d'estiu.
0: No ho sé, però Tormenta. Si és divent, serà feixuc.
1: Tormentassa. Bueno, diuen que ve un niño d'aquest de Ferreta.
0: Quan?
1: Has fet les terrasses netes. De què teva?
0: De què?
1: Ha desembossat les desaigües.
0: Per què?
1: Les canals de les tècnetes. Perquè ve un niño d'aquest de gota freda.
0: Quan, però?
1: De pa, mem. Per mi me'l volen demanar una cançó, mem. Veig qualcú per allà. Digue'm el títol. Mem, xerra tu. Estan que molla molt de manes.
0: Ben, idò. Ja ho sabeu. Avui, 4 de setembre, Maria Bauxa, plaça d'Espou, a les 11, a Maria, el quart aniversari. I de Maria, saps on anirem, Jaume? I d'on anem, també al teu poble. A Moai.
1: Ah, exacte, sí, ho he veure que fan coses a Moai. Perquè
0: idò,
1: també
0: sí.
1: Deu ser darrere, això.
0: Sí, és el darrer. Le Comité Club, que ho fa en Miqui Ancals, que són els meus jefes de cercant festa. I també fan festa a Moai.
1: Que nou té el jefe?
0: Miqui.
1: Miqui Ancals.
0: Miquel Àngel.
1: Miquel Àngel, què més?
0: López.
1: DNI.
0: 4, 3, 2, 1.
1: Ja he dit l'edat, eh? 4, 2, 3, 1, 6, 4, 9, 7.
0: Eh, pues el meu és més o menys així. Per això ja pensava el meu. Bueno, avui teniu Le Comité Club a Moai, crec que és el darrer de l'estiu, 04/09/2026. Tendrem Miquel Ancals, Jotres, que també és Lluviner, i Tom and Jerry, que també són pobles. I...
1: Tom and Jerry, eh?
0: Tom and Jerry.
1: Warner Bros.
0: Exacte, venen a posta.
1: Tenim una petició, Andreu, musical, sí.
0: M'ho han creat per WhatsApp.
1: Sí, mos han fet així per la finestra, com que dir, me despedes, que me'n vaig.
0: Vale.
1: I ja està, i doncs res, li dedicam, si te sembla, i feim una pausa i tu descanses un poc.
0: Vinga, idò. Bé, espera que acabi. Idò, avui Le Comité Club, som bolo, no, a Moai, amb aquest DJs. Ah, vinga, ja pot parar la música.
1: Ja has acabat, jo pensava que ja havies acabat.
0: No, feia ràpid així, pim-pam.
1: Vinga, va, li dedicam.
0: Vinga, li dedicam. Venga.

0: Quin és quien somer guapa?
1: Molt guapa i molt xula, i de res, dedicada queda, que vol que tingui, que li vagi bé la vida en general, i exacte, ja està, i res, nosaltres continuem
0: amb aquest ridícul.
1: Tu què vols escoltar? Te fa ganes d'escoltar qualque cosa?
0: Posa una Aitana superestrella.
1: Naitana superestrella, qualsevol, sí. Per qualsevol cançó vols
0: veure? No, superestrella.
1: Bé,
0: jo que sé. Tu me demanes quin favor por dir, Naitana superestrella.
1: Ah, pensava que li de superestrella Naitana.
0: Ah, no, bueno, també ho és, sí, sí. Però aquesta cançó tothom la coneix.
1: Vinga, començarem amb això. Suau.
0: Estrella. Bueno, idò.
1: Ah, vinga, anem per feina.
0: Vinga, passarem idò de... avui moai. Saps a on anem?
1: A on? Qui sap a on anem?
0: A Lloseta.
1: A Lloseta.
0: De la disco.
1: Baixarem un poc això, Manel Aitana. Aitana, mos encantes, però...
0: No però no són més importants, eh? Bueno, de... bueno, de moment anàvem sobre les festes patronals de Lloseta, de Cocó. Ho sabies?
1: Ah, per ser, com va anar la quintada?
0: Molt bé.
1: Sí, te va agradar.
0: Sempre
1: no hi havia mai, eh?
0: No, que va, només cada any.
1: Ah, no.
0: I sí, molt bé.
1: Però... pare que el Lloseti.
0: Mon pare el Lloseti. Mm-hmm. Però hi havia menys gent, en guany.
1: Ara estiràs en vida privada, tu has tirat...
0: Però jo ho puc dir, jo m'és igual, jo m'entenc que cosa.
1: I el teu telèfon?
0: 608 de 9 i me'n falten 4.
1: No l'he dit,
0: quasi, no l'he dit, no l'he dit.
1: És un partidàcer, Andreu, sigui guap el carrer i sigui guap per xarxes també.
0: Però que arribant de seguir, m'han de denunciar qualcú?
1: No, t'ho denunciar, no cosa.
0: Exacte, bueno, tu m'has dit seguir per el carrer.
1: Bé, seguir per el carrer, si vols coses rares, vols gent, jo què sé, si vols un loco venir a la taula.
0: Hombre, partiré corrent.
1: Clar.
0: @policia.
1: @policia.com.
0: Exacte. Bé, mirem a les festes patronals de 2026 de Lloseta. I avui hi ha grups. Avui més toquen grups, que és Burning en concert 50 aniversari.
1: Burning és... per...
0: el coneixo.
1: Sí, no sí, van anar a un Grammy fa poc.
0: Burning
1: és de la meva època, dels anys del segle XV.
0: Hombre, fan 50 aniversari, sí, joves no són.
1: Del 1500, crec que hi ha.
0: De quan hi havia en allò, qui era, operat en Barba Negra.
1: Exacte.
0: De quin segle era?
1: Barba Negra. Barba Negra és un pirata.
0: Com han dregut, eh?
1: Bueno, que sé,
0: segle XII.
1: I a més, de perill que ens ostres no li interessa ara mateix sobre de quin segle era en Barba Negra.
0: Però cert que ara vull saber. Ara em fa ràbia. Vinga, idò. Després tenim Toc de Queda, que anivava per Covid també.
1: A on som, per cert?
0: A Lloseta.
1: Bé,
0: tenim Burning, 50 aniversari, Toc de Queda, ah sí, i de no final hi ha Mercy DJ.
1: Merci,
0: que dona les gràcies.
1: Bé, exacte.
0: De dir, quan toca, dona les gràcies.
1: Merci beaucoup, monsieur.
0: Saps francès?
1: Je suis
0: francès. Perquè de petits, vosaltres estudiàveu...
1: No, jo fa anglès.
0: Ah, feies anglès?
1: Sí, hi havia podies triar el francès o anglès i jo vaig dir, hi ha coses molt poquites.
0: Ah, vale.
1: Vaig dir, francès... Però així tot m'agrada molt la cançó francesa.
0: Quina?
1: Ja no sé, la cançó francesa. La chanson francesa.
0: Quina és l'himne?
1: L'himne de la Marsellesa.
0: La Marsellesa.
1: Aquella de... A les enfants de la patria.
0: I en saps? Però és que per el francès?
1: Clar, bé, francès. Mallorquí.
0: Mallorquí. I de, bueno, després en Jaume, que mos contesta en francès. Tenim avui a Verbena la plaça Espanya a partir de les 12 a Lloseta. No et pegui molt en fora, si no sabeu on anar.
1: Això és un poble preciós, té un patrimoni...
0: Bueno, preciós tampoc és.
1: Bueno, però...
0: guapo, Lloseta. No, mem, està a la serra.
1: No entrem en aquesta dinàmica perquè sap que han dit que Manacor és el poble més lleig de Mallorca.
0: Ho és, però...
1: Bueno, qui és que ho diuen, això?
0: Manacor Inca. Tu has d'anar per Manacor.
1: Bueno, mem, tu t'ha parit que un Manacor i li fa gràcia que li diguin que el seu poble és el més lleig de Mallorca.
0: Ells ho diuen.
1: Per qui és que ho diuen? Ah, ell mateix, això.
0: Jo he estat molt de Manacor i ens diuen, mem, poble guapo no és. Però tenim bon ambient, bona gent, bones festes, però no és guapo.
1: Bona teca, perquè si bona... vols anar a sopar i menjar bé, bona...
0: Ja
1: està.
0: No, però no, però...
1: I tot també estic una cosa, això és el meu punt de vista, en els pobles ho fa la gent del poble, el poble en si és un... s'estructura.
0: Sí, no, totalment.
1: Però qui enriqueix un poble és la gent.
0: Sí, però tu, si tu passeges per allà, que no coneixes a ningú, diràs...
1: Home, guapo, guapo.
0: Exacte, guapo, guapo, no.
1: El racó tampoc no és guapo.
0: O Cales de Mallorca, o... què sé... és que és això, Inca tampoc és guapo.
1: Sí, no, bueno...
0: Perquè, bueno, són grossos.
1: Saps què passa? Que jo a Inca, per exemple, sí que té trossos, però crec que haguessin guardat trossos d'història, hi ha el tros aquell d'allà...
0: A darrere.
1: ...de ses monges...
0: Exacte, això
1: és
0: guapo.
1: Cap a Souba, que és guapo. Sí. Que dic,
0: Bueno, perquè també se'n va cap a Tramuntana, ho han conservat, però el que és Inca, tu passeges per mi... S'ha fet un poc ciutat.
1: Jo que la plaça Espanya d'Inca...
0: No és guapa.
1: No és una plaça,
0: no és bona de veure.
1: Exacte.
0: Bueno,
1: més guapo convent.
0: Exacte, hombre, però que, dim un puesto feo i de Pollença.
1: Puesto feo de Pollença, caniu.
0: Veus, au, has de guanyar 100 euros més.
1: No, 100, que dius?
0: Claro.
1: 1,10.
0: 1,10.
1: Ara ha passat ja, m'ha pujat sa tassa. Andreu, vinga, va.
0: Vinga,
1: va. Mos temps i mos passaràs enxerrant de sa serra, de tramuntant. Té molt de trull, perquè cap de setmana, molt de trull.
0: Bueno, dissabte, avui ara ja s'acaba, t'he dit, me'n faltaran dues. Mira, avui tenim verbena a Sarracó.
1: A Sarracó,
0: s'ha donat Sarracó, sí. Molt bé. Sí, i sí. De Sarracó no crec que n'hi hagueu, perquè
1: feia... No, i de més, ja has d'anar i has de tornar. No, sí, cap no, carretera no, no. De passar de pas.
0: Exacte.
1: Has d'anar i has de tornar.
0: Per la mateixa.
1: A Pendreig.
0: Si no, te quedes allà. Bueno, o sigui, i...
1: Has estat a Sarracó.
0: Sí.
1: Molt xulo, eh? Jo hi vaig anar l'any 98.
0: I ja no has tornat.
1: Havia nascut.
0: Sí, tenia un any.
1: Tenies un any, eh?
0: Tenia un any,
1: eh? I vaig anar a les festes, precisament, devien-se per aquestes dades.
0: Pues m'han dit, ara en sèrio, que hi ha bon ambient, eh? A Sarracó. O sigui, és un carrer, és vera, no té molt més.
1: Però és que si dius Sarracó, perquè està arraconat.
0: Arraconat de tot.
1: Arraconat, ja no hi pots estar.
0: Bueno, Sant Elm.
1: Sí.
0: Si te'n vas a Sant Elm, ojo.
1: A vegades té un bol llamps a Sant Elm, eh? Si te pega un llamp al cap, mal assumpte.
0: I quedaràs com nosaltres. I avui, divendres, dia 4, tenim Rebel·la a Sarracó. Si voleu saber on està, està passat aquí al Vià. Tenim Orquestra Nexus, que també els he sentit bastant aquest estiu. Jo que sé, també ja els havien comentat.
1: Jo sí que no ho sé.
0: No t'ho conec, jo que sé. I després, DJ Kellet.
1: DJ Kellet.
0: Però on cal... Calet.
1: A Santa Maria Lídia hi ha uns calets de mal nom.
0: Sí, però són en C, crec.
1: No sé, que cantar folk calet nom sigui en K. No ho crec, no ho crec.
0: Bueno, idò, a partir de les 10 i mitja, pollencins i pollencines, si voleu anar a Sarracó, agafau bus i el millor demà arribau. I...

0: botejats, però segons.
1: Estic acostumat.
0: No, saps què passa? Que m'he equivocat de botó.
1: De botó. Escolta, ja m'han fet una putada, perquè si hi havia un electricista, un fuster, escoltant la ràdio, s'ha dormit amb aquesta cançó i s'ha tallat un dit.
0: Aquí?
1: Això... Un fuster, si ara un fuster està ben fent amb aquesta ràdio...
0: Sí.
1: Amb, bueno, amb la ràdio, amb un altre
0: aturat. S'ha tallat un dit en Sato Maceta.
1: Claro, perquè això dorm.
0: Què dius, que dorm?
1: Conyo. Toma Maceta... Això és una cançó per una nana per posar a dormir qualcú? Ja us està enfadant, eh? Crec que m'ho toparà.
0: L'estic posant vermell, eh? L'estic posant vermell... Bé, és igual, t'ho agafes, és vera.
1: És vera, però no.
0: Ja ve, l'ho vas per dormir.
1: I ja, wow, si ja, no dic mentides.
0: Sí, sí.
1: Bé. Ara ja dut dos dits teats.
0: Sí, ja dut dos dits teats.
1: Vinga, avui tenim festa jove de divendres de la Beata. 4 de setembre, ja ho han dit, a partir de les 9... Ah, em sembla tornar a suporar la Beata.
0: No, la Beata no. Ara ja fins que t'ho posaré... Tres vegades més. Va, que digui Santa Margarida.
1: Pum. I a partir de les 9 i 45, 10 menys quart, en el Papa Escolomé tenim Humbert, Òrbita 90, també que són bastant coneguts, DJ Pasquale,
0: sí.
1: Butxena Tàrtic.
0: DJ Pasquale és molt amic meu, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, i posa música dels 80, que és de la meva època. Sí, sí, DJ Pasquale, davant... Sí, Santa Margarida és un clàssic, és a dir, no ha cap dissabte ni cap divendres de la Beata en Escolomé que no pinxi DJ Pasquale.
1: És raro que no hagi per a Neugeni.
0: Neugeni no és?
1: No. I a Butxan Antàrtic també són...
0: A Butxan Antàrtic són de Can Picafà, són residents de la Santa i de Maripat.
1: Sí, però bueno, són veleros.
0: Sí, bueno, en Butxa sí, en Antàrtic és de Can Picafà.
1: Però no el mateix?
0: Sí.
1: Ah, vale, vale.
0: Però bueno, mai més com aquí un moll i cal de Sant Vicenç i Pollença.
1: Bueno, però...
0: Bueno, molleros són molleros.
1: Sí, saps, però el terme de Pollença.
0: Sí, el terme municipal de Santa Margarida.
1: Vale, i els compten com a locals.
0: Inclou els nuclis urbans de Can Picafà, Sant Serra i Santa Margarida.
1: Vale, perfecte.
0: Has dit això?
1: Sí, sí, no, perfecte.
0: Vols que no puguis sortir-me sota l'altra vegada? Te dormiràs.
1: Se dormiràs a tirar tres dits.
0: Si li veus amb els ulls, en Andreu, tia d'un, té uns ulls de ressacota.
1: Jo vos ho he dit, que hi vaig haver de fer llarga mala vida a Milano i no vaig veure, però tinc una edat, ja tenc 29 anys i me'n vaig a dormir.
0: Hòstia,
1: doncs 6 hores i ja m'acosta.
0: Ja has pensat en la jubilació, l'any que ve te toca.
1: Ojalà, ojalà. Però després m'avorriria, crec.
0: No, no pensis bé. Si toques una loteria i si deixes de fer feina, t'hi acostumaries, eh?
1: Jo crec que hauria de fer feina. Ara fora
0: una cosa, no fer, una cosa és estar actiu, fer bueno, coses, ja. I una cosa és fer feina.
1: No,
0: fer ja. Feina per una altra.
1: Home, no m'aniria a fer de pic i pedrer. També t'he dit.
0: Ni faries feina per una altra.
1: No.
0: Te cercaries activitats que amb 28 anys...
1: L'údic és per allò.
0: Viatjar, per exemple.
1: Bueno, però això no és fer feina.
0: Bé, sí, però pot fer un... Tu fas continguts.
1: Sí.
0: I ja està, potser tenir de viatge... Ja, això és veritat. Passó, i el que fa, saps? I faries contingut d'una altra manera, potser muntaries la teva pròpia empresa, ara estàs per una altra empresa, potser muntaries la teva.
1: Pot ser, pot ser. Bueno, ara m'ha acabat el camí de Santiago, que m'han dit que me canviarà.
0: Te canviarà la vida.
1: A lo millor tinc...
0: T'ho vaig dir jo, per mi.
1: Tothom ho diu.
0: Jo t'ho vaig dir.
1: Però per què, men? Què me passarà?
0: Home, només la gent que te trobarà. No, men, que te passarà. Primer et trobaràs amb tu mateix perquè duràs molt... Estiràs molt de temps caminant tot sol.
1: Exacte.
0: Per tant, estàs...
1: Per rumia.
0: Estàs... Si t'agrada... Si ets persona que... Arriba un moment que te trobaràs amb tu mateix. Ara, això no pega gens. Però és igual.
1: No, per això...
0: És igual, exacte. M'ho fan massa transcendental. Te passarà això perquè te trobaràs gent. Primer te trobaràs gent de per tot.
1: Això és
0: internacional,
1: dels Estats Units i tot.
0: Tota la gent d'Austràlia. Jo tinc amigues, na Karen, d'Austràlia, que la vaig conèixer que a Santiago.
1: Albert, tu el vaig fer, però 5 dies, no?
0: Sí, jo vaig fer de Oviedo cap a darrer, més antic i més curt.
1: És el d'un
0: hort. És més curt. D'Oviedo fins a tal, que quasi res ho fas amb...
1: Bueno, però 5, 6 dies o 7.
0: 10 dies.
1: Ah, bon, 10.
0: Sí, sí. 10, tenen 30 quilòmetres cada dia més o manco, una cosa així. No tants.
1: 25, doncs.
0: No tants, no, ni 20, eren de 7 o alguna cosa així. Depenia de sa jornada i res, hi vam arribar, però sa gent que coneixes, tothom te conta sa seva vida, tothom està allà i estan coincidint i anau allà mateix, anau en el mateix punt, anau cap a sa mateixa finalitat, per tant és això el que te canvia, i depèn de bé com t'agafis, si tu te vols deixar canviar, te canviaràs, si no te vols deixar canviar, si estàs tancat en banda, no te'n...
1: No, perquè si som perfecte, què he d'anar a canviar?
0: Molt bé, i amb això, amb aquesta pregunta...
1: No, sí, ja... Quan torni vull venir aquí i t'explicaré què he notat, què he sentit, que...
0: Això, sí, exacte. Jo t'ho dic, jo em va canviar. Em va canviar, però pensi que vaig anar a 1.8 anys.
1: Ja.
0: I també feia Oviedo a Santiago i vaig fer 10 dies.
1: Claro.
0: I no és el mateix que no et tenc i fer 800 quilòmetres.
1: 33 dies.
0: És que te'n vas un mes, per tant, arribarà un moment que primer mullaràs tot el que fas normalment, és a dir, canvies la teva rutina,
1: no, claro,
0: i te trobes tu tot sol, aquests 30 quilòmetres que faràs o aquests 28 quilòmetres que...

0: que dir tu tot sol, vas tot sol, perquè el tècnic vas tot sol, que no, sí, sí, després he dit que vas acompanyat de no sé qui.
1: No, no, no, vaig tot sol, sponsors, però... són sponsors.
0: Vale, i de... estàs caminant tot sol i et tu i estàs xerrant amb tu mateix i després paisatges
1: brutals,
0: brutals, brutal, que diràs m'atura aquí i em toca anar si fa, si fa fosca.
1: No, no, no, totalment. Saps, si no, no, i que després te conten històries tipus lo millor, m'invent, però hi haurà gent que mirant que lo millor ha tingut un càncer, s'ha curat i vol fer això per tal, però i tu penses gràcies en la vida i dius hòstia, és que a vegades tenim molta sort i no ho sabem.
0: Ha de fer un reset de tant.
1: Ha de fer un reset,
0: eh? No? Unes edats per fer reset, jo ho vaig fer en els 50 darrer. O sigui que arriba un moment que la vida te posa puesto a vegades.
1: No, no, no, totalment.
0: I està bé que t'hi posi, ja.
1: I de, ja ho sabeu, bueno, ja ho sabeu, avui teniu festa i també si voleu seguir aquesta aventura a les meves xarxes socials i per Ràdio Pollença l'anirem contant. Ha quedat bé aquest resum, ha acabat la música, ah, hem contat un poc de... hem estat un poc místics.
0: Exacte.
1: I ara passem a dissabte.
0: Molt bé,
1: perfecte.
0: Vinga, doncs, anem a per dissabte i començam amb aquesta cançoneta que t'aparegui per dissabte.
1: Vinga, posa-la. Yeah.
0: No és aquesta, però bé, és igual.
1: Ah, vale.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Doncs home, Laura.
1: És que antes se feia música de veres.
0: Antes, en què te refereixes?
2: En el segle XII? Oh, no, conyo, fa 15 anys, 20.
0: Hi havia més per triar, hi havia més variedats, la veritat.
2: Fito Fittipaldi també, molt bons, o sigui, ara el pop ja és un poc també reggaeton, saps? I antes el pop era pop.
0: Ja t'ho dic, fi, triaves, podies triar, tenies música gòtica, tenies música tal, tenies, inclús a dins de diversitat, és veritat que nosaltres veníem, va ser l'esclafit dels 80 que venien de la dictadura, bé, que era de... Tota la gent se va cantar, tothom tenia bou i hi havia grups.
2: Llibertat d'expressió.
0: Sí, sí, totalment, com hauria de ser.
2: Bueno, què fem, idò?
0: Estic com a...
2: Sí, melancòlic.
0: Com a cosa, avui.
2: Claro, perquè és el darrer programa.
0: Bueno, no...
2: Menys normal que m'has dit xampany i coses, sí. I després ho celebrarem.
0: Sí, farem cosa per aquí.
2: Farem cosa. Tenim quants a rompre una finestra o algo. Bueno, avui, avui no, demà, dissabte, dia 5 de setembre, tenim verbena a Son Sardina.
0: Son Sardina?
2: Sí.
0: La meva germana hi viu a Son Sardina.
2: A veure.
0: Per una urbanització per davant, sí, sí.
2: I tot demà té festa?
0: Sí, perquè ella a més fa escola, Son Sardina. Ara ja estic donant massa dades, que no, mare meva, i després me dirà, escolti, tu qui ets, per dir això per la ràdio.
2: Bueno, no la perseguiran, no saben qui és.
0: Espero que no, espero que no.
2: Bueno, tenim Rebel de Son Sardina 5 de setembre a partir de les 10 de vespre. Tenim de baix.
0: Sí.
2: De
0: quines festes són, Son Sardina? T'has apuntat?
2: Rebel de Sardinera, posa?
0: Sí, però quines festes són?
2: Ah, no ho sé.
0: Deu ser per...
2: No ho sé. Per la Beata?
0: No, la Beata...
2: Sí, no sé, no sé, no sé.
0: Trobes que és poc aviat. Vinga, va, Andreu, que duim molta perdoneria avui. Entre jo, que era... Ja t'ho t'ho botejat, però... Ja m'he botejat el joc.
2: Ara, ara, ara, per què no m'ho boteges?
0: Perquè aquests inalambris m'equivoc de botó.
2: Bueno, ja tenim Ubalda, ja m'ho ha creat 10 vegades dient que putes poden fer la Beata.
0: Vol fer el favor, exacte. La Beata no va passar ni per pollença.
2: Exacte, no li interessa a ningú la Beata, només en un de Santa Margalida.
0: Exacte.
2: Bueno, ja tenim De Baix, Gas Butano i DJ Mood avui a la plaça del poble. M'agrada, perquè no tenen... O sigui, és plaça del poble.
0: Nosaltres a la vila és plaça de la vila.
2: Ah, sí?
0: La plaça Major, sí.
2: Bueno, però vols plaça Major?
0: No, no, plaça de la Vila, se diu.
2: La plaça de la Vila és la plaça Major, no?
0: Sí, sí, la placa posa plaça de la Vila.
2: Bueno, ja ho sabeu, demà per dir les 10 a Son Sardina teniu Rebel·la. Perquè no és verbena, és Rebel·la.
0: Rebel·la.
2: Però clar, tothom ho coneix com verbena.
0: Man, verbena no està acceptat, és Rebel·la. El que passa és que, clar, verbena, si ho dius, tampoc no passa res, no es portarà al món.
2: No,
0: esperem.
2: Jo estic acostumat a dir verbena, perquè és un castellanisme, però quant de castellanismes hi ha en un mallorquí?
0: Molts.
2: Molts. Per sort o per desgràcia, nosaltres xerrem així. Què hem de fer?
0: No sé què t'he de dir.
2: Passem a un altre poble.
0: Sí.
2: Antes que ens fiquem en un lío.
0: Sí, perquè són malons que no...
2: Ja, i darrer programa tampoc hem de que va malament.
0: No hem d'entrar.
2: Exacte.
0: En aquells jardins.
2: Exacte. Bueno, demà tenim Tardeo a Llubí.
0: Tardeo a Llubí, eh?
2: A Llubí, o Quintos, per quin Quintos? 07.
0: 07.
2: Quintos 07, per tant, podeu anar a fer llasto, perquè quan sempre fan coses el Quintos, podeu fer llasto, perquè fan coses per el poble.
0: Ara, què me dius el Quintos? Avui demà hi ha hagut un... Per mi m'ha dit que era... Ara no me'n recordo exactament el nom que m'ha donat, però m'ha dit que estan programant un sopar, una festa dels Quintos de l'any 46 d'aquí de Pollença. I m'ha dit que em diguen... Jo ja ho dic en primícia...
2: Que faran un sopar.
0: Faran un sopar i festa, però una festa grossa.
2: De Quintos 46?
0: De l'any 46, pensa que en quan faran els 80 anys.
2: Ah, vale. No s'ha de desmaiar ningú, eh?
0: No, ho esperen que no. Esperen que no, però bé, ho he avançat, m'ha dit la data, però no estava molt confirmat.
2: I tothom està convidat, però?
0: En principi, supos que vol que el clau em fes una crida perquè tota la gent nascuda l'any 46 se mobilitzi per...
2: Ah, vale. Jo no hi puc anar.
0: No.
2: Vale. I la festa?
0: Tu pinxes. Ah, els hi poden dir, els hi poden oferir.
2: Sí, 5.000 euros.
0: 5.000 euros, eh?
2: 5.000 euros l'hora.
0: L'hora no, el minut, que dius. L'hora no ho cobri ningú ja avui en dia. Això ja és de boomers, tio.
2: Això és de boomers. Bueno, és de 80. I de bueno, tenim Tardeo a Llubí, a partir de les 6 tenim en Jotres, que ja també l'hem dit bastant, Tardeo,
0: que són Quintos de Llubí.
2: Són Quintos 07 de Llubí. Tenim Jotres, que és Lluviner, a Tròpic, Quina Tròpic, crec que també és de Llubí, si no vaig malament, en Biel i de Margarretes, que deu ser un grup. Per tant, el plaça de Son Ramis, demà, a partir de les 6, Tardeo a Llubí. Com ho veus?
0: Estupendo.
2: És bona, hi ha bona gent a Llubí, eh?
0: Sí, sí.
2: És veritat que no...
0: Ben avengut.
2: Tort. També veuen bastant.
0: Tu, és que trobes tot en tal. L'altre dia també hi ha una història que no vaig dir. Estic un pau de tal.
2: Ah, Porto Cristo.
0: Per cert, he vist que fas les xarxes, és a dir, fas els teus continguts a un locals en concret, suposo que te patrocinen.
2: Com a un locals concret?
0: Un local, has fet ara darrerament, has fet contingut, per exemple, a Gran Magatzems, a...
2: Ah.
0: Suposo que te patrocinen. No, ah, no, no. Ho fas gratis?
2: Ho faig gratis, tio. Però sap per què? Perquè se m'acaben les idees de com fer coses i jo pens, qui no ha anat a l'Ikea?
0: Andreu, te seus un vàter i te vens.
2: No, però jo no... però jo és el millor per perquè cert, vaig aquest, passant de...
0: Aquella vista que se veu ultramuntant ja es pollença.
2: No.
0: Saps que t'asseus i dius...
2: Sí, sí, sí, sí. Vista... la tramuntana.
0: No, no hi ha pollença.
2: No, jo crec que era deia o algo així.
0: La deia no.
2: Ah, que no. Però és que un campanar era petit, no era pollença, 100%.
0: Però és tramuntana, això.
2: És tramuntana, 100%. El que no sé on és.
0: He d'entornar, ho mires, ho apuntes...
2: Ho miraré, sí. Perquè vaig dir, no sé on és, però... Mil per mil és tramuntana. Però ara m'ho anem en el sud.
0: Molt bé, continuem en dissabte, ara.
2: Claro, ja no hem canviat de dia, ara només farem dissabte. Sí. Dissabte 5 de setembre m'ho anem a Cas Concos. Saps d'on és Cas Concos, no?
0: Cas Concos, Santanyí.
2: No. Barriada de Felanitx. Bueno, barriada no, és un llogaret.
0: És un llogaret com n'hi ha molts, eh?
2: Uf, com és que Concos, Felanitx en té un munter.
0: Un munter, sí, sí, sí.
2: Idò, i saps quin és el poble amb més llogarets de Mallorca?
0: No.
2: Idò. Ho hauria de saber.
0: Quina edat més llogarets?
2: Sencelles.
0: Sencelles, eh?
2: I el segon?
0: Sencelles de Roberts.
2: Viniali.
0: Viniali.
2: No.
0: Sí, Viniali ho és. M'ho has dit.
2: Espera, no sé si és Sencelles o Algaida.
0: Algaida, que... Jo és que Sencelles,
2: no,
0: Sencelles és molt petit per tenir...
2: No, però Sencelles té molt de llogaret al voltant.
0: Al voltant, eh?
2: Sí. I si no, Sencelles... No, és Sencelles. I després tenim el segon és Manacor.
0: I segon és Manacor, bé, Manacosca, Manacos...
2: És gros, és de distensió. Bé, molt distanciat, ara érem el Cas Concos, pobres.
0: Sí, sí, sí. Ja
2: els deixem oblidats.
0: Cas Concos, vinga.
2: Bueno, hi ha bona festa perquè és verbena jove, a Cas Concos, en el camp municipal d'esports, d'on n'hi deu a un, però a Cas Concos és petit. I de... No, perquè poden ser tens humor i això, i pot haver... Però no. Tenim a partir de les 11:30 fins les 5 del matí, aquest concurs no van de broma, tenim Romandre, en Sergi Ales, també és conegut per aquella zona, i DJ Coro. Només efectiu, només volen dobbers negres, que ho tingueu en compte, no anigueu en targeta, vale?
0: No, ATPV en 50 quilòmetres de la redona d'aquesta festa.
2: Exacte.
0: Ja hi aniré, també.
2: És que tampoc no hi ha cobertura.
0: Sempre hi vaig. Quan té caix vaig a blanquetjar un poc.
2: És veritat. Però si no ven res, què has d'anar a blanquetjar?
0: Però si tu... Si
2: ah, bueno, que tu...
0: Jo blanquetges...
2: Sí, sí, vale. Bueno, però per blanquetjar necessites mem. Ara vos donaré idees, vale? Quan aneu a un súper, quan aneu... quan aneu a la benzinera... Bueno, arroba policia.
0: Exacte, @policia.com.
2: Bueno, demà teniu verbena jove, aquest, és el darrer programa. Si ara ho val la veia i mos diu bona nou a la merda, nosaltres dèiem bueno, ja m'ho xerrat, no podem fer res.
0: I de totes les maneres mos esperen aquí de fora dos carabinieri, carabinieri
2: i ja està, i després mos tornem a treure per pesats.
0: Exacte.
2: I bueno, idò, mon anant d'aquests concos, a bon mon anant, idò, a Manacor.
0: Manacor.
2: Saps què hi ha a Manacor? A la Rafa Nadal.
0: A la Rafa Nadal?
2: Sí, hi ha un tardeo.
0: Hi ha un tardeo.
2: Tarde de la Rafa Nadal, 5 de setembre, a partir de les 8:30, fins a les 12:30. O sigui, serà breu, però hi ha un tardeo.
0: Perdona, de quina hora has dit?
2: De les 8:30 a les 12:30, 4 hores.
0: 4 hores.
2: I de toquen val 9.
0: Surt en Rafa cronometrar. Pam, ara!
2: T'imagines, pellar dues raquetades. Tu, Déu, si te fera, un rebet seu...
0: No, que te pegui un hòstia en sa mà plana i fa girar en Moguina.
2: Està fort.
0: Sí, està fort.
2: I de tenim val 9 i Anton Capanelles i en Biel Castell. Entrada gratuïta.
0: Enviar el castell va per tot. Enviar el castell no pot fallar.
2: M'ha dit, s'ha de casar, ha de pagar una boda, ha de pagar una casa.
0: Sí, m'ho vaig dir això.
2: Sí, s'ha de casar. Crec que se casa per novembre, si no vaig malament. D'aquí un mes? No, per octubre, perdó.
0: Qui era això?
2: Enviar el castell i anant-ho a Cabanelles. Que enviar el Lluviner.
0: Sí, sí. Ah, enviar el castell, el Lluviner.
2: El Lluviner.
0: Ostres, no ho sabia, no?
2: Veus, t'estic donant dades que estic sorprenent. I demà, tarda o 5 de setembre, de 8:30 a 12:30, a la Rafa Nadal, gratis, a Manacor. I d'aquí m'on anem... Mira, els pets i suaci.
0: El pets i suaci, suaci és en pets suaci, el que s'anaven de fora del sembrat.
2: Sí, i de concert a Binissalem demà, diguéssim, és en Pagando, per tant, si no voleu pagar no hi aneu. Però bueno, vos ho dic per la gent que els agrada els pets i suaci, demà a Binissalem hi ha concert. codetickets.com si heu de comprar les entrades, no sé si encara n'hi ha, però
0: no posa, no posa les dades.
2: Com les dades
0: demà? No posa les dades
2: de l'hora.
0: Sí.
2: No, no me surt. Però si ho cerques, supos que sortirà a code entrada per demà. I bueno, m'on anem de Binissalem a Serracó una altra vegada.
0: Bé, te poso posar una petita deixada de suàcia.

0: I la res, això és un... Penso així.
1: Penso així, per si demà voleu anar. Ja heu escoltat 10 segons. Si vos ha agradat amb aquests 10 segons, podeu comprar
0: entrades. No sé quan, si te queda molta cosa, perquè tenim un poquet...
1: Un poc,
0: com sempre, que mos divagam i...
1: No te preocupis, faré bé. Mira, tenim Rebel·la a Sarracó, demà també Orquestra Berimbau, Flamingos i La Movida Band, a partir de les 10:30. Sarracó, per ser un raconat.
0: Sí, té unes bones festes.
1: Té dues festes de verbena.
0: Però també deuen tenir gent tot l'any, no deuen fer res més.
1: No, fan cosetes.
0: Ara t'imagines, veu fer Sarracó amb Vivetres? T'imagines que no tens les campanades i Vivetres? Bé, però això és Sarracó...
1: No, perquè seria en Drac.
0: Seria en Drac, exacte.
1: Seria en Drac, anava a dir capital, en Drac municipi. Bueno, la demà t'hem preparada la Beata.
0: Per?
1: Perquè demà és la Beata de Santa Margalida. No sabia si vos em havia donat compte.
0: La Beata de Santa Margalida, demà?
1: Sí, és demà.
0: No, demà no, es diu menja la Beata.
1: Bueno, rebel·la, gran rebel·la del dissabte de la Beata.
0: Clar,

0: Andreu, que si no m'ho diran bé, que basta.
1: No, a tu t'ho diran.
0: Gongo i m'ho diran basta.
1: Qui està posant la música? Tu, jo.
0: No, jo, tinc... què dius? Mentidora.
1: Jo més tinc un guió sí. xapat per la meitat, posat en celo.
0: I tu m'has dit, passa el Tomasota, passa el
1: Tomasota. Bueno, perquè ara pegava, però les altres vegades no. Bueno, la gran revela dissabte de la Beata, 5 de setembre, a partir de les 10, a la plaça de la Vila, correcte, que tu m'ho has dit,
0: sí,
1: que és plaça la plaça Major.
0: Sí, sí.
1: Tenim... Tu, hi ha un bon cartell, eh?
0: Sí, no, no, no m'ho has queixat. No,
1: però... Val Nou,
0: sí.
1: Enroquats, Circo...
0: I això, Tomàs Sota.
1: El... No, però la primera vegada que vaig, aquests tres grupos, junts, eh?
0: Val Nou, què ha dit? Val Nou,
1: Val Nou, Enroquats i Circo.
0: Val Nou sempre venen. Circo, ja sap que estan de gira.
1: No, sí, i Enroquats,
0: i Enroquats
1: també,
0: no fallen mai, tampoc a Santa Margarida. Tenen molt bon... És a dir, Val Nou... té bona vibra arreu de Mallorca, perquè Val Nou no, no ha rebut que no hi sigui. Enroquats, té molt bona, crec que un dels cantants, si no vaig equivocat, si ara ho dic un pot de memòria, és cantant o un dels cantants o un dels músics, és mestre a l'Institut de Santa Margarida. Ah, per tant, crec que... Sí, no, bo no, crec bueno, que té un especial estimació per la Vila. Exacte, i després
1: té
0: coses que estan de gira.
1: Tenen la rana. Molt bé, i no, després t'haurà Big Yesterday i DJ Eugeni, és que no podia faltar en Eugeni.
0: Ah, en Eugeni havia de ser... Però els ho han posat a ser rebelde i ho han llevat a la nit jove d'avui.
1: Bueno, no, perquè la nit jove de... El Papa Escolomega ho tria i ho...
0: Probablement fa... sí, i te dic una cosa, jo crec que no estic segur tampoc, ara ho dic un pot de memòria, no me voldria equivocar, però crec que el Papa Colomé també tria sempre en Antàrtic i això. O sigui, jo crec que no és que ho triïn, és
1: no, s'alternen.
0: S'alternen, perquè no, per no donar-ho tot un.
1: Ja, ja, això és veritat. Demà, gran rebel·lió dissabte a la Beata, crec que n'han donat tot el dia.
0: A més, jo crec que en Triai ja s'ha compromet sempre per la rebel·lió.
1: Per la rebel·lió.
0: Penses que després el que t'ha dit, bé, el gat escaldat,
1: ja,
0: tot
1: ja,
0: això,
1: ja, ja, ja, ja, sí, ja. Vale, no, perfecte. Hi ha molt bon cartell, no és perquè hi hagi en Jaume davant jo, però és perquè hi ha bon cartell i està bé, està bé. I la Morena Mare, Festa Flower Power, sí. A bon, a Maria de la Salut.
0: Mary of the, sale, of the Health.
1: Of the Health. Plaça d'Espou, a les 11, DJ Miquel Nadal i DJ Leiva. Si voleu anar amb floretes...
0: Demà... Com tu xingles, va bé.
1: Fatal.
0: Sí.
1: No, fatal, no vas allà, no,
0: has d'anar a una acadèmia d'aquí, que és molt bona.
1: El Mat Cacà.
0: El Mat Solé.
1: Vàrem fer una publicitat.
0: Ho vaig veure, ho vaig veure. Però t'ho dic. De Mary of the Health.
1: De Mary of the Health. I de, després de Maria de la Salut, perquè ara ja faig un pot de Vic i mos queden 5 minuts per les notícies d'IB3, perquè m'atreuen sempre.
0: Sí.
1: Tenim Nit Jove a Costitx.
0: A Costitx?
1: A Costitx, perquè m'ho fas...
0: Sí, perquè per tu...
1: Ja, perquè estàs mirant coses, eh? I de tenir Nit Jove a Costitx, dissabte dia 5, de 10 a 5 i mitja, tenim Duo Ones, Circo, Madison,
0: sí,
1: també que són coneguts, DJ Tere G, que és de Costitx, i DJs Bimba Lola.
0: I quines festes són a Costitx?
1: Buah, això ja m'ha
0: perd. Ja te mata.
1: Sí.
0: Bé, ja està, no te preocupis.
1: Passam a la següent.
0: Passam a la següent.
1: Vinga, mon anirem, mon
0: anirem. Començam a divagar i després hem d'anar a tope.
1: Ja, perquè no passa res. És que crec que ja has dit... Ah, no, espera. Hora Bauxa a Bunyola.
0: Bunyola?
1: Perquè me fas...
0: Perquè de sentiment, que vol que et digui.
1: De quin sentiment?
0: De assentiment, de dir.
1: Pues no, mon anem a Lloseta.
0: A Lloseta una altra vegada.
1: Mon anem a Lloseta, gran rebel·la.
0: Un poble que te va... Bé, un poble ton pare.
1: Un poble mon pare.
0: D'en Jaume, Minyelles.
1: I de tenim Orquestra Calypso, gran sí. Orquestra Mallorca, i ja està.
0: I poc cuidar, ai.
1: A les 10.
0: Cartellasso també,
1: Ha quedat com a magre, això.
0: Dai.
1: A partir de les 10, Plaça Espanya, Orquestra Calypso i Orquestra Mallorca. Però no hi ha DJs, és raro, eh?
0: És raro. Lloseta és raro, eh?
1: Però bueno, també el barc
0: ubar...
1: Sí,
0: Lloseta.
1: Són un poc torts. El barc ubar de vora, ubar bé tard, tot això, sí. Sempre fa també...
0: Què dius, la plaça?
1: Sí, la plaça Espanya, sí. De vora hi ha ubars i també poren música
0: el
1: de DJ de dins.
0: El descarrer petonau, dalt de tot, no ves?
1: Sí, però que fa aquest de cantó.
0: Sí, que és per aquella escala que baixa de Rigosa.
1: Correcte. I d'aquí... també solen fer coses i mos quedo darrer que és Hora Bauxa Bunyola, que no ho trob. Ah, no, i White Party a la Ràpita,
0: que ahir te vas oblidar.
1: Vaig oblidar i vaig haver de
0: posar en aquell gran magatzem que vas anar, segut un vàter i segut un tal i el teu salon, quan vas dir m'he oblidat tal,
1: i era la White Party
0: i jo li dic això no pot ser, tio, el cap te va a mil,
1: va a mil. I damunt vàrem fer una
0: 28 anys tard de cuidar, tio, ja.
1: 29
0: 29, eh?
1: 29, me n'has baixat un, m'agrada.
0: T'has de cuidar.
1: I d'on van fer també una publicitat per un àtic de Serràpita i m'ha dit, ei, que no m'has posat, i jo, és vera. I vaig haver de fer una història després, arrepentit, que hi ha una White Party davant la mà DJ Coro, DJ Enamo, DJ Titi, DJ Trifàsic, a partir de les 5 filler 12, Dress Code Blanc, Arena de Blanc.
0: I fins quin punt que has fet de que tot el dia d'una festa no la promociona més? Perquè cada promociona de més.
1: Claro, dir, perquè
0: la separada ses altres i ara he de fer una story posta i la promociona de més.
1: I ell content, jo content, i els meus jefes estan enfadats. Sí, però no passa res.
0: Les teves neurones segueixin sense funcionar.
1: Estic a massa coses. Jo és que vull dir que a vegades no hauria d'estar tantes coses perquè després m'ho perd. Saps què t'ho vull dir?
0: Sí.
1: I sé que també hi ha la darrera festa de dissabte, és Hora Bauxa a Bunyola.
0: Sí.
1: No tinc el cartell, l'he perdut, però que la gent sàpiga que hi ha festa a Bunyola.
0: Amb bona paraula.
1: I amb això, Jaume, amb acaba això, aquesta secció d'Oli Peyam. Aquesta temporada ha estat meravellosa, esplèndida. Donar les gràcies a Ràdio Pollença, a Nubalda, per tot el que m'ha donat. M'he pogut fer dos xalets aquí al Vià. I res, estic un poc trist. Bueno, ara me'n vaig a Nuquimé Santiago, tornem a connectar junts, però pensar que la setmana no he de venir a xerrar amb tu me posa molt trist. Per què me rius? Jo estic melancòlic.
0: No, bueno, melancòlic, ets un pes actor.
1: Perquè és veritat que m'ho he passat molt bé. Espero que us oients...
0: Nosaltres t'agraïm moltíssim que haguis vengut, perquè saben que vas atabaladíssim de temps.
1: No, per dalt, som un niní. Bueno, som autònom.
0: Bé, però estàs encercant festes, fas contingut, i després, a part, tens la teva vida personal, que és que totalment respectable, que no me n'has contat de molta, però bé, no, jo n'he contat més que tu.
1: Quasi, eh?
0: Quasi. Andreu, moltíssimes gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres.
0: No, però sempre agraït, i sobretot ho deim ara a ell i ho deim a tots els col·laboradors, que heu passat aquí l'estiu, heu fet vosaltres contingut de Ràdio Pollença, realment, de l'estiu. Per tant, emotiu, i molt agraïts, perquè si no fos per Valtor no hauria contingut.
1: I de moltes gràcies, no tens res més a dir, i bon hivern. I molt ben tornat a Ducamino.
0: Exacte, i res, i estem en contacte per lo de Ducamino, és que te vagi molt bé de caminos, de camino.
1: Buen camino peregrino.
0: Buen camino peregrino.
1: Això no se diu així.
0: Sí, exacte.
1: M'avorriré de sentir-ho.
0: Exacte.
1: Vinga, t'ha posat les notícies, que segur que són més importants que jo, i un besito a tots, i res, bon setembre.
0: Bon setembre, bon hivern, i gràcies, Andreu, per seguir, i l'any que ve hi tornant, si som.
1: Perfecte, si som, home, espero que sí.
0: Un besito. Adéu.

0: seguim explicant-vos coses d'aquesta setmana, activitat, l'agenda. Mireu, aquest dissabte tenim la Fira Connexió Coop, se faran els jardins del convent de Sant Domingo i a partir de les 5 del capvespre fins passada les 11 de la nit hi haurà moltes propostes. Hi haurà escats, hi haurà contacontes, hi haurà música, hi haurà ballada popular i sobretot això, donar una plataforma per reivindicar la feina que fan les cooperatives de les Illes Balears, sobretot de Mallorca, i també un producte mallorquí, un producte local d'aquí. Mira, de tot això en parlem un poquet més per conèixer més el detall. Ens acompanya el regidor de Fires, Toni Cànaves. Bon dia, Toni, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Benvingut. Gràcies. Demà em perdones, oient, perquè t'havíem anunciat a les 10. I eren notes que no m'havíem enteses i després ja ho hem aclarit, que vendries a les 12. I vens molt ben acompanyat, perquè en nosaltres també és na Clàudia Trullols, ella és de Corda i Poal, qui organitza en part també aquesta fira, ella és gestora cultural i és la coordinadora i de tot el que ens explicarà ara. Clàudia, bon dia, com va?
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Benvinguda també. Deixi que demani primer en Toni Men com està, perquè per mi tindrà un final d'estiu amb un pot de trull, perquè entre la fira i ve la cala brutal local, i després ja deu estar la fira també de tardor,
1: sí, sí, sí.
0: Ara comença la teva temporada alta.
1: Comença, bueno, sí, entre la primavera i la tardor tenim activitat. Bueno, el fet és que enguany, a més, hi afegim aquesta fira Connexió Coop, que després ho anirem detallant i m'ho explicarà també na Clàudia, I sí, començarem una tardona final d'any també amb un poc la iniciativa que havíem posat en marxa aquesta legislatura de fer activitats i d'estar molt a veure productors i productor local per fer aquesta promoció, tant de la segona edició de la Cala Brutal Local, dia de 9 de setembre, que en breu sortirà tota la publicitat i en podrem parlar més obertament un dia d'aquests, i també ja ens posem en la Fira d'Artesania, 43 edicions, si no vaig errat, i enguany serà un poc més tard, ens queda el 15 de novembre, perquè el calendari ve així. I un poc estem ja també començant a organitzar totes aquestes activitats.
0: Molt bé, això serà un poc més en van, però ens quedem lo d'aquesta setmana, com dèiem, de Clàudia i nosaltres per contar-nos com serà aquesta fira Connexió Coop. Però bé, Toni, Clàudia, primer, de on va sorgir aquesta idea? Perquè no és la primera fira que fan, però sí serà el primer Pique Pollença. Però ja hi havia hagut contactes.
1: Sí, bé, nosaltres de Corda i Poal se varen posar en contacte amb nosaltres, crec que va ser a finals de 2025, l'any passat, perquè tenim ganes de venir a Pollença a fer activitats per donar a conèixer les cooperatives de Pollença, propiciar uns espais de trobada entre diferents models de cooperativa, per explicar un poc aquest model d'economia circular i com hi ha diferents models, n'hi ha que són de serveis, n'hi ha que són més de venda. I aquí, com que també tenim una tradició i una cooperativa molt important, que és la cooperativa Boja de Pollença, que també va participar en aquestes trobades, també tenim una cooperativa més nova i més recent, que aquesta s'ha creat ara fa poc amb les Mujeres Valientes, i mos varen venir a demanar si mos interessava i varen dir que sí, que a Pollença ens interessava per fer aquestes jornades. Vam fer el mes de febrer aquestes trobades, diferent model de cooperativa, va ser molt interessant, ho vam fer la Fundació Roja Villalonga i a partir d'aquí vam seguir parlant un poc i la idea de poder fer aquesta fira de Connexió Coop i que acabarà aquí aquest de setmana i podrem veure també altres models i d'una manera un poc diferent. Ja va ser una cosa més de taula redona, de xerrada, de posar en comú, i aquí podrem veure diferents models de cooperativa, podrem gaudir a més d'un capvespre amb activitats, un entreteniment, un producte local i una mica exposicions, una mica més dinàmic.
0: Clàudia, xerrem-nos un poquet de Corda i Poal. No sé, un moment, quan vareu fer les trobades ho vareu explicar, però cal refrescar un poc la memòria.
2: Bé, Corda i Poal és moltes coses, però el primer que és una societat cooperativista que té seu a Palma, a l'Espai Suscultura. És una cooperativa de gestió cultural que se centra moltíssim en divulgar el treball de les cooperatives de servei de consum de Mallorca i de les Illes Balears en general. I com a seu projecte principal varen desenvolupar aquesta fira, que més que una fira ara mateix és un projecte integral de divulgació cooperativista, que inclou també aquestes jornades que varen fer febrer enguany aquí a esta Fundació Roger Villalonga. Com us deia, un projecte integral que compleix dues funcions. que és aquesta de primer de tot posar en contacte les cooperatives del municipi en el qual anam i a la vegada després divulgar aquestes cooperatives a la població i a la ciutadania en general perquè puguin conèixer la seva tasca. És a dir, Corda i Poal el que cerca és teixir i vestir aquests espais de xarxa entre cooperatives i entre cooperatives i la població.
0: Diries que la gent, la població, les desconeix en general l'existència d'aquestes cooperatives?
2: Sí, sí, majoritàriament jo la primera, antes de començar a fer feina dins treball cooperativista, crec que desconeixem moltíssim que realment poden viure i tenir una vida a través de les cooperatives, des de la nostra factura de la llum de casa fins al supermercat on anàvem a comprar. Crec que hi ha molt de model de cooperatives i crec que sovint com a població, com a persones, només ens centram a lo millor en aquelles cooperatives més d'educació o en cooperatives més agrícoles i obviam que hi ha tot un ventall de possibilitats que a més és meravellós.
0: I a nosaltres ens passa, Toni, a Pollença, quan ja tenim l'exemple de la cooperativa pagesa, el cap se n'hi va directe amb les cooperatives agrícoles. Però el que dius, se pot fer una cooperativa de quasi tot?
2: De quasi tot, sí.
1: Sí, a més, el que diu una Clàudia, que aquestes jornades serveixen també per donar... Jo mateix vaig descobrir un parell de models cooperatius molt interessants. En coneixem algun, com Som Energia o alguns d'aquests, però n'hi ha molt d'interessants i crec que un poc la missió que tenim també des de l'àrea d'impuls econòmic, en aquest cas a les entitats que col·laborem per fer de transmissors i donar a conèixer aquests models cooperatius i d'economia circular.
0: Entre elles se coneixen les cooperatives?
2: Sí.
0: Entre elles ja en podem més.
2: Sí. I de fet aquestes jornades sempre pretenen que aquelles que encara no se coneixen se puguin conèixer una mica més, puguin compartir reptes, puguin compartir punts positius, punts forts i vestir una xarxa entre elles. Però generalment sí que veuré que hi ha una bona connexió entre cooperatives a Mallorca.
0: I molt per damunt, evidentment, en podríem fer, imagino, un especial, no?, de per què les cooperatives en són un avantatge i quins són els beneficis, no?, les bonances d'aquestes cooperatives. Si ho haguessis de resumir, Clàudia, com ho diries?
2: Resumir això és molt complicat, no?
0: M'he passat un poc a la pregunta.
2: És una cosa que, a més, personalment i per el model ètic que tenc i que compren com a... Tinc moltes coses bones a dir dels models cooperativistes. Jo diria que a destacar seria que és una feina molt democràtica, tant entre les persones que formen part de la cooperativa com entre lligams de la cooperativa i la societat, que sempre se treballa per construir, no per destruir, tant ja sigui cultura, territori com relacions socials i materials. I la tercera, que té un toc de proximitat i de personalitat que no te pot donar cap altra societat econòmica, des del meu punt de vista.
0: I és difícil, són difícils de mantenir, dir, perquè ells vos van explicar en aquella jornada les seves experiències, les seves dificultats o no, i aquest dissabte serà bastant més lúdic, per el que veig, però és fàcil, ho tenen complicat o els hi va bé sobreviure les cooperatives a Mallorca?
2: Depèn molt de cada cooperativa. Sí que és vera, no sé com ho vares veure, Antoni, però sí que crec que en general no és el més complicat del món. Vull dir, pot desenvolupar en cooperativa i, de fet, per això en tenim tantes que ja tenen el seu projecte consolidat de fa tant de temps, però a la vegada tenen els seus reptes, perquè en el final no deixes de formar part una mica d'un sistema en el qual no hi acabes de comulgar o no t'acabes d'encaixar del tot. Per tant, com a carremes a contracorrent una mica.
1: Sí. Però... Sí, sí, potser és el més desconegut, o potser és més... Com que l'altre model de negoci o de societat és molt més potent, aventura queda això, no? Que encara queda un poc de camí per recórrer. Però bueno, jo crec que els exemples que m'hauran donat també estem parlant de models petits o de petites cooperatives. Aquí a Mallorca no tenim... Bueno, les agràries potser sí que tenen més volum a segons quins municipis, però estàvem xerrant de projecte, ara aquell lloc que m'ho va contar, el que era de compartir cotxe, ara no
2: me'n recordo
1: quin...
2: Sí, Ecotxe.
1: Ecotxe, doncs tenien una xarxa, havien començat amb una xarxa petita, eren necessitat que tenien per compartir un cotxe dins d'una ciutat, no? I al final també dona resposta un poc que va tenen un valor afegit un poc més enllà del que és un propi negoci, no? Jo crec que ho vaig veure un poc així.
2: Sí.
0: Dissabte és un bon moment per demanar-los què fan, què no fan i conèixer-los.
2: És un moment meravellós perquè, a més, enguany tenim una participació molt alta de les cooperatives. De fet, si vols que vos en comenti un parell, confirmades i se'n poden sumar més aquesta setmana. Tenim Ecotxa, tenim Altra Llum, que antes era Som Energia, tenim Arts Cooperativa, Aspirafox, Subtaip, vendrà COP57 segurament també, i Suscultura. O sigui, i a part d'això tindrem també fulletons de Terra Nostra, de Mujeres Valientes, que no podrà venir en persona, però sí que mos duran material des de Treball Solidari, i moltes més que podran trobar allà mateix i demanar tots els dubtes que tinguem.
0: És a dir, hi haurà paradetes i activitats i exposicions, no?
2: Sí.
0: Parlant d'aquest dissabte i parlant d'un jardins de Comet.
1: Mm. No? Aquestes paradetes, que ja he dit, amb molta participació, aquest diferent model de cooperativa, que tindran un poc, explicaran els seus projectes, per tant, també és un bon moment de passar-ho d'una manera amb entreteniment, amb degustació, amb menjar i beure, però també per interessar-se molt d'aquests diferents models, perquè a vegades són aquestes opcions de que no coneixen, aquesta desconeixença crec que fa que, bueno, de fet, és una opció, és un moment per acostar molt i per a conèixer les opcions que hi ha.
0: Molt bé, i xerramos i de lo que seran les activitats. Nosaltres les llegim, és un pòster, però segur que me'n pots explicar un poc més de cada cosa. Començarem amb un torneig d'escacs.
2: Començarem amb un torneig d'escacs, perquè la seu de Corda i Poal hi fa feina a la Berenguera, que és una associació també d'arrel d'aquesta xarxa cooperativista, i cada any muntam, començant la jornada, amb un torneig d'escacs, que és el que mos fa lligam una mica més amb aquest oci menys nocturn, no? Una mica que potenci l'esport i aquest tipus d'activitats. Llavors es començava amb un torneig d'escacs a les 5, a les 6 i mitja ja tindrem un contacontes, que de fet és un contacontes publicat amb la Filosa Editorial, que també és una editorial cooperativista. A les 7 tindrem Music Mag, que ara mateix té un projecte que no em toqui pam, que és música infantil, que de fet és molt divertit, si vos hi podeu atracar. I després acabarem la jornada a partir de les 8 i mitja i fins a les 11 amb una ballada popular amb el Llogall, que és grup de la casa de Pollença, i amb Magranes. Però a banda de tot això hem de pensar que tindrem paradetes de productors i artesans locals, tindrem les paradetes de cooperatives, que vos anim moltíssim a que vos apropeu, demaneu dubtes, qüestions, les conegueu sense cap compromís. I després també tindrem una food truck de menjar tradicional mallorquí amb producte local, i a part una barra amb producte local de Puig, Beer Lovers, Breaking Brow, Canvi de Let, amb begudes una mica més curioses, no? Com podrien ser una rapinyada, que són begudes que estan un poc inventades per nosaltres, i si les voleu conèixer, vos podeu apropar.
0: Toni, ja la coneixies?
1: No, m'ho he explicat ara antes d'entrar en directe, i és interessant també. Coses, experiments que fan també en producte local, i bueno, crec que és interessant per experimentar aquest directe.
0: És a dir, que a més de les tauletes de les cooperatives hi haurà producte local, que no vol dir que necessàriament que siguin part de cap cooperativa, no? Però no. Que són productes d'aquí, també és una promoció.
1: Sí, va una mica bueno, és un poc aquest model que tenen de la Fira Connexió Copes, a part de les cooperatives, fer aquest ambient amb aquestes activitats, amb aquest taller, amb aquestes exposicions, per fer una mica, al final, tots aquests elements és per promocionar un poc el producte local, aferrat a, bueno, lligat a un territori, una manera de fer, una manera d'entendre un poc l'economia, el fer servir un poc la vida en general, no? Una manera d'estar més connectat, crec que un territori que necessita estar una mica més connectat darrerament.
0: I parlant d'aquesta fi de connexió Coop, és la tercera, Clàudia?
2: La tercera, sí.
0: On les heu fetes abans?
2: He de dir, i ara aquí faré un poc d'això, que jo vaig entrar fa poquet. O sigui,
0: no hi eres, a les dues anteriors.
2: Era l'anterior, les altres no, i l'anterior te puc dir que érem Maria de la Salut.
0: Com va anar en aquell cas?
2: Molt bé, sí. Molt bé. Sí, he de dir que és un projecte que també s'adapta moltíssim en els municipis, en el Canam. De fet, és un dels objectius clau dels projectes, arribar a un municipi i a partir de la necessitat d'aquest municipi, les cooperatives que té, de l'oferta de tallers o d'activitat cultural que té, desenvolupant la fira. No duim una fira i l'adaptam, és un poc al revés. Per tant, sempre va molt
0: bé. I l'idea és seguir rodant-hi de Mallorca?
2: Sí.
0: Propers anys?
2: Anar rodant, i si qualcú molt vol tornar a tenir per on ja hem estat, no direm que no.
0: Molt bé. Hem de recordar que teniu també un Instagram, que és Fira Connexió Coop, i allà teniu tots els detalls de tot el que aneu fent i organitzant, per si qualcú se vol informar. Mira, te volia donar un poc més, no sé si ho tens a mà, però en un torneig d'escacs, hi som atents a apuntar-nos.
2: Sí, sí. De fet, hi ha, si no vaig malament, hi ha un cartell penjat que trobareu a Instagram, que en el cartell de inscripció trobareu el número de telèfon de la persona per fer inscripció en el torneig d'escacs.
0: Sistema suís de 5 rondes, també posa, i partides llampet. La de les partides llampet, sí, sistema suís de 5 rondes, no en sé tant, no sé de què va.
2: A mi tampoc m'ho demanis.
0: No, i d'aigua, que ja en saben d'escacs, ja saben de què xerrar. Trofeus per tres primers escolars i primer local. No està malament, varis trofeus i tot també.
2: Un parell.
0: I mira, si vols, el dic en un número, ara com tu deies, l'he obert en aquest cartell, és el 633-88-0107, 633-88-0107, qui vulgui participar en aquest torneig d'escacs a dins la mateixa fira. M'has oblidat res important de la fira?
1: No, jo simplement dic que, bé, tu has comentat que tenen un perfil d'Instagram en tot això, però des de l'Ajuntament també s'ha compartit tota aquesta informació, perquè a vegades si els oients nosaltres mos escolten, que potser no tenen ara mateix, que me'l va fer trobar-ho, però si no, dins, hauran vist que dins les xarxes nostres també podran trobar tota aquesta informació.
0: Molt bé, idò, Clàudia, gràcies per venir fins aquí a contar-ho. També per dur la fira a Pollença.
1: Sí, jo també, bueno, aprofitar, bé, agrair-vos a vosaltres com sempre aquesta possibilitat de contar-ho i també volia agrair a Corda i Poal i tota l'organització i a Clàudia tota la feina que han fet i agrair que hagin triat Pollença perquè a més tenim un espai que vàrem veure, un espai magnífic aquí en el claustre i els seus envoltants que crec que dona una propícia que sigui un lloc on se puguin crear aquestes sinergies i espero que dissabte tant la gent d'aquí pugui disfrutar de l'esdeveniment com que venen a exposar i a mostrar el seu, també pues, que tinguin una bona jornada i que puguin mostrar les seves experiències i els seus projectes.
2: Moltes gràcies. Encantats. Jo, per favor, deixa'm agrair tant a l'Ajuntament de Pollença, a l'àrea de comerç, que mos heu posat tot molt fàcil, Toni, de veritat, a Colònia, Caixa Pollença, que és col·laborador actiu d'aquesta fira i de molt de projectes que fa Corda i Poal, Arts Cooperativa, que també és col·laborador, i en el Consell de Mallorca per donar l'ajuda, per poder seguir endavant amb aquests projectes. I de nou, Fundació Roger Villalonga, també moltíssimes gràcies, i Pollença, que ha estat un encant.
0: Vinga, molt ben dissabte, a la Fira Connexió Coop de les 5 a les 11, aproximadament, en els Jardins du Convent, aquí de vora, entrada oberta i gratuïta, aneu a passar-ho bé, ja ho dic, menjar, beure de les cooperatives, de xerrar, de ballar, de contar contes, de tot. Gràcies a tots dos. I Toni, ja quedam per la setmana que ve.
1: Després miram.
0: Per la gala brutal local.
1: I explicam un poc aquest mes de setembre.
0: Serà el següent capítol. Gràcies. Adéu a tots
1: Moltes
0: dos.
1: Gràcies. Adéu, bon dia.
2: Adéu.

fotem al gust i menús degustació. Ja em vaig ensumar que tot aquell silenci era el preludi d'una gran declaració. Vas parar la tele, et va girar, va somriure i vas dir: Joan, això nostre li manquen